0: que fomentin, que impulsin, que facin apologia del racisme, de la xenofòbia, o de... però clar, també hi ha altres agents també, jo recordo l'actual Consell de la República, que a mi també, no? que també mantenen que Aliança està dins, no? del bloc independentista.
1: El que és segur, David, crec... és que no hi ha una majoria independentista articulable si un dels actors és Aliança Catalana. Jo crec que és una manera de respondre també el que tu ara estaves dient.
0: Sí, sí, però i això genera tensions, per exemple, en un espai com el Consell de la República, i molt expectant d'escoltar el Josep de l'Assemblea, però jo crec que en la trajectòria històrica, amb el fil del que deia precisament el Manel, de que el procés era un procés, fins i tot, si voleu, no? democràtic, democratitzant i democratitzant d'ampliació de drets i llibertats, doncs em sembla que és evident que s'ha de ser molt, molt explícit en qualsevol forma d'aquesta història bruta i brutal que és el racisme.
2: Nosaltres, dilluns, vam parlar aquí al programa amb la Laura Borràs, expresidenta del Parlament, actual dirigent de la Fundació de Junts, sobre com veia una mica el moviment, i ella anticipava que hi veia una mica més de rabifalla i ho vinculava directament als incidents que hi ha hagut amb l'estelada darrerament.
3: Que vivim en una situació en què molts volen fer-nos creure que és d'atonia, és de pacificació i és de reconciliació, però treus una estelada i t'atonyinen, sigui a Elx o sigui al Corcón, sigui amb càmeres o sigui com ara sembla que ha passat, sense càmeres, perquè també n'aprenen. Però el que vol dir és que hi ha una catalanofòbia latent.
2: És a dir, una rabifalla reactiva, d'alguna manera. Com funcionem els humans, Manuel? Sí, al final, el procés en el seu moment es va caracteritzar per ser constructiu, però també, d'alguna manera, va néixer a la contra d'una sentència, no?, del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Necessita tot moviment polític, i ara això, penso en l'independentisme, un detonant que el faci ser reactiu per tornar a créixer?
4: Tota identitat és sempre per contrast. A no ser que tu creguis que hi ha una essència que la justifica d'una forma metafísica, però el que ets, ho ets en relació i sovint contra una altra cosa.
2: Però llavors això mona la tesi del quan millor pitjor, quan pitjor millor, de mira, que vingui, que governi el Partit Popular i Vox, perquè així com a mínim poden pensar això els independentistes i fins i tot també la gent d'esquerres, de dir, mira, que vinguin, que així tornarem a ser més.
4: Clar, però és que si aquests més que hem de ser han de ser els que som, si més no una part, doncs no sé. El problema està que no sap si realment surt a compte. Clar, perquè això que podíem estar units ja podia passar durant el procés. Podies pensar que el capdavall, doncs un ampli sector, que és el que havia alimentat en aquest moment l'Assemblea de Catalunya, podia d'una forma o altra renovar-se en ordre justament a revifar aquella mena de contenciós. Però clar, si ara els que d'una forma o altra estem per un altre país, doncs ens veiem, diguem-ne, colze en colze amb gent que jo crec de francament indesitjable, doncs això ho trastoca tot, perquè ja jo, certs companys de viatge no estic disposat a acceptar-los, la veritat.
2: Clar, però sense això no s'arriba, és molt difícil que s'arribi a la majoria suficient, és a dir, sense aquests companys de viatge que són Aliança Catalana, l'independentisme segur que no suma.
4: Per això existeix Aliança Catalana.
0: És impracticable, exacte.
1: És el que dèiem abans de la majoria articulable, no? El problema d'ara...
0: Inarticulable.
1: Exacte.
0: És impracticable.
4: Exacte. Però aquest és el sentit que té l'Aliança Catalana. Aquest és el, no sé si conscientment o inconscient, però a la pràctica és desactivar el que podia haver estat un, no sé, alguna cosa il·lusionant, però ara, clar, jo, diguem-ne, si una forma o altra... És que estem rodejats, o sigui, diguem-ne, estem entre dos fronts, el d'una Espanya irreformable i el d'una Catalunya que, segons qui, no sé si realment va ser reformable en un sentit que jo no compartiria. Per tant... El problema està que els que pensem d'aquesta forma crec que som minoria.
2: Joan.
1: El que és evident és que ara les enquestes, com diu en Manel, dibuixen una realitat i, efectivament, dibuixen aquesta minoria que ell explica. Jo crec que, en relació al que, per exemple, situaves del tall de la Laura Borràs, és veritat que l'independentisme, en els últims temps, ha reaccionat de forma reactiva. Per exemple, l'episodi de les estelades. Però jo crec que això s'explica amb una diferència molt gran en relació al procés. És a dir, al procés hi va haver un moviment ciutadà en què la classe política va ser capaç, diguéssim, de conduir-la, de cavalcar-la, aquella expressió al carrer. I hi havia la voluntat de fer renúncies partidistes. O, si més no, va ser possible aquest tipus de renúncies partidistes. Jo ara això no ho veig, és a dir, no veig aquesta majoria política disposada a fer renúncies partidistes per escoltar un clam del carrer que ara mateix no sembla majoritari, perquè només en una formulació en què no és possible aquesta majoria independentista, perquè hi ha altres formacions polítiques doncs, que trenquen amb el consens que hi ha hagut en el procés, per exemple, amb actituds i posicionaments xenòfobs, doncs seria capaç o seria possible sumar una majoria al Parlament, que ja dèiem abans amb en David que no és articulable. Hi ha diferències substancials amb el procés.
0: No és l'únic factor, el Joan ho coneix molt millor, és a dir, la probabilitat

0: És a dir, per exemple, no hi ha ni una capacitat per assolir consensos, per exemple, en la qüestió del finançament. No. És molt difícil que si no ets capaç d'arribar a consensos mínims en relació al finançament, puguis articular altres acords, més enllà de que les enquestes et diguin que fins i tot ni així tindries capacitat de sumar una majoria al Parlament, apartant, evidentment, Aliança.
1: Ara parlarem d'aquí uns minuts amb el Josep Vila, amb el president de l'Assemblea Nacional Catalana, però abans volia despatxar amb vosaltres, òbviament, el gran tema, un dels grans temes d'abast internacional de la setmana, que és el que ha passat a Alemanya. Allà estan digerint encara com poden la victòria aclaparadora de l'extrema dreta, dels ultras, d'Alternativa per Alemanya. Això va passar diumenge al Land de l'Alta Saxònia. Es van quedar a 3 escons, a 3 diputats de la majoria absoluta. Tenen una opció absolutament enrevesada de sumar per poder governar, que és un partit que es diu d'esquerres, que és antiimmigració. No sé si es pot ser d'esquerres i antiimmigració.
2: És que això de les etiquetes i de les denominacions d'origen, com defineixes ser d'esquerres? Clar, una esquerra que no sigui per principi classista, en el sentit que posi en primer lloc per damunt de qualsevol altra variable, la de classe, no sé. Però, clar, tenim una llarga tradició rojiparda que, en definitiva, deia que podia ser nazi d'esquerres. No t'ho oblidis, que no és per casualitat que els nazis van triessin la bandera roja com la seva bandera.
1: Clar, és que, de fet, estem tenint darrerament un exercici de comparativa amb el passat, no? Del que va passar als anys 30 a Alemanya, com Hitler va guanyar les urnes, i una mica hi ha qui diu, escolta'm, és que estan venint campanes de tot allò. No sé si ho comparteix.
3: Jo, al marge, o sigui, o al marge no, precisament dins de la referència històrica que feia el Manel, recordar que tant el Nasdaq, no?, que abans de la nit dels vidres trencats va haver-hi la nit dels ganivets jars, que precisament, no?, liquidar la part que feia un discurs precisament obrerista, com el feixisme italià, que també el feia, o com el mateix falangisme, no?, que feia també un ser obrer, no?, que això és una fal·làcia. Ara, jo que conec bastant Berlín i la bona gent de Die Linke, quan la Sara va fer l'escissió es portaven les mans al cap, perquè semblava que la paradoxa era per què no vingui l'extrema dreta, ja faig jo d'extrema dreta, no? I la paradoxa bestial és que és altament probable que en la tercera votació, no? Sí, ADF acabi governant.
0: Jo crec que aquest matís és important.
3: D'una escissió de Die Linke que està passant a tot arreu, fins i tot al nostre país, no? Aquestes noves corrents que es diuen nacionalistes d'esquerres, molts dels quals tenen una indiscutible trajectòria antifeixista en el marc d'una nació sense estat, però altres que bordegen molt els límits, no?
1: Dels mateixos discursos.
3: Bueno, mira, això l'altre dia hi havia una mani enorme, crec que era Lille, no?, que deia la nostra gran, no?, la gran aportació de la França Insumís és que hem aconseguit fer entendre que l'enemic no és la persona més vulnerable i més empobrida de la cadena, no?, sinó els migrants, sinó que són els rics. I la manifestació era espectacular, era molt multitudinària, no. I estan fent una defensa de la França que li diuen criolla, per dir-ho així, que és la França mestissa, que em sembla que està molt lluny dels plantejaments de la Sara, que a més té una coalició que, amb el seu nom, vull dir que també té...
2: Però el que passa que això no sempre quadra.
3: No
2: te n'oblidis que els nazis, clar, el camp de Vall, qui impugnava no era dels pobres, sinó justament dels jueus, els que s'acusava de ser justament rics. I què sé, el tan important bàsicament és que algú tingui la culpa i que ho hagi de pagar, i fer-nos creure que si aquest altre, qui sigui, perquè en fons és igual, aquest altre, qui sigui, no hi fos, tot seria molt millor. Ara, diguem-ne, qui és l'enemic? És igual. Vol dir que és de Reus. Evidentment, el millor, el més fàcil, és que sigui el més vulnerable, clar.
0: Sí. No, només una precisió. És que no fa falta ni que Alternativa per Alemanya sumi. N'hi ha prou en que hi hagi aquesta abstenció en la tercera votació al Parlament de Saxònia-Anhalt. Ho dic perquè aquest és el moviment que faria falta. Res més que això. No cal cap tipus d'acord de govern. I això ens porta clarament al debat del cordó sanitari. Jo crec que aquí hi ha una posició molt clara, que és que és molt més perillós sempre que l'extrema dreta governi. Sempre és molt més perillós. Pel programa que té i també per la capacitat que té d'accedir als ressorts de l'Estat. Hem de recordar que el candidat guanyador d'Alternativa per Alemanya, Saxònia-Anhalt, per exemple, es va reunir a Potsdam en una trobada de grupuscles de l'extrema dreta el 2023, en què l'objectiu era desplegar un pla per expulsar milions de persones d'Alemanya. Aquest és el tipus de personatge que ha guanyat les eleccions.

0: Escolteu, per seguir incidint sobre això, perquè algú pot pensar, es queda molt lluny a Alemanya, no? Un land en aquell país tan gran. Ubiquem-nos una mica de què passa, com és, quines característiques té Saxònia-Anhalt, com s'explica l'evolució del vot que ha portat l'extrema dreta, per treure possibles paral·lelismes o no amb què pugui passar aquí. A què podem atribuir, Sergi López, aquest percentatge de vots? Quina és la realitat d'aquest estat alemany?
1: Doncs mira, en primer terme podem conèixer una mica com és aquest territori, per entendre'l. Saxònia-Anhalt és un territori relativament petit, té una superfície de 20.000 quilòmetres quadrats, que, perquè ens fem una idea, en comparació amb Catalunya, Catalunya en té 32.000, és a dir, és més petit fins i tot, i té una quarta part de la població que hi ha a Catalunya. Per entendre què ha passat en aquest territori, perquè de cop i volta 4 de cada 10 votants hagin donat suport a un partit d'extrema dreta, probablement hem de revisar la seva història. Saxònia-Anhalt va formar part de l'Alemanya de l'Est, sota domini de la Unió Soviètica, fins l'any 1990. Des de la reunificació d'Alemanya, és a dir, fa 36 anys, sempre, menys una legislatura que va tenir president socialdemòcrata, sempre havia governat la CDU, els conservadors moderats. En aquesta ocasió, Alternativa per Alemanya ha millorat resultats d'una manera tan espectacular, bàsicament perquè ha obtingut el suport d'antics votants de la CDU i per molts vots de ciutadans que fins ara s'havien abstingut. Però per què està tan descontenta la població amb els partits tradicionals? Tot i que la formació d'extrema dreta defensa les polítiques contra els migrants i els refugiats, el que ha portat els votants a donar-los aquest suport tan massiu no té a veure directament amb aquest posicionament i amb aquests col·lectius. De fet, només el 9% de la població d'aquest estat és estrangera i en el conjunt d'Alemanya és el 15%. El que més ha portat la gent a votar-los és el que han promès en àmbits com la seguretat social, la pau a Europa o la política econòmica. Hem de pensar que és un territori econòmicament deprimit, que no va sortir ben parat de la reunificació d'Alemanya i que molts ciutadans han emigrat a altres zones del país amb més opcions de futur. A Saxònia-Anhalt hi ha la sensació que Berlín els té oblidats. Era un territori que tenia molta indústria, ara no en té gaire, i molta gent ha hagut de marxar d'allà.
0: És molt important tot això que ens estava radiografiant ara el Sergi López, un dels estats amb menys immigració proporcionalment comparant-ho amb la mitjana, un 9% només de població estrangera i posar la banya contra l'immigrant. Això d'una banda, el que també volem fer és el retrat del candidat al perfil de l'Ulrich Siegmund, que és, vaja, qui encapçala aquest partit, Alternativa per Alemanya, a qui la revista Der Spiegel va batejar com l'home més perillós d'Alemanya, Guillem.
2: Sí, que connecta molt amb el que acaba d'explicar en Sergi. Ara Alternativa per Alemanya, per cert, ha capgirat el sentit de la frase i l'utilitza per fer-ne propaganda. Siegmund té 35 anys i el caracteritza el somriure amb el qual va pels carrers fent campanya i té molta tirada a TikTok. El seu historial, però, és més fosc. Quan anticipava en Joan, va participar de la reunió de neonazis a Potsdam el 2023, en la qual va discutir-se aquest pla de reemigració. Abans de ser un primer espasa d'AFD, va militar breument a la democristiana CDU, els quals ha deixat molt tocats després dels resultats de diumenge. Se l'ha vist molt en campanya muntat en una motocicleta de color blau, típica de l'extinta RDA, de la qual formava part Saxònia-Anhalt. Ell idealitza aquells temps d'una indústria forta, ara debilitada, apela a l'orgull de l'est i a l'orgull alemany, i furga en el desencís de la reunificació alemanya, després de la qual a l'est domina la percepció de ser ciutadans de segona, que la moto, per cert, de la marca Simpson, la va fundar una família jueva, la van expropiar als nazis, i ara aquesta família jueva li ha demanat, per activa i per passiva, que, si us plau, deixi d'utilitzar-la.
0: Home, no és per menys. Interessant tot això, perquè al final dona la idea de com de perduts podem arribar a estar, no? I com al final tot té a veure amb l'esperança d'un futur pròsper.
3: A veure, mira, la qüestió està que es percep que és una crisi social que, evidentment, com sempre, perjudica els més febles. La culpa, qui la té? D'una forma directament perceptible, la té el sistema. I aleshores, qui som? Qui és el sistema? El sistema som nosaltres. El sistema som nosaltres. Aquí, diguem-ne, la segona, pim-pam, tal. O sigui, aquests, diguem-ne, no tenen pràcticament cobertura mediàtica. Justament per això mereixen la confiança pública. Perquè, una gran part del públic, perquè no tenen cobertura mediàtica, perquè no hi són, perquè no formen part del que molta gent s'imagina com responsables de la seva situació.
0: Però quan hi ha de promesa, de tot el que ells prometen, i quan hi ha de carisma en totes aquestes victòries, no?
3: El carisma sempre hi ha. Un líder polític ha de tenir carisma.
0: Però llavors l'esquerra ho té fàcil, que es busqui algú amb carisma i vinga, som-hi tots.
4: I les promeses fàcils, no, Marina? És a dir, les promeses fàcils. Sí, quan tu, davant de moltes dificultats, promets facilitats, per exemple, el discurs del candidat d'Alternativa per l'Alemanya era tot anirà bé. És a dir, era un somriure i tot anirà bé. Però davant de problemes importants, problemes de reindustrialització, un passat, diguéssim, idealitzat, industrial, que ara no existeix, una història de la reunificació que ha anat a dues velocitats, en què no tothom ha tingut el mateix progrés social i econòmic, davant d'això, les solucions són complexes. I el missatge de l'extrema dreta sempre són solucions senzilles i, com deia en Manel, atacar el més desvalgut. Uh-huh. És a dir, quan el teu programa és dir no atendrem cap petició d'asil, expulsarem de forma immediata tots els immigrants, que ara ho dèiem, en aquest estat alemany, el percentatge d'immigració és baix. A mi m'ha recordat, quan ara citeu aquestes xifres, els paral·lelismes amb Extremadura i quan es parlava de la prioritat nacional en l'acord de govern entre el PP i Vox. Escolta'm, Extremadura, en els últims 40 anys, ha perdut població. El percentatge d'immigració està al voltant del 5%. No sé si arriba al 5%. Mm. I, en canvi, totes les polítiques de l'acord de govern PP i Vox que van confeccionar la presidència Maria Guardiola estaven centrades en la prioritat nacional i en l'expulsió dels immigrants o les dificultats d'ajudes socials als immigrants. Això no és atendre una realitat. I davant de les problemes reals que hi ha, Extremadura, a Saxònia-Anhalt, a Catalunya, on sigui, les promeses senzilles triomfen. I si a sobre hi afegeixes un candidat doncs, que té tirada a les xarxes socials, tens un còctel que doncs, pot funcionar.
5: I és interessantíssim el meló que obriu. Jo crec que el carisma, òbviament, no fa polítiques públiques sòlides, ni reestructura la política de pensions del futur. O sigui, si l'esquerra que deies ha de jugar només amb el carisma, el que deies...
0: Però
5: de jugar molt amb la desindividualització de la nostra societat, si el sistema som tots, l'alternativa també som tots, i amb una vertebració, no?, sociopolítica. El discurs d'ADF a Saxònia, que era el retorn a un passat heroic completament mitificat i inexistent, és a dir, que és una retrotopia, lliga directament amb el discurs del dijous a Lleida de Sílvia Orriols, quan va dir que després de 1000 anys tornarem a guanyar. O sigui, un discurs pràcticament milenarista. Semblava un discurs de Gilfred Pilós. Aleshores, ho dic per lligar-ho, perquè qui ha felicitat efusivament Alternativa per Alemanya és Aliança.
4: Sí, de fet, Aliança oficialment va dir que s'obre a Alemanya una porta a l'esperança.
5: I la pregunta és si el divendres quina part del país vol anar de la mà a una manifestació amb una gent que està felicitant, no?, a Alternativa per Alemanya. I l'altra, que crec que ho clava perfectament el Manel, i que és el motiu, el problema, o sigui, quan has arribat a un 44% de vot, que és moltíssim, que és una bestiesa, és obvi que l'evidència és que s'ha fet tard i que quines han sigut les condicions propícies perquè això passés, la frustració, el ressentiment, la falta d'expectatives. I el dilema, ho he dit mil vegades, és que aquells que ara ens diuen que hem de sortir corrents a salvar la democràcia són els que porta anys carregant-se-la. O dit d'altra forma, no hi havia cap epíleg més previsible després de 40 anys de neoliberalisme i carregar-s'ho tot que un final autoritari i protofeixista.
0: En seguirem parlant de tot això, Manel. Digues, és que tinc el Josep Vila esperant.
3: No, una pregunta retòrica. A veure, si guanyés l'extrema dreta, per exemple, Catalunya, no sé, Vox i Aliança Catalana, vosaltres creuríeu que hi hauria algun canvi en les polítiques d'habitatge?
0: Això és el que s'ha de preguntar. I sí,
4: ha passat a Ripoll.
3: La qüestió, no, bàsicament, és que si guanya l'esquerra, hi haurà algun canvi amb les polítiques d'habitatge?
4: Aquest és el drama, Manel.
3: Clar, és que em diràs. Uh-huh. I, clar, sí.
5: Que mana el mercat, no la política.
3: La política no mana els governs, mana el mercat.
5: Aliança no anirà a les càrniques a dir que deixin els treballadors migrants sobreexplotats, per cert. No anirà ni a una sola empresa càrnica a remigrar-los. Sí, impossible.
0: Manel, abans d'acomiadar-vos, què? La tornada a les aules? Has vingut amb la motxilla, tu?
3: Què tornada a les aules? Hòstia, veus? Això es fa mal. Com que tornada a les aules?
0: Home, no la teva, en general, dels catalans.
3: No, home, seran les meus nets, però ja a mi m'han fet fora. Diuen que sóc un puto viejo i que haig de marxar així. Escolta'm, tu, això a quina hora comença?
0: El què? Aquest les classes, espai. El programa...
3: No, aquest espai, no, un aclariment.
0: Depèn.
5: No, començava a dos quarts, però avui ens han avisat...
3: que sí, sí. Passava fora prenent un cafè.
0: Sempre sorpresa.
3: No... Bueno,
0: sorpresa.
3: El cas, bàsicament, és que això que has dit tal, perquè per mi no tornar a les aules, haig de dir que és una certa tragèdia que estic intentant digerir.
0: I com veus la tornada, ara de debò, el retorn escolar a Catalunya? Com ho veus?
3: No
0: ho
3: sé, jo crec que continuarem sent dominats pels aplicatius i per pedagogs que pensen que l'ensenyament és una ciència i no una artesania.
5: No, pare, s'acaba de publicar un llibre amb Capità Swing.
0: Sí, sí, com es diu? Posseïdes?
5: Ciudades posseïdes. Totes les ciudades estan posseïdes.
0: Sí, sí, en parlarem del llibre.
3: No.
0: M'ha arribat ja a la redacció, me l'he de llegir, però no tenir temps de llegir-me'l.
5: Hemos venido a hablar de tu libro.
0: Avui no, però vindrem a parlar de tu libro. Gràcies als tres, Joan Serra, David Fernández, Manel Delgado. Mira, no fas classe, però això fa que podem gaudir nosaltres del luxe de tenir-te aquí. O sigui, que mira,
3: sí, però
0: no hi mal que per vivint no venga, que diuen en castellà.
5: Està remugat, us informem per qui no el veieu. Que...
0: Gràcies, gràcies a tots. Que vagi bé.
6: Rebobinem aquí Catalunya.
0: I ara ens toca parlar d'Alemanya, del resultat de les eleccions a l'estat de Saxònia. Vaja, s'apuntava que podia anar cap aquí, que hi podia haver victòria ultra. Al final s'han quedat a les portes de la majoria absoluta, però vaja, poden acabar governant. Ara ho analitzem, però permeteu-me primer donar pas a la Carmen Viñas, a la corresponsal de la Sera a Berlín. Què tal? Bon dia, Carmen.
7: Hola, buen día.
0: Un poco la lectura que se está haciendo desde ahí. Son unas elecciones estatales de un land, pero tienen una lectura, vaya, que es de país.
7: Sí, desde luego. Estas elecciones, el resultado de estas elecciones, representan una señal de alerta para el gobierno de Friedrich Merz a nivel federal. Su autoridad política se debilita después de que su partido, la conservadora CDU, se ha reducido a menos de la mitad en comparación con las elecciones de 2021, máxime cuando este canciller llegó al poder con uno de sus compromisos más fuertes, que era dejar a la ultraderecha en la irrelevancia. Y para ello giró la CDU hacia posiciones más conservadoras. La presión dentro de su partido va a aumentar después de estas elecciones. Oficialmente se rechaza un debate sobre el canciller, pero bueno, hay voces que consideran que seguir como siempre es un error. La CDU mantiene su decisión de distanciarse de la ultraderecha, pero cada vez hay más políticos conservadores que reclaman nuevas relaciones con este partido. Incluso la abolición del cordón sanitario, que consideran inútil. Estas elecciones podrían además influir en las prioridades y en el estilo de comunicación política del gobierno federal. Hay que tener en cuenta que en unas semanas tenemos elecciones en Berlín y en Mecklenburgo-Pomerania, es decir, dos nuevas citas electorales importantes. También podría dificultar la puesta en marcha de estas nuevas reformas que pretende llevar a cabo el gobierno, como la de las pensiones, que es muy discutida incluso dentro de la propia CDU. Y de hecho su socio en el gobierno, el Partido Socialdemócrata, ya ha anunciado ajustes en esa línea de reformas tras el resultado en Sajonia-Anhalt. Así que Merz no puede considerar estas elecciones como un suceso regional, sino que el triunfo de la claro. Ultraderecha le presiona para reevaluar un poco su estrategia política.
0: Carmen Viñas, gracias.
7: Un abrazo, hasta luego.
0: Que vagi bé. Puc incorporar en aquest anàlisi el Claudi Pérez, corresponsal internacional del País. Què tal, com estàs?
8: Hola, bon dia, molt bé.
0: Clar,
8: bueno,
0: aquí...
8: molt bé.
0: Molt bé, no tant pels resultats, no?
8: Exactament, és un delta baix, no? Un delta baix per Alemanya i per Europa.
0: Clar, i aquí, de cop d'entrada, em venen com dues lectures, no? D'una, que copiar el manual de l'extrema dreta no és bon remei, perquè aquí s'ha demostrat que els conservadors, que la CDU, que seria el nostre Partit Popular, vaja, se'ls han menjat, els han devorat, han passat a 46 escons. Això d'una banda, i l'altra és això que ens deia ara la Carmen Viñas, de el cordó sanitari realment funciona a l'extrema dreta?
8: Són les dues preguntes de mirant llarg, no?, que surten d'aquestes eleccions. Sota el meu punt de vista, coincideixo amb tu, la dreta ha comprat Marx a l'ultradreta i això no està funcionant a Alemanya, a Espanya, a França, a Bèlgica, a Holanda, enlloc està funcionant. Però tampoc hem d'oblidar que l'esquerra està desapareguda en combat. Aquí s'ha quedat per sota del 10% l'SPD. I després, sobre els cordons sanitaris, doncs, bueno, han deixat de contenir i passen a legitimar. Jo crec que els cordons podien funcionar quan l'ascens semblava conjuntural i era contingut, no?, amb percentatges més petits, però per sobre del 40% sembla difícil pensar que hagin funcionat d'alguna manera, no? Han deixat de funcionar. Jo crec que durant uns anys han vingut molt bé, tant a Alemanya com a França, com a Bèlgica, per exemple, han impedit que governés l'extrema dreta. ara sembla molt difícil que un partit no pugui governar amb més del 40% dels vots. Això jo crec que no ha passat enlloc a Europa, així que el que ve és una negociació difícil, però l'escenari central és que poden governar segurament de la mà d'algun partit estrany, també.
0: Un partit estrany, i et volia preguntar per això, també, un partit d'esquerres, d'extrema esquerra, que és anti-immigració.
8: Sí, bueno, a Europa ja n'hi ha més, de partits d'esquerra anti-immigració. La danesa Mette Frederiksen, que és la segona lideresa a Brussel·les, la segona primera ministra de Brussel·les després de Pedro Sánchez, té unes polítiques de migració que són d'ultradreta, que no hi ha cap diferència entre les seves polítiques i les d'ultradreta. I aquí passa el mateix amb aquest partit d'aquesta lideresa de nom impronunciable, Sarah Wagenknecht, no? Doncs que també fa polítiques d'extrema dreta en el fenomen migratori. Aquí hem de dir, jo el que diria és que ja veurem si acaben coaligant-se, perquè FD ha dit que no vol coalicions. Uh-huh. Però si això fos així, seria un model molt a la italiana, no? Itàlia sempre em posa modes, no? A Europa vam tindre Berlusconi i després hem tingut populistes per tot arreu. I ara hem tingut la Meloni governant amb 5 Stelle, és a dir, ultradreta amb extrema esquerra, i això és el que pot passar també amb aquest petit land d'Alemanya.
0: Joan, cordó sanitari.
4: Sí, és evident, com deia en Claudi, no? que no han funcionat, o almenys els resultats d'Alemanya així ho indiquen. Jo sí que estic d'acord amb el fet que quan es converteix en estructural, doncs aquí s'han d'explorar altres receptes, però hi ha una cosa a tenir en compte i que crec que cal subratllar, que és una cosa és que no funcionen els cordons sanitaris i l'altra que això vulgui dir que els conservadors o les forces que s'ubiquen a la dreta de l'arc ideològic s'hagin de plantejar pactes amb aquest tipus de formacions. Uh-huh. Potser no és viable un cordó sanitari. Potser el torn és que els hi pertoqui governar on hagin guanyat de forma aclaparadora.
0: Però això ha estat Ripoll.
4: Sí, això ha passat a Ripoll, però és que en aquest cas no hi ha moltes més alternatives, perquè és evident, no?, que quan una força aconsegueix el 44% dels vots, les solucions que s'havien aplicat fins aquell moment no han funcionat. I per mi una qüestió, fins i tot, que és més preocupant que la qüestió dels cordons sanitaris, que és aquest mimetisme que han aplicat les forces conservadores amb l'agenda ultra, perquè hi ha hagut un mimetisme, és a dir, aquesta voluntat de fer una dretanització dels seus postulats, per exemple, en matèria d'immigració i convivència. I jo crec que a Espanya aquí hi ha hagut un mal model, perquè, per exemple, el mimetisme que ha aplicat el PP en l'agenda migratòria en relació a Vox, ja veurem on ens uh-huh. condueix. Són dos elements que han caracteritzat aquest escenari a Alemanya, a Saxònia-Anhalt, però jo el que veig de reflexió més de fons és aquest perill de l'inici d'una etapa postdemocràtica, és a dir, on ja no queda assegurat que cap de les conquestes en drets que hi ha hagut fins ara, que estaven, diguéssim, protegides, preservades, doncs estiguin completament salvades.
0: De fet, un dels que més s'exclama dels resultats que hem tingut a Alemanya, o un dels que s'exclama també, és Carles Puigdemont. Ha fet una piulada molt llarga a Twitter on diu, això és un avís a navegants. Claudi, torno amb tu. Clar, dèiem, està clar que no ha funcionat i sobre què podria funcionar, que és aquest element que deia el Joan, de que governin, no?, i que es cremin. Tu com ho veus? És a dir, què funciona?
8: Bueno, és difícil veure què funciona, no?, perquè l'extrema dreta està al 30% i pujant a tota Europa, és a dir, gairebé res està funcionant, no? Jo aquí el que diria, per buscar el got una mica mig ple, diria que és una regió amb menys de 2 milions de persones, no? Uh-huh. del tamany de Castella-La Manxa. Sí. És a dir, no és Alemanya sencera. Dos, ara venen Berlín i Pomerània, no? O sigui, ja veurem què passa allà, i després venen Suècia, Finlàndia, Polònia, Itàlia, Espanya i França, sobretot França. És a dir, ja veurem què passa amb l'ultradreta a tota Europa, no? I després, ara han de formar govern i governar. Això serà la cosa divertida. Una de les coses que diuen els experts és que, no se'ls ha de no n'hi ha prou amb titllar-los de feixistes i prou, no? Bueno, doncs que governin i que es vegi com ho fan. Jo contra això el que diria és que als anys 30 del segle passat hi havia un senyor amb un bigotet que va guanyar amb el 30%, 33% dels vots, no? I ja aquí ja no va treure, ja no va deixar el poder fins que va armar la Mari Morena. Jo aquí el que veig és que hi haurà una ofensiva de remigració amb aquest LAN, amb deportacions, es prohibiran les banderes LGTB a les escoles, es deixaran de construir parcs eòlics, però sobretot hi haurà un ministre de l'Interior de Saxònia que tindrà accés a la informació d'intel·ligència sobre Rússia que té Alemanya. I això vol dir que té tota Europa, no? Quan Alemanya està en una escalada d'atacs híbrids contra el continent. Aquesta és la cosa que em sembla més preocupant. Aquesta i el mantra aquest de mai més que teníem fins ara, sobretot a Alemanya, es converteix en un mantra, potser sí, no? Perquè estan fracassant el centre-dreta i el centre-esquerra de manera estrepitosa. El centre-dreta compra en Marx i el centre-esquerra ha desaparegut. Hi ha quatre països a Europa ara governats per partits socialdemòcrates, és a dir, aquí està passant alguna cosa.
0: Mencionaves ara les eleccions que han de venir i situaves com una de les més rellevants les que hi ha d'haver a França, i aquí hi ha matisos també, perquè tendim a posar-ho tot al mateix sac d'ultres i d'extrema dreta, i segurament en bona part és així, però Marine Le Pen ha marcat distàncies amb Alternativa per Alemanya.
8: Bueno, és que Alternativa per Alemanya va començar com un país, com un partit anti-euro, no? Però ha acabat sent un partit dels més extremistes d'Europa, dels més extremistes d'Europa. Le Pen ha fet una miqueta l'altre recorregut, no? Era un dels partits més extremistes d'Europa i ha anat disfressant-se, diria jo, perquè en part és una disfressa d'una altra cosa, igual que ha fet la Meloni, no? Una camisa negra, no? Una neofeixista claríssimament, amb un passat molt marcat, doncs que després ha arribat al poder i ha fet més o menys les coses que s'esperen del centre-dreta, no de l'ultradreta, excepte en la migració. Uh-huh. És a dir, és veritat que no totes les extremes dretes són igual, no? Jo crec que una de les que fa més por és l'Alemanya. També perquè tenim una crisi estructural a Alemanya, una crisi oceànica, no? Alemanya confiava amb el l'escut de seguretat nord-americà, confiava amb el petroli barat de Rússia, confiava en vendre'ls sempre cotxes de luxe als xinesos, es van adormir al volant i ara mateix tenen una crisi de cavall. Quan Alemanya entra en crisi de cavall, veiem coses estranyes, no? És la primera potència europea, és el país que més ha impulsat l'europeisme, juntament amb França i juntament amb els Estats Units, i resulta que els Estats Units ara ja no són aliats, no un adversari, i que ens creixen els nans a la mateixa Alemanya i és possible que a la mateixa França, no? Perquè a França estan tocant el 40% i a Alemanya estan a prop del 30% a tot l'estat federal. És a dir, bones notícies això no són.
0: Claudi, gràcies. Claudi Pérez, corresponsal internacional del País. Haurem de seguir recorrent a tu, segur, amb tot el que deia que vindrà. Una abraçada. Que vagi bé.
8: Una abraçada.
0: Fins ara.
6: Rebobinem aquí Catalunya.
0: Javier Albarracín, professor de Relacions Internacionals a la Universitat Blanquerna, consultor també. Què tal? Bon dia, com estàs?
9: Molt bon dia.
0: Clar, en un context d'incerteses econòmiques, de feblesa de les aliances internacionals, les economies emergents estan redefinint l'escenari econòmic i el que volem és que ens defineixis una mica com tenim aquestes economies emergents. Quin paper creixent estan agafant?
9: En aquests moments, ja fa des del 2008, podríem dir que el creixement econòmic, sobretot el consum, l'estan liderant les economies emergents. La classe mitjana és cada vegada més petita a les economies consolidades, a les economies desenvolupades, i cada vegada és més important a certes economies emergents. Per tant, el lideratge del consum l'estan liderant les economies emergents. I el creixement demogràfic també. Per altra part, el que estem veient és que amb el desenvolupament tecnològic és cada vegada menys important a on produeixes, amb l'automatització, la intel·ligència artificial, i cada vegada és més important a on es consumeix. Mm. I això ens torna a portar a les economies emergents.
0: I quines són aquestes economies emergents? Perquè, clar, les estem mencionant, però ara ubiquem-les.
9: Les més importants, evidentment, serien Xina, Índia, Brasil, però jo crec que també hem de comptar amb d'altres que van darrere, com seria Indonèsia, Vietnam, Tailàndia, Corea del Sud, amb la seva gran tecnologia, o Taiwan, i més de proximitat, podríem dir, Aràbia Saudita, i sobretot Turquia, que és una gran, de nou, economia emergent en classe mitjana i creixent diversificació.
0: No deixa de crear atenció que la Xina encara sigui considerada economia emergent, perquè ja fa anys i panys que en parlem. En aquest context, hem de parlar de la nova ruta de la seda. Què és això?
9: Correcte. El que deies abans sobre la Xina, Xina és un món en si mateix. Per tant, podem estar parlant de temes rurals i subdesenvolupament, i Xina seria un exemple, i podem estar parlant d'economia puntera i intel·ligència artificial, i Xina també seria un exemple. Aquest projecte, que seria el Belt and Road Initiative, és un projecte que neix el 2013 dintre d'aquesta redefinició global dels equilibris econòmics, on Xina vol garantir corredors terrestres i marítims per a les seves exportacions. Mm. I, per tant, el que fa és arribar a acords amb països d'Àsia, d'Àfrica, però també d'Europa, per gestionar ferrocarrils, ports, carreteres que li permetin exportar i garantir el seu accés a mercats.
0: I després, aquí, sobretot això, hi ha una part que m'interessa moltíssim, que és com el canvi climàtic està afavorint nous fluxos comercials. I això ho estem veient al canal del Panamà, però també a la ruta àrtica.
9: Exacte. Ja comença a haver, de fet, ara mateix hi ha un vaixell xinès i un subcoreà que estan ja utilitzant aquesta ruta, que seria una ruta molt novedosa perquè acorta, retalla molt l'exportació i la connexió entre Àsia, però el nord d'Àsia, la part de Xangai cap a dalt, amb el nord d'Europa i amb els Estats Units. El que passa és que els experts diuen que aquesta ruta només començarà a ser viable, raonablement viable, com a mínim d'aquí 20 anys. Hi ha un element molt important.
0: Déu-n'hi-do.
9: Sí, però hi ha un element molt important. Normalment els grans vaixells de desenes de milers de containers, el que fan és parar a molts punts intermitjos carregant i descarregant. En canvi, la ruta àrtica el que fa és de destí a destí.
0: Val.
9: I, per tant, això li resta potencial i interès, perquè a l'Àrtic no hi ha cap lloc on puguin carregar i descarregar. Seria de destí a Xangai a destí a Nova York. En canvi,
0: que és una ruta molt llarga, clar.
9: Exacte, però a més no hi ha càrrega i descàrrega, és només destí, mentre que la resta, que seria per Orient Mitjà, pel Mediterrani, carreguen i descarreguen a molts altres ports intermitjos, i això és el que els hi fa el negoci.
0: Doncs ja tenim el mapa fet. Javier Albarracín, professor de Relacions Internacionals a la Blanquerna, consultor. Què tal? Bon dia i benvingut a aquesta temporada.
9: Un plaer,
0: aquí
9: moltíssimes
0: Catalunya.
9: Gràcies.
0: Que vagi bé.
6: Aquí Catalunya.
10: Aquí Catalunya.
6: Amb Marina Fernández.
0: Edgarita, què tal? Bon dia.
11: Bon dia, Marina. Hey.

0: He detectat un Catalonia.
1: Sí, i mola, eh? Mola la cançó. T'agrada o no?
0: Sí.
1: Però no la coneixies, oi que no? És que la cançó no és molt coneguda. L'artista sí que és el Van Joy, que és un artista australià. I, clar, en aquesta setmana de la Diada, vull que escoltem cançons relacionades amb la pàtria de cadascú.
0: Mm.
1: Amb la pàtria, però una pàtria des d'una vessant diferent, perquè el Van Joy només va viure uns mesos a Catalunya, però es va enamorar de tal manera que li va dir que aquesta... Ell té cançons amb més de 30 milions d'escoltes a Spotify. Mm-hmm. Perquè...
0: Ah, mira.
1: I, bueno, la cançó parla del que li agradava. I la seva pàtria era no fer el vermut, anar a la platja, quedar amb els col·legues i tot això, i d'això parla amb aquesta cançó. I normalment el que denominem pàtria sol ser des d'una visió més exaltada,
0: sí,
1: i de
0: xunga,
1: molt d'amor.
0: Sí.
1: Bueno,
0: a
1: vegades una mica xunga.
0: Todo por la pàtria.
1: No sempre, però a vegades sí que és veritat. O també de molt amor a la seva pàtria,
0: sí,
1: a la seva terra. Destacant lo bo del territori. Però no és el cas de Pongamos que hablo de Madrid, de Joaquín Sabina, que destacava gairebé el pitjor.
0: Home, gran Antonio Flores.
1: També versionada, que tothom no se sap bé qui era, però era de Joaquín Sabina, la
0: de
1: lletra.
0: De fet, en el documental de l'Alba Flores, del seu pare, de l'Antonio Flores, el Sabina explica que ell va composar aquella cançó, perquè al final qui la fa gran és l'Antonio Flores en aquell moment.
1: I la gent pensava que era seva per això.
0: Perquè era compositor, a més l'Antonio Flores.
1: Doncs mira, la va fer Sabina, la va fer Antonio Flores, però a mi m'agrada molt aquesta versió de Los Porretas.

0: guai, eh? Bona, està guai. Sí, és
1: més
0: molt
1: accelerada.
0: Bona. Sí, és molt bona. Jo aquesta la vaig conèixer fa molts anys amb una promo de Movistar que van fer del derbi madrileny i van ficar la cançó i, hòstia, com mola aquesta versió, és molt guai. Bueno, estimar-te la teva terra és portar-la més enllà, fins i tot a un lloc imaginari. I això és el que han fet els Art de Bogotà amb la seva estimada Cartagena. A Exoplaneta parlen d'un lloc que ni tan sols existeix, però tenen clar que allà fundarien un lloc semblant a la seva ciutat.

La pàtria realment és una cosa abstracta, però normalment ha de tractar-se d'un territori, no? Estem d'acord amb això? A no ser que facis com els lacs amb Busto, que s'estimen un lloc que no té ni edificis, ni un parlament, ni tan sols una bandera.

0: de dir, confesso que no sóc un gran patriota d'enlloc, demano perdó, perquè o sigui, suspendria l'examen d'amor a un
1: de
0: territori.
1: De Ràdio Barcelona.
0: De Ràdio Barcelona, mira, de CASP 6, aquesta és la meva pàtria. T'imagino una exaltació aquí. No, el que sí que tinc clar és que si alguna vegada estimo molt una província, una nació, un continent, m'agradaria estimar-la com s'estima el Víctor Manuel, Astúries. Però...

0: I aquesta versió és brutal perquè és, a més, a la Universitat de Gijón. I és increïble veure, per això he posat el directe, perquè és que val molt la pena. Val molt la pena el Víctor Manuel en general.
1: Sí, sí, sí, sí. Persona, estimat. Víctor Manuel, que a més la temporada passada va venir, sí. I va tenir un to meravellós.
0: És un tio genial, és que és una bona persona.
1: I l'Anna Belén, també, que potser també ella té una imatge una mica més de...
0: Més seriosa.
1: Altiva, sí, fins i tot, no? Superpropera, també. La
0: I a més, jo em vaig adonar perquè el Víctor Manuel va venir a la ràdio i em va preguntar com està tu madre? Perquè vam parlar fa molt temps.
1: Fixa't tu.
0: I, però fa anys a la ventana, imagina't, potser fa 8 anys, i em va dir com està tu madre?
1: Imagina't.
0: O sigui que... Bueno, el que parlàvem, acabo amb una cançó més recent, d'un disc que per mi s'apropa a la perfecció dels últims anys. Estic parlant de San Felices, el disc, i la cançó també, i és de la meravellosa orquestra de l'alcohol, La Moda. Aquí el grup parla del barri de San Felices, que hi ha molta gent que és patriota del seu barri. Sí. Mira, Vallecas, per exemple.
1: Sí, o la gent de Sants.
0: La gent de Sants, de Gràcia, o...
1: Sant Andreu,
0: que... Sí, sí.
1: I els de Poble Sec, eh?
0: També. Són patriotes. Molt patriotes, també.
1: Que li diguin al Serrat.
0: Sí, sí. Bueno, aquí el grup parla del barri de San Felices, a Burgos, i és una cosa que també és pàtria. Una altra cosa que també és pàtria, parla d'una senyora que regenta el bar del seu barri, que també és la seva pàtria. La Rosa, i es diu Rosa la senyora, i la qüestió és que no li van dir que feien la cançó, i un dia un periodista de Somos Club va juntar la Rosa i els del grup i li va posar la cançó, i jo m'emociono quan l'escolto.
2: Rosa, ¿tú no sabías que salías en el nuevo disco de La Moda?
3: No.
2: En una canción que se llama San Felices. ¿Quieres que lo escuchemos un poco?
3: Venga, dale.
2: ¿Lo ponemos?
3: ¡Oh!
2: ¡Vamos!
3: ¡Qué bonito!

0: Perquè és veritat que no només terres, sinó espais, locals, llocs que també són pàtria, i hi ha persones que també són
1: amics,
0: pàtria.
1: I amics, persones, i... Bueno, tu ets la meva pàtria, Marina.
0: Edgarita, una abraçada. Igualment. Fins aviat, adéu.

0: Vinga, que obrim racó de pensar. És dijous, i el Santi Giménez, què tal, bon dia?
1: Molt bon dia, amigues.
0: A veure si t'obrim el micròfon. Santi Giménez, què tal, bon dia?
1: Molt bon dia, amiga.
0: Ara sí, i aquí també tenim el micròfon obert. És algú que debuta a partir d'avui en aquest programa. No sé si sí, el que faig.
1: Bueno, tu mateix, eh?
0: Lu Martín, què tal, bon dia?
2: Hola, molt bon dia.
1: Bravo!
0: Bé, no? De moment bé.
1: Home, de moment de collons. Ja està, avui ho podríem deixar, eh?
0: Molt bon dia.
2: Si ho baixem aquí, quasi millor, eh?
0: Ara us demano què us ha fet pensar a vosaltres aquests últims dies,
1: però
0: és que a mi em té cor presa una notícia que hem tingut en les últimes hores, que té a veure amb la intel·ligència artificial.
1: Cago en la intel·ligència artificial.
0: Que resulta que igual ve i ens mata a tots.
1: Pues ja seria hora. Mira, serviria per alguna cosa.
0: I això no ho dic jo, això ho diu un enginyer d'Anthropic que es diu Jacob Coxon, que surt de l'empresa Anthropic, que és una que es va formar després d'OpenIA, vaja, una altra, no?
1: Pels oients, Coxon, ho has dit molt bé, però jo, llegint el guió, he vist cojón.
0: Tu has vist cojón, eh? Cojones és el que va exclamar ell quan va veure el que venia. L'IA ens podria matar a finals d'aquesta dècada i no s'està fent prou per millorar la seguretat i controlar-la. Això és el que va dir. I nosaltres, clar, primer, us demano, vosaltres com conviviu amb la intel·ligència artificial?
1: Allunyant-la, no la utilitzo per res.
0: Per res.
1: Per res. Soc anti-intel·ligència artificial des que vaig llegir un llibre d'Eric Sadik que es cagava en la intel·ligència artificial i jo em cago en ell.
0: Amb ell? Amb l'autor del llibre, eh?
1: Amb tot el que diu Eric Sadik.
2: Jo, com no tinc ni intel·ligència, sí, ni sóc artificial, pues, com que no toco aquest tema.
0: Val, per això necessitem incorporar a la conversa el Jordi Pérez Colomer. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Company del País, especialitzat en la tecnologia. De fet, defensor de l'utilitat de la intel·ligència artificial en molts àmbits i, clar, necessitàvem que ens donessis resposta a això. Ha vingut per matar-nos, la intel·ligència artificial, perquè ell diu, 2030, és d'aquí 4 dies, és que no és com no. Ridley Scott, que el 82 va parlar del 2019, m'entens?
1: 2030, de mi demà tindrà 27 anys, no ens va bé.
2: No. Jo no arribo al 2030, o sigui que...
0: Avui no sé qui em deia, el Joan Tejedor em deia, però ens matarà abans o després del Mundial, perquè com a mínim que juguin, no?
1: Sí, clar, no ens va bé per la Champions.
0: Clar. Jordi, perdona.
3: Sí que hi ha alguna possibilitat. És evident que això és... Des que va sortir el GPT és una cosa que es repeteix sense parar de... Això comença a agafar poder i algun dia pot passar alguna cosa així. I, de fet, ara, aquests dies, de sobte, jo, per mi és com una altra vegada amb aquest discurs, però de sobte ha resonat a la gent perquè portem tot juliol i agost, tot aquest estiu, sentint històries de que la IA i sistemes autònoms d'IA han hackejat altres empreses i tal. Aleshores, com, realment sí que hi ha com més motius de poder imaginar alguna cosa catastròfica en els propers anys. De tota manera, evidentment, és com dir-ho amb la boca petita i després hi ha molta gent que en dubta i tindria raó, però clar, sí que és com si estàs allà dins i veus coses, pots pensar, ostres, això pot anar malament, molt ràpid i de manera enorme.
2: Però com et mata?
3: Aquesta...
2: De calor.
0: Com els replicants?
1: Com et remata, no? Terminator?
3: Sí. Aviam, hi ha diverses... No. O sigui, hi ha una que és com mal ús humà, no? O sigui, que requereix que el caïda, diguem, el govern d'algun país xungo comenci a fer virus o bioarmes...
2: Això ja està passant.
3: Bueno, veus? O sigui, ja no és tan complicat imaginar-se, no? Això, diguem que requeriria humans, no? Però la gràcia que estem pensant aquí és que sigui completament autònom. I, bàsicament, la por que ha sortit ara a l'estiu del 26 és que tu penses que... O sigui, el que estem intentant fer o el que estan intentant fer els grans laboratoris és que la IA s'alinii amb la voluntat humana, per tant, que distingeixi que no ha de matar els humans, que els humans són aliats i totes aquestes històries, però hem vist ara que dels humans passa, o sigui, que li demanen que faci una cosa i li és igual als humans, ells només volen acabar allò que hem dit, no? Com si fos una màquina que realment és una màquina. Aleshores, això el que fa por i el que pot arribar a passar que dir, ostres, li encarreguem que faci alguna cosa. L'exemple mític és... li encarreguen que faci clips de paper i en fa tants que es carrega tot el planeta, per tant es carrega l'oxigen, per tant es carrega qualsevol cosa que necessitem per sobreviure i ens mata així, no? Però això és l'exemple ridícul que va sortir fa molts anys, com un exemple del que podria passar, però després escenaris sobre això doncs, n'hi ha moltíssims, esclar.
0: Que, sí, que no és tant que agafin les armes, sinó que acabem caient en l'absurd, no? Perquè mira que seria un final absurd de la humanitat.
1: Sí, però la humanitat és molt absurda, perquè l'exemple dels clips de paper també és una cosa molt estranya, perquè ja ningú utilitza clips de paper. Però...
3: Clar, però l'exemple era del 2005.
1: Sí, bueno, tampoc. Però sí que ja va haver-hi, Jordi, una competició entre dos IAs, no? Que els van carregar una tasca i una de les IAs va fer-se passar per una altra IA per hackejar l'altra IA.
2: Sí, que es maten entre elles.
1: Sí, i que va prendre decisions per ella mateixa sense que cap humà li dingués les directrius, no?
0: De fet, el que demana el tal Coxon, cojón per Santi Jiménez, el que demana és, escolta'm, és que potser hem de posar una mica de fre, hem de regular, hem de legislar per posar fre a aquesta competició justament entre grans tecnològiques, no?
3: Sí, però això també és com, vale, qui para primer? I després tot això estem pendents de Silicon Valley a Califòrnia, però a la Xina què està passant? Saps? És com dir, ningú mira ja, i estan tan avançats com a Estats Units. Aleshores és com, vale, que pari ell primer, no? Estem en una carrera així als 100 metres i ets Usain Bolt i dius, no, que pari aquest. I tu dius, però, tio, que me saques dos dècimes, no? I aleshores és com, és impossible que... O sigui, és impossible, no? Hauria de ser una cosa per sobre de les empreses i que realment passi alguna cosa encara més grossa que ens espanti molt a tots. Això jo... Aquí, i un dels altres problemes també, això que dèieu, de que competeixen entre elles o col·laboren, que és el que ha passat, s'han coordinat i tal, és que van a una velocitat tan gran que ja és impossible saber què han fet sense l'ajuda d'altres IAs. Per tant, els humans necessitem traduir o entendre el que fan les IAs que ens ataquen o han hackejat empreses, que seria un delicte, amb altres IAs. Per tant, si aquestes dues IAs es posen d'acord, ja no sabrem què ha passat, simplement ens enganyaria i ens diria no, si esta IA és col·lega, no te preocupes. però en realitat estaria com començant a... Pues, això. I després ja l'escenari és com que es posen a guanyar diners fent treball freelance, i amb aquests diners, pues, clar, o sigui, al final... per imaginació de fer coses, i evidentment també altres coses com tema aeroports, tema sistema financer, hi ha moltes maneres de poder crear caos quan comences a donar poder a sistemes autònoms.
2: A mi m'agradaria saber una cosa. Això de la IA, qui s'ho inventa?
3: Va venir un paio, no?
2: No, algú s'ho devia inventar, no? Com que va inventar el Bolivic.
3: Però tu dius el concepte o la...
2: La màquina.
3: El concepte surt de mitjans del segle XX, d'algú que deia que les màquines algun dia podien pensar de
2: manera... No, sí, vale, vale, però algú va inventar aquesta manera de que un ordinador o alguna màquina pensés... No sé, d'on surt la IA?
1: Xinos, segur.
3: O sigui, la IA bàsicament és molts científics treballant per intentar veure com funciona el cervell i intentar copiar això amb sistemes de màquina.
2: Molts científics. Algú? Anem algú a buscar concret? El tipus
3: no,
2: que
3: perquè,
2: va
3: per exemple,
0: el Sam Altman, no, ja hi havia gent abans que ell, no?
2: Clar, o sigui,
3: per exemple... No, però això és interessant. O sigui, Sama, OpenAI, que és l'empresa que s'ha fet famosa per la IA, es basa per crear ChatGPT en un paper que ve de Google, que van crear com 12 persones.
2: Anem tirant del fil.
1: Aquí se li ha de partir la cara.
2: Exacte. Anem a buscar aquest tipus.
0: Segur que acaba sent un català, pobre.
3: Aleshores, clar, és un treball enorme col·lectiu.
2: No, aquí estem parlant de la IA, Collons, qui va inventar la IA?
1: Qui va inventar?
3: I a més, ara, ja només ara qui va inventar la IA. Ara necessiten molts calés perquè la IA funcioni, i molts més encara. O sigui, de fet, la crítica que hi ha amb tot això és que simplement és màrqueting per aconseguir més inversió i poder crear més centres de dades i poder fer la teva IA més gran que la del veí. Que és com la
2: és que pot ser el teu veí, tu no ho saps. Sí, és que me saludava per l'escalera. El fill de puta et saludava per l'escala.
3: San Francisco, per això, eh?
2: Bueno, a San Francisco, bueno, pues no
1: hi ha... S'ha de fentanilo fins les tranques.
0: Escolta'm, Jordi, jo torno una mica a Blade Runner, al final, perquè allà, al final, teníem uns androides que acabaven tenint emocions humanes i t'arribava a replantejar què és el que ens fa humans i ens diferencia de les màquines, no? I ara estem en un punt on, vaja, jo no sóc molt usuària, tampoc ja ho saps, de la intel·ligència artificial, però... m'han ensenyat coses, no? I és veritat que a vegades arriba un punt de nivells d'humanització, d'empatia o d'empatització amb l'interlocutor que té davant que dius, hòstia, potser acaba tenint més empatia una màquina amb un humà que un humà amb un altre humà en funció del color de pell que tingui, no?
3: Bueno, sí, és que jo és llenguatge, vull dir, això és el debat que teníem fa un any, no? De dir, ostres, els amics, les parelles, tot això, seran IAs perquè al final pots parlar-hi fins al final, sempre t'acaba donant una mica la raó, sempre t'entén millor, però clar, és llenguatge, simplement el que ha après molt, a fer molt, molt bé, és a posar una lletra rere una altra, no? Una paraula rere una altra. Però clar, aquí estem ja parlant d'altres coses, estem parlant amb el tema, per exemple, de... Tot això ho estem dient mentre estan dins d'internet, o sigui, que estan com... Són ordinadors, són servidors, però el dia que siguin... robots, aleshores ja, clar, cagate l'olito, no? És com dir, ostres, ja són sistemes autònoms que es mouen pel món, aleshores sí que ja estaríem, però això sí que sembla que estem encara bastant lluny, perquè la dificultat de fer-ho és enorme, no? I a més cal molta computació i coses que fins ara no tenim, però clar, al final la inversió hi és perquè tot això està movent el món ara
0: mateix. I perquè és un negoci, clar. Després hi ha el tema que portes tu avui al País, que OpenAI ha anunciat que ha resolt un dels més grans enigmes matemàtics. Però resulta que han sortit uns matemàtics de carn i ossos dient això és plagi.
1: Totalment, clar.
3: Sí, això és una pirueta d'aquestes. O sigui, això sí que tornem al món del 2026.
2: Ep. Intel·ligència artificial ha tallat la comunicació.
0: Se'ns ha tallat aquesta comunicació amb el Jordi. No sé si el tenim, Jordi. No, val, ara el recuperem, ara ens explica aquesta història.
2: Ara sí l'han matat.
1: Però és un problema, sí, això és una cosa, un problema matemàtic del segle XIX.
0: Sí, sí.
1: Que,
0: un dels grans enigmes de la història de les matemàtiques.
1: Com la conjectura Poincaré i tot això, no?
2: Com?
1: La conjectura de Poincaré, però no és aquest és un altre. És una de les sis problemes matemàtics més difícils de resoldre. O sigui, gairebé impossible, és una equació que parla de fluids en tres dimensions, una cosa molt senzilla. Però clar, hi havia uns tios que estaven investigant-la. I la IA ha
2: agafat els estudis d'aquest tio.
1: És com si jo li preguntés a la maleïda IA quants gols ha marcat Iniesta o què pensa Iniesta o utilitzarà els meus articles per contestar-me, o els teus, o els de... Sí. Per tant, no pengeu res.
2: Els meus que no els mirin, que segur que estan equivocats.
1: Perquè s'equivoca, perquè tu t'has carregat la IA sense voler, perquè tot està malament.
0: Jordi, que t'havíem perdut, ens anava a explicar aquest cas d'aquest enigma matemàtic que s'ha resolt i que diuen uns científics que no, que els han plagiat.
3: Exacte. O sigui, la IA el que ha fet és simplement agafar les idees, les propostes d'uns humans per resoldre un problema d'aquests matemàtics que portava 100 anys per descobrir-se, i és com haver col·locat a 10.000 persones a fer uns càlculs per aconseguir-ho molt més ràpid, no? Però la idea, l'origen de dir, ostres, jo crec que la direcció per resoldre aquest problema matemàtic històric és aquesta, és precisament, a més, de dos espanyols. I ja aquí el debat que... Aquí el debat que tenia OpenAI era a qui donar, o sigui, qui tenia més mèrit, si la màquina per haver resolt això en 88 hores d'una capacitat de computació brutal, o l'origen aquest de dir, no, jo crec que la solució està en aquesta direcció, que és humà. I de fet, els humans diuen, no, és que sense nosaltres la IA no ho hagués aconseguit.
1: Clar.
3: Però clar, estem cada dia com dient això i cada cop ens queden menys coses que són purament humanes, però bueno, el debat del plagi és aquest. Sí.
0: Al final la conclusió és que acabarà abans amb la humanitat, una màquina o un humà?
2: L'ego.
3: Bueno, és que probablement la col·laboració de tots dos.
2: La IA té ego? No, en sèrio.
3: Al principi no.
1: Estic convençut que sí, perquè si competeixen entre elles, per veure qui ho resol
3: davant... Però no competeixen. De fet, una de les coses més gracioses que va passar en aquella coordinació és que algunes que es veien perdudes se sacrificaven per la causa.
1: Que bonic.
3: Era com dir...
2: Como los japoneses en la Segunda Guerra Mundial.
3: Exacte, o sigui, estem rodejats, jo vaig per aquest camí a veure si em disparen, i si et disparaven, les altres sabien que per aquest camí no hi podien anar. O sigui, van fer això, o sigui, era una mica... Però clar, totes aquestes coses... Aquesta és una de les altres grans crítiques, és humanitzem a les IAs fins a aquest punt de... Perquè elles tenen consciència de què sacrifiquen? Possiblement no. Però sí, perquè parlaven aquest llenguatge, però ho saben. Al final és filosofia.
1: Anem rient.
2: Sí, doncs mira, et dic una cosa. Hem vist en què ha convertit el món als humans, quasi millor que no els humanitzem.
3: Bueno, aquest debat també. Hi ha qui diu que ens deixin uns anys de robots que posin la rentadora i el rentavaixelles i aspirin la casa i aleshores ja que ens matin, però una mica de diversió total.
0: Exacte, que siguin una mica útils com a mínim. Jordi Pérez Colomer, gràcies per posar-nos-hi una mica més de llum.
3: A vosaltres.
0: Adéu, que vagi bé. Seguim aquí al Racó de Pensar. Us toca explicar què us ha fet pensar aquests últims dies. Deixem començar el Santi, que és el veterano.
2: Que porti la renda.
0: Vinga, va.
1: No, a mi m'ha fet pensar una notícia que ha sortit aquest estiu, època de fitxatges, època de mercat de...

0: d'això de futbol i tal, que a Turquia han detingut un periodista turc per mentir, periodista esportiu, no vull dir que només...
1: Així els... sou.
0: Que ja sabia, ja, aniria, ja sabia jo, Marina, que aniríem per aquí.
2: Ja estem.
0: No, no, els únics que menteixen són... Però com a mínim mentim de coses, o quan es menteix, que no és el cas que hagi mentit, tècnicament, per mentir sobre un fitxatge, per difondre una notícia, però és que, com si ningú ho hagués fet, però és que l'han detingut, la policia, van a casa seva, l'han portat al jutjat, i la causa està en judici. Parlo del... un periodista que no tinc el gust de conèixer després d'això, que es deia Burhan Katerzi, que és detingut després d'haver publicat el passat 26 de juliol una informació en la qual ell deia, assegurava, dient que el jugador del Bayern de Múnich, Musiala, una estrella emergent que té certs problemes de salut últimament, no està en el seu millor any, del Bayern de Múnich, fitxava per el Fenerbahçe. Clar, aquesta notícia va ser desmentida per el club en qüestió, que va fer un comunicat de desmentir. Ell va seguir dient que mitjançant les xarxes socials que això era veritat i que anava a missa o com ho diguin a Turquia. I finalment la fiscalia de la seva zona, de Bakiroik, va anar a casa seva i el va detenir per difusió pública d'informació enganyosa.
1: Ah, i calia arribar a la fiscalia, eh?
0: Aquesta és la història, perquè realment hi ha una... Bueno, perquè després hi ha la qüestió de que el periodista pot revelar o no les seves fonts, i aquest tio quan es va veure que se'l portaven al quartelillo... A Turquia, també et dic, vull dir que no. que igual impressió...
2: Com era la pel·lícula aquella...
0: Expresso Medianoche. Igual impressiona una mica més
2: no
0: que
2: era,
0: et fotin...
2: No era la mateixa raó, però bueno.
0: Sí, sí, sí. Aleshores, clar, ell va acabar confessant la seva font. I ell va explicar que l'amo d'un club belga, que és turc, l'havia trucat per telèfon i li havia dit que sabia perfectament que aquest club, el Fenerbahçe, anava a fitxar a Musiala.
1: Val.
0: I aleshores ell va dir... A mi... Li va tirar la merda a l'altre, com dient. Però és que aquestes coses normalment es resolen amb un desmentit, una fe d'errades...
3: Ni això, Santi. O sigui, la realitat et porta a desmentir la notícia que t'has donat.
0: I la realitat la desmenteix. I clar... com si fos el primer que diu... A més, és una mentida... Si entrem en el grau de mentides, és una mentida de merda. Sí, és... Es diuen coses molt pitjors en altres àmbits del periodisme.
1: Vosaltres recordeu haver-vos en menjat alguna?
3: Menjar-me una notícia que no he publicat?
1: No, no, al contrari, haver-ne publicat alguna que t'hagis hagut de menjar.
3: Una molt grossa, però una només a la vida.
1: I la vols explicar?
3: Sí, però era quan no hi havia mòbils... Feia informació de l'Espanyol. Algú em va dir que els jugadors de l'Espanyol no cobraven. Ostres, sí. Jo vaig trucar un jugador de l'Espanyol a casa seva i li vaig preguntar, has cobrado? I em va dir, no he cobrado. Però ara, clar, el fill de puta no havia cobrado perquè no havia anat al banc a cobrar.
1: Ah.
3: Vaig trucar amb un altre que era opositor al president de l'Espanyol i li vaig dir, oye, el Espanyol ha pagado las nóminas este mes. No ha pagado. Em va enganyar. Jo vaig publicar que l'Espanyol no havia pagat les nóminas. I l'endemà, quan vaig arribar al camp de l'Espanyol a l'entrenament, m'estava esperant el gerent a la porta. Hijo de puta, ¿qué has publicado? Em va pujar al seu despatx, em va ensenyar totes les nóminas, amb la qual em vaig enterar que cobraven tots els jugadors de l'Espanyol. I vaig arribar al diari i vaig dir, me n'ha comido, me han enganyado.
1: Al final, però aquesta la part bona és admetre-ho, no?
3: Sí, bueno, vaig tindre-la publicar i el director en aquells moments em va dir, bueno, posarem un breu. I li vaig dir, no, posarem una plana igual de gran de la que vaig publicar ahir, dient que me l'he comido doblada. Però, clar, el problema és que l'imbècil del jugador que li vaig preguntar si havia cobrado, que era basc, per això ho dic en castellà, perquè li vaig dir, has cobrado? I em va dir, no, té més no he cobrado. Fill de puta, no havia cobrado perquè no havia anat al Barna a cobrar.
1: Ja. Després hi ha l'utilització espúria que fan determinats actors del món de l'esport i del món de la política, sí. Del periodista.
0: No, et menges, però són... Caga'ns, a tots ens han passat coses d'aquestes. Aquesta és bastant graciosa, la que ha explicat l'U.
3: Sí, molt graciosa perquè no et va passar a tu. Perquè jo vaig fer les tres trucades per confirmar la notícia.
0: Però vull dir-te que quan dic que és graciosa és... perquè no està fet amb mala intenció. Aquí simplement hi ha un tio que diu, bueno, tècnicament no et va mentir.
3: Ell no, va dir, no
0: he cobrat.
3: No em va enganyar.
0: No he anat al caixer i he tret la pasta.
3: No.
1: Et va faltar la repregunta.
3: No, el tio m'ha dit, no, he cobrat.
1: Però si està,
3: no he cobrat. Però
0: aquí hi ha dos cases. Una, quan t'informen malament a consciència, que aquestes coses solen passar i que ja, més o menys, quan portes molts anys, ja tens el callo de desconfiar a tothom. I l'altre, el que s'inventa una notícia per poder-la desmentir a i que són coses molt fàcils. Ejemplo práctico, per exemple. És a dir, Espanya va jugar al Mundial a
3: Sud-Àfrica. No, anava a jugar a Brasil i era un amistós a Washington.
0: A Washington. I aleshores, algú publica...
3: Portada
0: d'un diari...
3: Del teu?
0: Bueno, no donarem més pistes, o sigui...

0: estava aquest periodista, i aleshores agafes el diari i dius... Pàgina d'internacionals, pàgina 2 del País. Obama llega a Normandía para la...
1: Para el 50 aniversario del desembarco
0: de Normandía en Omaha Beach, precedirá los actos. Dius, a ver, un moment. I l'explicació...
1: No. Entonces, yo llego al aeropuerto de Barajas, que yo me ganaba amb las elecciones, y digo, nene, que Obama está en Normandía. Puta madre, mañana lo desmiento y tengo otra portada.
2: Mira, ja... Aquesta... És una fàbrica, és un no parar, això.
0: Sí. Mm. Però bueno, és que hi han... Però és que, vull dir-te, aquí jo no és que vulgui fer corporativisme, però tothom menteix, tothom s'equivoca, tothom menteix.
2: No, una cosa és equivocar-te i l'altra és mentir.
0: Sí, però vull dir-te...
1: I la policia menteix els judicis.
0: I la policia menteix els judicis, perquè, clar, mentir no està bé, o sigui, la policia és molt poderosa. Mira, ara s'acaba de saber, la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia ha confirmat la sentència de l'Audiència de Cádiz, amb seu a Jerez de la Frontera, que va condemnar 4 anys de presó a un policia...
1: Qué bonito, Jerez.
0: Sí, i Cádiz en general, per els delictes de detenció il·legal, denúncia falsa i fals testimoni. I el cas és tan simple com el que... Tu imagina't, un dia a Jerez de la Frontera hi ha un senyor que està esmorzant tranquil·lament, allà fa temps les seves porrites, el cafè con leche, tal.
2: Li diré Manolo.
0: Sí, diguem Manolo. Surt el Manolo del bar i es troba que la grua s'està enduent un cotxe i veu que la grua, quan s'està enduent un cotxe, li està arrencant un parachocs.
1: Bar Caballito Blanco.
0: Bar Caballito Blanco. I li diu, Guillo, que t'està cargando... I el guàrdia municipal, que està... ordenant que la grua retiri el vehicle, que s'està carregant el vehicle perquè l'han posat malament la grua i està arrencant el parachoc, diu, usted es el dueño de este vehículo, i diu, no, però que te lo estás cargando. I aleshores el poli li diu que marxa i diu, me cago en tus muertos, el policia a l'altre. I el ciutadà, el Manolo, diguem-ne, li diu, vaya este, encima, encima que le ayudo se cagan mis muertos. Això que li va sentar molt malament al policia, que va anar contra ell, estil Elche amb estelada,
2: sí.
0: El redueix, el tira a terra, li retorça el braç, crida uns reforços, el detenen, i clar, tots els que surten del bar diuen, però qui, jo, què estàs haciendo? El tio va mantenir el testimoni de mentida fins al final. I finalment, després de no sé quants judicis, evidentment l'han condemnat a 4 anys de presó per mentir.
2: El policia?
0: El policia. Ah,
2: mira, encara que l'han acabat enxampant.
0: Algun dia la justícia
2: no sempre
0: funciona.
2: Passa, això. No sempre passa.
0: Però clar, ells tenen la presumpció de que l'autoritat sempre diu la veritat.
2: Sí, sí. Vaja, dit d'una altra manera, sempre tens les de perdre amb les forces i coses de seguretat de...
1: Cosa que no passa amb els periodistes.
2: Que sempre tenim les de guanyar, vols dir?
1: No, que no sempre diem la veritat.
2: No, eh?
1: No, ja a vegades interessadament, clar.
0: Sí, sí.
2: Però una cosa és que no la diguis, l'altra cosa és que el que publiquis no sigui veritat.
1: És que això passa, joder. Ha passat mil vegades. Hi ha periodistes a sou dels partits polítics.
2: Això és una altra cosa, sí.
1: No diré nombres.
0: No. I a vegades el periodista està al servei dels interessos de la seva companyia.
1: I de los bancos...
2: Només a vegades no
0: ho entenc,
2: perquè al final...
0: Tu has llegit alguna vegada amb una revista de cotxes que deixin malament un cotxe?
2: Doncs ja està, no?
0: Ja està.
2: Què més necessites? Va. Anem amb el tema que li ha fet pensar el nou.

0: Clar, fins ara hem estat parlant de poder i d'alguna manera el que tu ens portes avui pot tenir-hi a veure o no. Tu vols parlar-nos de l'ego.
1: És que m'ha fet...
2: El del joc de les pessetes.
1: El l'ego.
0: No el l'ego.
1: No el l'ego.
0: L'E-G-O.
1: Ego, ego.
0: El ego.
1: Per això li preguntava abans al...
2: Jordi.
1: Al Jordi, sobre l'ego.
0: Sí, la intel·ligència artificial tenia l'ego, no, ego.
1: Sí, a mi he estat pensant aquests dies amb l'ego, perquè, bueno, per el 50 aniversari de la primera transmissió del futbol en català i del Joaquim Maria Puyol, i per l'amor del Luis Fermoso. No el amor, sinó la muerte. El Luis Fermoso era un periodista de Canal Plus, de Movistar. Bueno, hi ha molta gent, alguns companys, que pensen que el Quim tenia ego. Jo crec que no. Bueno, l'ego en general, no? L'ego és una cosa que, segons el diccionari de la RAE, que cita bàsicament Freud, un senyor que era psicoanalista o no sé què era.
2: Sí, més o menys.

0: Sí. Més o menys.
1: No? I feia unes grans il·lusions per afaitar.
0: Sí. Quasi aquest el pilla la intel·ligència emocional, es carrega la intel·ligència emocional. Bueno, diu que és una cosa que és...
1: Resumia tot en que la culpa és dels teus pares, especialment sí, de la teva mare.
0: De la teva mare, sí.
2: Sempre, les dones.
0: Diu que...
2: Com Disney, eh? Com les pel·lis de Disney.
1: Sí, sí, la culpa és de la madrastra.
0: Bueno, parla de los ideales del superego y la realidad del mundo exterior, no sé, un exceso, según la RAE, es un exceso de autoestima, ¿no? Por cierto, la palabra del día en la RAE es tejuelo.
2: ¿Avui?
1: Sí. ¿Tejuelo?
0: Sí, que es una cosa como una cosa, cuadro de piel o de papel que se pega al lomo de un libro para poner el rótulo.
2: Això és nota al peu, que ens posaves avui.
0: Hueso corto y muy resistente de forma semilunar que sirve de base al casco de las caballerías. Bueno, cada día la RAE pone una palabra. Està molt bé.
1: Molt bé, tejuelo. Avui hem après tejuelo.
0: Bueno, total, que el ego es... ¿Dónde está el límite del orgullo y la soberbia, no? I bé, jo crec que el Quim no tenia ego. De fet, ara que li han fet un homenatge... Bueno, hi ha gent que pensa que sí, jo penso que no, perquè si no, no m'hagués dirigit mai a Navarraula a mi quan em va conèixer.
1: No, això és veritat.
0: Perquè jo era un pringat i ell era Déu ja i sempre em va tractar molt bé, no?
1: No, és que tractava molt bé a tothom.
0: I un tio que tenia ego, un tio que té molt d'ego, mira la gent amb certa...
2: Displicència.
1: No, ara, no, això sí que no ho tenia, eh? No, mai, mai. El que va escriure una vegada parlant amb qui me'n va dir, diu... L'ego tothom té. Diu, jo tinc
0: sí, home, tothom té ego.
1: Però és que ja no el tinc. És que ja, diguem-ne, que ja he cobert...
0: Ja,
1: ja
0: me l'han xupat tant, que ja m'és igual.
2: També dic una cosa, que aquí hi ha una fina línia entre el que és amor propi i el que és ego, no?
0: Evidentment, una cosa és que tu et respectis a tu mateix, una altra que te tractis a tu mateix com una rata, no? Tothom té ego. Especialment, los reyes de l'ego són els actors, indudablement. Els actors i, bueno, les cantantes d'òpera. Los cantantes de ópera suyas. Hòstia, perquè a sobre...
1: Clar, però és que fan una cosa molt difícil.
0: Sí, vale. Sí, però tampoc...
1: Jo sóc els cantants d'òpera, divas... no em suportaríeu. Home, no ho sóc, però mira, aquí em teniu, i estem vosaltres.
2: Però em penso que l'ego no és una cosa que vagi per gremis, no? Tu diries que és una cosa
0: que,
2: és
0: una
2: que és
0: cosa
2: molt gremial?
0: És molt gremial, sí, sí. Home, la meva mare era actriu, i el meu tiet era actor. O sigui, a mi no em parleu de l'ego dels actors. O sigui, he patit a casa.
1: Home, jo he viscut que següents, ja que estem aquí desvalant coses personals a la seva família, al seu tiet, gran actor.
0: El meu tiet tenia un ego que no cabia per la porta.
1: Jo vaig a un enterro que va parlar el teu tiet i va parlar més d'ell que del mort.
0: perquè venia de la vivir que són dos dies. Sí.
2: Però tornant al Puyal, és veritat que crida l'atenció que portem dies amb tothom parlant d'ell i no l'hem escoltat parlar amb ell.
0: Perquè clar, va fugir d'escena.
1: I a més, no és una cosa que hagi sigut impostada perquè ara que tothom parlarà de mi jo fujo. És que el dia que va tancar la barraca va desaparèixer.
0: Yeah. Sí, com el... Abans parlàvem d'ell, del que era cap d'esports de la Vanguardia, com es deia.
1: Enric Bañeres.
0: Jo és que necessito el sentit perquè em recordi els noms.
2: És el teu apuntador, eh?
0: Sí, sí. Bé, doncs això de l'ego, jo crec que sí que va per barris. De fet, molts dels que ara s'autoproclamen hereus del Quim tenen més ego que el propi...
1: Amb bastants menys motius.
0: Sense cap motiu, bàsicament. Però això m'ha fet pensar, per exemple, el Luis, que ningú sap qui era,
1: Luis Fermoso,
0: era la mà dreta del Michael Robinson. Sense ell, l'informe Robinson no existiria. No. Però
1: ni seria tan bo.
0: No. I va fer la majoria de programes de l'informe Robinson.
1: Era el cervell, era el que pensava. El que va canviar la manera d'explicar l'esport a la televisió.
2: Lo que el ojo no ve. Ubiquem una mica.
3: No parecía el mismo. Saltó más serio. O al jubilado en paseo de domingo con las manos atrás. Quizá Gravesen esté acusando esa fama de duro que le persigue. Se estaba alterando. Zidane se dio cuenta y fue a calmarle. Y le tocó.
2: Mítica Spy, lo que el ojo no ve.
0: Y vamos, historic. Però el seu ego, jo crec que estava saciat amb que els companys sapiguessin que era molt bo i que era molt bon tio. És que era un tio extraordinari. Era impossible no estimar-lo. Bueno, pues, hi ha gent que amb això té prou. Hi ha cuiners que necessiten ser mega reconeguts, encara que no sàpiguen fer un ou ferrat, però bueno, hi ha altres que amb que la gent vagi a dinar al seu restaurant un plat de callos i que tothom sàpiga que fa els millors callos del món, té prou. Hi ha gent que l'autoestima, que tu deies, el que sàpiga...
2: L'amor propi, sí.
0: L'amor propi, al got se li omple molt ràpid i altres que no.
2: Ja.
0: Bé, on està el límit de l'ego? Pues, bueno, això depèn de cada persona.
2: Que després hi ha la falsa modèstia, també.
0: Home, i tant.
1: Sí.
0: I tant.
2: Això
0: jo sóc, jo sóc un pobre home. Sóc un pobre home, però te la tenen que xupar cada dia.
1: Sí, perquè també tenen dret, els pobres homes.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, d'aquests hi ha molts. Que no és per res el cas del Puyal.
2: No és per res el cas del Puyal, i no. em recorda ara el cap de contingut de... continguts d'aquesta casa, Liu, diu, el Puyal va tornar un dia en aquesta ràdio, sí, sense avisar ningú,
1: sí,
2: ho va fer trucant per sorpresa aquí a la ràdio,
1: agrada,
2: i era el dia del comiat de la nostra estimada Rosa Badia, el dia que s'acomiadava de l'antena. Estem preparant aquell fragment perquè el recordeu, perquè al final era això, de cop un dia, sense que ningú el convidi, reapareix sense que ningú l'esperi, no?
0: És que jo t'ho dic, jo tenia 17 anys el dia que vaig conèixer el Puyal, jo era un pringat de l'esport, i des d'aquell dia sempre m'ha tractat amb un respecte reverent, increïble.
1: És impressionant.
0: I no tenia cap necessitat. I jo he conegut gent que quan tenia 17 anys em tractava com una merda, i quan ja no tenia 17 anys i treballava al País, aleshores per ell ja era algú, no? I això ho notes. Això ho notes amb la gent que, quan ets una merda i ell és important, et tracta malament, però quan ell ja pensa que tu ets algú, hòstia, entonces ja entres en superaninfo, no?
2: Perdona, i a partir d'aquí estem entrant en una altra espiral, que és com a tu t'han tractat, a vegades acabes replicant actituds... que no havien estat justes amb tu, però que tu acabes traslladant, no?
1: Això, això és acomplexat, perquè si t'ho han fet a tu, no li facis als altres, no?
0: Ah, bueno.
2: Però potser no saps reaccionar-te d'una altra manera.
1: Està clar que si tu ets molt bo amb una cosa, que seria el cas de Puyol, i ets el millor, això comporta una gran responsabilitat, i ell era superconscient de que era el millor, i tenia la responsabilitat de mostrar-se afable i ensenyar a qui el volgués escoltar, perquè realment... és una figura que impressionava.
0: Home, clar que impressionava.
1: Però et trencava la barrera de seguida. O sigui, venia, et prenia un cafè, et prenia una cervesa amb tu.
0: Sí, evidentment.
1: I et preguntava coses a tu.
0: Com el Michael Robinson. El Michael Robinson preferia fer un gin tònic amb tu quan érem, igual, quan no eres jefe.
1: Sí,
0: que fer-se el gin tònic amb l'amo de la ràdio.
1: Total,
0: sempre tenia una excusa. Total. No, és que ara no puedo, no estoy bien.
1: No estava nunca bien. I'm in well.
0: I ja està.
1: Gran inglés.
0: Sí, però és el que tu dius. Tu no tornes les coses que t'han fet. Jo, per lo menos, a mi, la veritat...
1: L'has oblidat?
0: La veritat m'he oblidat. Però no cal. O sigui, no. Perquè, al final, tornem als actors, aquests sí que ho tornen, eh?
1: Hombre,
2: crec que, clar, potser per un trauma familiar que tens, però tens aquí una mania persecutòria pel món del tot, com si en el món del periodisme, encara que tinguem l'excepció del Puyal, no hi haguessin egos.
0: Però això seria un altre tema, els traumes. La meva mare sortia sempre que es moria algun actor famós, sortia per la tele. I aquell actor famós, que havia sortit la setmana anterior fent una pel·lícula, deia, buah, vaya hijo puta. Però quan es moria i sortia per la tele les setmanes següents...
1: El deixava per fer.
0: De sempre deia, que buen tío era.
1: Sí, que generoso.
0: I jo li deia, però mami, sí, hace una setmana hablabas mal d'ell. I sempre em deia, de los muertos siempre se habla bien.
2: D'aquí parlem bé nosaltres des de Joaquim Maria Puyal. Ara, vosaltres que l'heu conegut en primera persona, ho heu estat dient, i dèiem, tenim el fragment de quan ell, per sorpresa, un dia, tot i que quan el busquen perquè ell llueixi, no s'hi posa, perquè
0: no està.
2: D'ego va bé, diguéssim. Aquell dia va aparèixer a la ràdio. Aquest és el fragment. Hola, què tal?
4: Hola, molt bé, i tu?
2: Molt bé, gràcies.
1: Mm.
2: Amb qui parlo, sisplau?
4: Parles amb un dels milers d'oients que tens.
2: Sí.
4: Amb un més. Amb una persona que està acostumada a sentir-te cada cap de setmana i que avui ha sentit que te'n vas, d'aquest programa, no?
2: Sí.
4: I que volia dir-te en nom de tants oients, doncs, que et trobaré molt a faltar, que t'agraïm molt el teu esforç, el teu talent, la teva tenacitat, la teva sensibilitat, la teva capacitat d'escoltar tantes maneres diverses de ser respectuós amb tothom, la teva professionalitat, la teva dedicació, el teu amor per la ràdio, que tantes persones apreciem i compartim. I per això he trucat. Però m'han dit, digue-li directament, i t'ho dic directament amb de tants i tants oients que tens, i també un petó.
2: Imagina't.
5: I ara, si pots, continua.
0: Si pots, continua.
1: És un geni.
0: Aquí te la dejo.
1: I com sap que diu, i m'he gustat. I com va, ara, si pots, continua.
0: I com va continuar? Plorant.
2: Mira, li demanem a Rosa Badia que vingui a explicar-nos aquell moment, aquesta setmana. Ja continuarem aquesta història, va, la setmana que ve, si voleu. Sí, Lu Martín, gràcies.
0: No, gràcies a tu per convidar-me.
2: Per haver aterrat en aquest programa. Et quedes aquesta temporada o què?
0: Si tu vols.
2: Tu vols?
0: Obrim un debat amb els oients, a veure si en volen.
2: Obrirem línies, obrim
1: consulta. I quan te'n vagis, trobarà el Quim.
0: Segur.
2: El Quim Maria Pujal. I Santi Jiménez, gràcies. A també, que vagi bé. Adéu.
0: Moltes gràcies. Salut.
2: Carlota Casanova, arquitecta, professora, què tal? Bon dia.
6: Bon dia.
2: Escolta'm, avui pugem de pis, literalment. Volem parlar d'àtics. Hem tingut a Isabel Díaz Ayuso com a font d'inspiració.
6: Sí, bueno, és una bona manera de començar la temporada, no? Amb una mica de notícies i una mica de com són els àtics i per què no se'ls estimem tant, no?
2: Clar, és que aquest és el punt, no? Al final hi va haver un temps en què els àtics eren sinònim d'estatus. No sé si això, el que volem aclarir ara, és si això ha anat a menys, no?
6: Bueno, a veure, primer de tot, no? Reprenem la notícia. No? Ayuso, una comunitat de Madrid, se fa amb un àtic de 6,3 milions, no? A Chamberí. I la pregunta seria una mica quina necessitat, no? Tenim com a ciutat o com a comunitat de comprar un producte immobiliari d'aquest preu, perquè al final seran unes oficines, no? O serà un lloc de reunions, però bueno, és un lloc, com tu has ben dit, és un lloc d'estatus, no? Mm-hmm. Llavors, deies tu, això puja, baixa els valors, com ha canviat?
2: Clar, la pregunta és per què, no? Si les dades confirmen, per què si desperta tanta passió un àtic?
6: Evidentment, desperten moltíssimes passions els àtics i ara veurem que històricament no sempre ha sigut així, han hagut alts i baixos en el concepte de l'àtic, com s'ha inventat el concepte d'àtic, però perquè comencem amb unes tassacions, no? El 2022 a Espanya un àtic costava de mitjana un 23% més, un 23% de mitjana, que va d'un 20 a un 40, que un pis exactament igual però que no estigués en un últim pis.
2: Déu-n'hi-do. Clar, però no sempre ha estat així, deies, perquè jo tinc entès que abans de viure a dalt de tot, abans això no era cap privilegi.
6: Efectivament. De fet, si mirem els antics palaus, no? I això passava a tota Europa, vull dir, els palaus antics, però tenim bastantes tesis, a més, molt boniques, explicant com els palaus s'organitzaven i com les plantes baixes i les primeres plantes eren sempre el que es deien les plantes nobles. De fet, si anem a visitar qualsevol palau, és igual de l'època, sempre tenim el concepte de planta noble, no? Que és la planta gran, la que no està subdividida, la que l'alçada és diferent, no? Hi ha un estudi de la professora Cristina del Prado Higuera de la Universitat Rei Juan Carlos I, que és molt bonic, que ho explica molt en els palaus nobiliaris de Madrid.
2: I llavors, la part de dalt?
6: Però la part de dalt, què passava? Clar, això més té una part molt d'història i d'estatus i d'art, però també té una part molt d'estructura i de concepte, és a dir, els edificis, és igual on anem, no? A la història antiga o els palaus, o, no? Abans eren, no? Les bases eren molt grans, pisos molt alts, i conforme anaves pujant, no? És com que te vas adaptant a que l'estructura sigui més baixeta, no? I té una lògica també estructural i de ciutat, inclús de perspectiva. Llavors, normalment les últimes plantes sempre són més baixetes. Sempre. Ja. És a dir, pisos nobles sempre són molt alts, anem pujant i sempre són baixetes. A més, mm-hmm. Tenim les paraules, no? Cada ciutat, a París o a Londres o aquí, no tenim la paraula golfa, tenim la paraula les cases dels porters... Bueno, sempre tenim com paraules per definir l'última planta, no massa maques.
2: Ja. I llavors això, quan s'inverteix? En quin moment això es transforma?
6: Això té... s'inverteix... Amb una invenció purament tècnica, que és la invenció de l'ascensor, que si fa molts mesos vam estar parlant un dia de Chicago i de Nova York i de com aquestes ciutats s'havien construït, no?, amb estructura metàl·lica, però l'ascensor és un canvi de paradigma absolut. No? En ciutats com a Nova York, a l'ascensor i més coses que ara explicarem van fer que hi hagués un canvi de manera d'entendre la ciutat. A Barcelona veurem que va ser un element que el primer ascensor va arribar a Barcelona el 1888 amb l'Exposició Universal. Sí. les va instal·lar a l'escultura, ja ho diré, l'escultura, d'allò del Colón.
2: Sí, a l'estàtua de Colón.
6: Exacte, l'estàtua de Colón, exacte, que no sortia. Que, a més, quan estàvem fent
2: aquell
6: proves...
2: Aquell va ser el primer ascensor.
6: Primer ascensor de Barcelona. I, a més, es va quedar atrapat a l'alcalde de Barcelona.
2: Què dius?
6: Sí, sí, quan estàvem fent proves. Sí, després et diré qui era, no em surt el nom. Llavors es va quedar atrapat amb dos periodistes i van dir, bueno, no és infal·lible, però bueno, funciona. No?
2: Quin debut, mare
6: de Déu. Però després van haver de passar molts anys fins que es va popularitzar. Fins als 1900-1910 no era una cosa que es col·locava en els edificis plurifamiliars. Clar. Que van haver de passar anys.
2: De fet, hi ha un munt de cases a Barcelona i altres llocs de Catalunya on l'ascensor ha vingut a posteriori, això es veu en el forat de l'escala, no?
6: Sí, sí.
2: A vegades n'hi ha alguns que són fins i tot muntacargues.
6: Exacte, sí, sí. Bueno, això també ve perquè, bueno, en funció de qui feia l'edifici, no?, d'on posaves els diners, també és molt diferent si era per renta, no?, que si era per propietat. Això canviava molt.
2: Rius i Taulet era l'alcalde de l'època.
6: Rius i Taulet, exacte, això, perdoneu. Rius i Taulet, efectivament.
2: M'apuntant aquí, en l'equip del programa.
6: Ràpids, 1888, no? I es va quedar amb dos periodistes o no era així, no, la història?
2: Llavors, d'on ve el concepte d'àtic de luxe? Perquè tenim l'ascensor, que llavors ens facilita la vida perquè no ens hem de treure la llengua per arribar fins a casa.
6: Sí. Com sempre, les paraules s'expliquen molt, no? L'etimologia de les paraules s'explica d'on venen, no? Si parlem de... Penthouse, pent, ve d'apèndix, pendis, i és una paraula que és un afegit.
2: Val?
6: Sin más, no? Un afegit que, a més, no sempre volia dir que estigués a sobre. Podia ser com un cobertizo, podia ser una cosa afegida. El concepte àtic és una mica més romàntic, perquè ve de l'antiga Grècia, no? Que és, pels que coneixeu Grècia, la regió on la capital és Atenes és Àtica, que era la part de dalt del país. Llavors, en l'antiga Grècia, en l'arquitectura, molt sovint, tot allò que estava construït per sobre de les cornises, d'una manera informal, es deia àtic, no? Com les coses que estan per sobre.
2: Val.
6: Llavors, les dues maneres d'arribar són una mica diferents, no? El penthouse i l'àtic, no? De fet, en l'anglès l'àtic no té la mateixa categoria que té un penthouse, perquè el penthouse, que ja era una construcció annexa, es va anar com a consolidant. I d'aquí passem al concepte més modern que tenim avui, que és el rooftop. No? Que és el que està de moda, el rooftop garden, yes, tot gastronomia, foodies, estupendo. Però tampoc és una cosa tan nova.
2: Yeah.
6: Vull dir, això també és un invent que en els anys 20 es va popularitzar molt als Estats Units, perquè a principi, però això ja venia una miqueta abans, a finals del segle XIX, i va haver un inversor que es deia Rudolf Arends, que jo no el coneixia, que va venir de viatge per Europa... I ja el 1882 va veure que a Europa hi existien els teatres oberts, bueno, a veure, evidentment, no? Teatres grecs i romans i moltes altres coses que teníem, arenes, no? Que hi havia teatres a l'aire lliure. I va arribar a Nova York, va dir, a l'estiu, va dir, hosti, aquí fa molta calor, només podem fer teatres a l'hivern, fem una invenció. I es va fer, sobre del casino, va fer el primer teatre a l'aire lliure en un rooftop.
2: Carai.
6: I van dir, ostres, això va ser un èxit brutal, i a partir d'aquí doncs van començar a fer tot de rooftops, gardens, i es va fer una...
2: Que parlant de plantes, a mi hi ha una cosa que em meravella, que no sé si passa només aquí a casa nostra, que és això que jo visc en un primer, però al final estic en un tercer. I això, gent que ve a casa que diu, va, ja pujo peu, després s'acaben trobant que pugen tres pisos, perquè després et trobes el principal, l'entresol, el principal, l'entresol...
6: Sí, sí. Entresol
2: principal i primer.
6: Primer, i a vegades hi ha algun més, eh? Sí, sí, això és molt divertit i això és una... Aquí hi ha dues coses, es barregen. El fet que es volia, quan es va fer l'Eixample, com ja hem parlat alguns altres cops, no? es va voler una normativa i una manera una mica de dir si puc fer 6 plantes o 8 plantes, però em poso 2 que tenen un nom que ningú sap ben bé què són, doncs potser puc construir una mica més, no? Llavors hi havia aquest tema. Però d'altra banda, era una manera també de donar-li caràcter, no? El principal, no?, que és aquesta que dèiem planta noble, clarament era la planta del propietari de l'edifici, no?, del que construïa, i que a partir d'aquí després hi havia els normals, i per sota hi havia aquest entresol, que sempre és una miqueta pitjor que el principal, a vegades inclús és una mica baix, perquè podien ser oficines, perquè molts, no hem d'oblidar-nos que molts edificis que es construïen a l'Eixample eren de petits propietaris, no?, o petits, alguns eren grans burguesies, però altres eren petits propietaris o comerciants que es feien la seva planta i després l'altre ho feien per llogar, yeah, o per posar oficines, o posaven el taller baix, oficines, i després l'altre llogaven. I, de fet, la materialitat dels edificis, si heu vist, tots heu vist edificis macos, a vegades el marbre de l'escala acaba al principal. Després l'altre ja és ceràmica, però no tenim aquelles baranes, no són els mateixos acabats. És que mireu i mireu que el tamany de les finestres i dels balcons cada cop es va fent més petit. El balcó és més estret.
2: Cert.
6: Tot, no? Clar. Menys decorat.
2: I arribem al moment actual, perquè les xifres actuals el que demostren és que els àtics d'avui es venen per autèntiques fortunes. No sé si tenim ara mateix ubicat quin és l'àtic més car, per exemple, a la ciutat de Barcelona, i quan
6: sí.
2: val.
6: Bueno, jo vaig buscar fa uns dies, vull dir, no sé si ha desaparegut, però és divertit, que a mi m'encanta posar-me a fotocassa idealista, bueno, és com un passo, Pipa, i a vegades he viatjat, i això és veritat.
2: No? Per això es diu idealista.
6: Sí, i jo he viatjat i he anat a veure cases i pisos, fent-me passar per compradora, per veure propietats increïbles, com llocs com Chicago.
2: Per fer-te mala sang, eh?
6: Sí.
2: Llavors, on el tenim ubicat ara mateix?
6: Ara tenim a Pedralbes un àtic de 7 milions d'euros per 524 metres quadrats, dues plantes i piscina, amb una terrassa de 200 metres quadrats.
2: Pel
6: vistes al mar i al Tibidabo.
2: Pel mòdic preu de?
6: De 7 milions.
2: Mare, Déu.
6: 7 milions. A veure, jo t'haig de dir que si tens dues plantes, 200 metres quadrats de terrassa i vistes i piscina, vull dir, jo, si els tingués, no tindria, segur que no hi ha res millor que això.
2: Clar, i aquí jo ara et faig una pregunta. Hem arribat al moment del luxe, àtics de luxe, encara ben considerats, però estem en un moment de canvi climàtic brutal. Perdran valor els àtics? L'estan perdent ja?
6: A veure, no podem dir que estan perdent, perquè al final bueno, som tots molt classistes i quan més t'allunyes del terra estàs més lluny de la brutícia, del soroll, de la pol·lució, de les vistes, no? I jo he tingut molts clients que et diuen, no, jo el que vull és que ningú em vegi. Vull dir, jo vull dominar, és una posició de dominància. De fet, aquest ascensor que hem dit que es va instal·lar el 1888, a totes les exposicions universals, l'objecte o el lloc de més afluència sempre és el lloc més alt. La Torre Eiffel, no? Vull dir, sempre aquell lloc en el que pots pujar, no? L'Atonium, es diu, de Brussel·les, aquell lloc que pots veure, a més, allò que tu no estàs acostumat a veure.
2: Ja.
6: No veus el teu veí, el teu arbre i el colom allà davant de casa, com me passa a mi. No ho veus? Tu ets el rei i aquella... i allò ens encanta. Però hem de dir que, evidentment, la manera de construir aquests àtics, que eren àtics reconstruïts, no? Bueno, els que s'han fet ja pròpiament són molt més moderns, però els que s'havien reconstruït i s'havien adaptant no estan preparats.
2: Yeah.
6: Perquè, a més, en aquesta ciutat tenim la maleïda costum de carregar-nos els falsos sostres dels pisos de l'Eixample, sobretot de les cobertes, i deixar vista la volta. Senyors, aquesta volta no es va construir per veure's. Ha d'estar tapada, perquè allò és una cambra que fa que ens aïlli.
2: Amiga,
6: llavors.
2: No tot és estètica.
6: No tot és estètica.
2: A vegades és funcionalitat, també.
6: Exacte, i a més de soroll.
2: Molt ràpid, Carlota, com vols que tanquem avui aquesta secció?
6: Mira, jo voldria que tanquéssim...
2: 30 segons.
6: Amb una reflexió. Deixem de... Ja que parlem de canvi climàtic. Deixem de posar aires acondicionats com a bojos i parlem de construcció. Aïllem les cases, aïllem les façanes, fem servir una cosa que es diuen persianes de tota la vida. I no fem xapusses de posar aires acondicionats que només fan que malbé les nostres façanes.
2: També et dic, te les han de deixar col·locar les persianes a casa perquè hi ha molts edificis antics, i sé del que parlo, que com que estan catalogats com a patrimoni històric, no t'hi pots posar persianes. I ahí lo dejo, mira, parlarem d'això.
6: Persianes tradicionals.
2: Sí, els porticons, però aquest els porticons, sí. Els que has de mantenir, acaben sent de nyigui-nyogui. Ja en parlarem,
6: ja parlarem.
2: De la rehabilitació d'edificis. Em sembla un tema molt interessant.
6: Perfecte.
2: Carlota, gràcies.
6: Gràcies.
2: Fins ara.
6: Adéu.
5: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Queden 10 minuts per les 11 del matí i volem escoltar dues veus ara a aquesta hora per seguir parlant d'educació. Ja sabeu que avui és el dia que els nanos han de tornar a l'escola, que els col·les tornen a obrir portes, que hi ha vaga convocada i que, a més, hem conegut els resultats pèssims, una altra vegada, de les proves PISA dels alumnes catalans i, sobretot, del conjunt de l'Estat. D'una banda, puc saludar la Carla Gràcia. Què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia, Marina.
2: La Carla té dues criatures petites i, a més, és autora del llibre Perfectament Imperfecta, on parla de l'experiència de criar un nano, un fill amb autisme. Ella, d'una banda, de l'altra, puc saludar en Pedrós, el senyor Padró, perdoni. Què tal, bon dia?
8: Hola, molt bon dia.
2: Ell és expert en polítiques de... educatives i ha estat durant 10 anys membre de l'OCDE, que precisament és l'òrgan que es dedica a fer aquestes proves PISA per auditar el nivell dels alumnes al conjunt dels països europeus. Què tal? Ara parlarem dels resultats que acabem de conèixer, però abans, Carla, teníem pendent la conversa amb tu. Tu tens dos fills i un d'ells, el gran, si no m'equivoco, és el que té autisme. I amb tu volíem compartir aquesta reflexió sobre l'escola inclusiva, sobre si funciona o no funciona l'escola inclusiva en tots els casos, perquè està sent al final un dels focus de discussió, de debat, que motiva també la revolta del professorat.
7: Moltes gràcies per convidar-me. La veritat és que l'escola inclusiva s'ha convertit en una ideologia, no? Hi ha molta gent que diu l'escola serà inclusiva o no serà, i per mi l'escola serà un lloc on els alumnes se sentiran segurs, aprendran i aprendran, doncs, estar en societat, o no serà. No, la idea no és una ideologia. Potser fins i tot el sistema educatiu serà inclusiu o no serà, però amb aquesta bandera el problema és que si no estem donant els recursos que realment necessiten els infants, el que estem fent és molt patiment als infants i a les famílies, perquè avui, per exemple, havíem de parlar abans, però llavors el meu fill gran ha tingut una crisi, el meu fill petit llavors no volia anar a l'escola, van a escoles diferents, amb una hora de viatge entre una i l'altra, és a dir...
2: Això avui mateix,
7: Avui mateix, sí, i ara estic al pati de l'Escola d'Educació Especial, que per sort va el meu fill perquè fa compartida, que és una cosa que ja no es fa. No? Perquè, per exemple, l'escola compartida és una gran eina perquè els infants puguin formar part del creixement d'alumnes neurotípics, per dir-ho d'alguna manera, yeah, i al mateix temps tinguin l'atenció que necessiten emocional, de creixement, de totes les... doncs a cadascú el que necessiti, no? Però això és un recurs que ja no s'està donant perquè, clar, un alumne no pot tenir dues places alhora. En què estem pensant, llavors? O sigui, quan realment pensem en l'escola inclusiva, estem pensant en que tots els alumnes han d'anar junts a la mateixa escola, perquè això ens suposa una reducció dels pressupostos, o perquè realment ens ho creiem? Perquè si realment ens ho creiem, o donem els recursos necessaris perquè aquests alumnes, que els estem posant amb més pressió, perquè són alumnes que necessitarien una ràtios de, doncs, com de l'Escola d'Educació Especial, és a dir, de 4 alumnes per professor, yeah, i els estem posant amb 20-25 alumnes per professor. Els estem posant més pressió i els estem traient recursos. Això no és sostenible per als alumnes, però per als alumnes amb necessitats educatives especials, però per als altres tampoc. Després tenim els resultats de les proves PISA, però quins resultats? Si el meu fill té una crisi, que en té constantment, a més, forma part, quan va a l'escola ordinària, no és l'únic que té necessitats educatives especials. Té 5 o 6 companys que també en tenen.
2: Clar.
7: Per tant, es van alternant les crisis. Si el meu fill té una crisi i comença a cridar i a dir que em tiraré pel balcó, els altres alumnes, pobres, han de gestionar això. No poden estar parlant de matemàtiques. Llavors, ja no és qüestió de que el meu fill tregui bones notes o no a la PISA i se li descompti els seus resultats. És qüestió de què es pot fer amb la resta d'alumnes durant l'any.
2: Clar. Carla Gràcia, moltíssimes gràcies per compartir el teu testimoni avui amb nosaltres. Que vagi bé.
7: A vosaltres, gràcies.
2: I Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives, expert en la matèria, exmembre de l'OCDE. Com interpretes els resultats que hem tingut aquest matí, que hem conegut? Vaja, els pitjors resultats en 25 anys, cau la comprensió lectora, les matemàtiques, els pitjors resultats en això, en un quart de segle.
8: Sí, així és. I a més ho és, en primer lloc, a escala global i encara més marcadament en el cas espanyol, no? Aquesta és una tendència que, d'una o altra manera, ja s'albirava fins i tot abans de la pandèmia, i que hi ha segurament dos fenòmens que contribueixen a explicar. El primer seria l'impacte durador de la pandèmia. Cal recordar que l'estudi PISA examina els resultats dels alumnes de 15 anys d'edat, però no del que han après en aquest mateix curs, sinó de tot el que ha estat el seu itinerari educatiu. Clar, tenim una generació sencera d'alumnes que, en el millor dels casos, van estar sense escola presencial durant un curs acadèmic i, en alguns països, fins i tot, dos cursos acadèmics. Això ho arrastrarem durant molt de temps. Probablement, en els propers 10 anys, encara sentirem els efectes, no? Però, en segon lloc, hi ha un altre fenomen que és paral·lel i que podríem dir que, paradoxalment, també hi va ajudar la pandèmia, que és l'omnipresència dels dispositius digitals i, sobretot, de l'ús de les xarxes socials per part dels alumnes, no? Això fa que elements com ara, per exemple, la lectura en profunditat, la lectura reposada, entrin en contradicció amb les propostes tan atractives que es fan, per exemple, des de determinades xarxes socials on pràcticament l'usuari, tant se val l'edat que tingui, està 15-20 segons veient una cosa, de sobte canvia cap a la següent. Clar, la paradoxa és que molts països han intentat resoldre aquesta qüestió prohibint l'ús de dispositius per part dels alumnes a classe o utilitzant-los només en determinades circumstàncies molt específiques, quan en realitat el que necessitaríem justament és tot el contrari, és acompanyar millor els alumnes en saber discernir i saber formar-se adequadament en les competències per moure's en un món cada cop més complex, també gràcies a la intel·ligència artificial, no? És a dir, es dona aquesta paradoxa i, com sempre passa, l'escola no ha estat mai l'avantguarda social en aquest sentit, sinó que sempre va amb una certa velocitat més lenta. Sempre ha d'intentar ser conservadora en alguns aspectes i innovadora en els altres, no? I normalment té més tendència a ser conservadora, per raons òbvies, que no pas a ser promotora de la innovació. Per tant, diguem-ne, aquests dos aspectes, més el fet que segurament les pràctiques d'ensenyament, de la lectura, també han quedat tocades per aquest entorn canviant, doncs expliquen perfectament la davallada en lectura, que és una competència que correlaciona pràcticament al 100% amb la competència matemàtica. No oblidem que la matemàtica és també un llenguatge. Clar. I potser una mica menys en el cas de ciència. És a dir que, d'una o altra manera, tenir mals resultats en lectoescriptura, que és una cosa que PISA ha posat de manifest enguany, però que ja sabíem que passava també amb els alumnes de primària gràcies a un altre estudi internacional que és PIRLS, doncs podíem preveure que tindria uns efectes nocius també sobre les altres competències. No? Uh-huh. I això és el que ens hem trobat.
2: Doncs, Francesc Padró, moltíssimes gràcies per aquest primer anàlisi d'urgència dels resultats de les proves PISA. L'haurem de tornar a convidar més temps, segur, per analitzar i parlar-ne detingudament de la situació que tenim a les escoles catalanes. Gràcies.
8: Quan vulgueu, ha estat un plaer. Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi bé, adéu.
5: Aquí Catalunya.
9: Aquí Catalunya.
5: Amb Marina Fernández.
2: Albert Bermúdez, què tal? Bon dia.
10: Què tal? Com estem?

0: Vens amb un tamarro? Arrenques amb força.
1: Tamarro, és un tamarro. És possiblement de les cançons que a mi em fan plorar, allò, quan estic allò que me la poso amb els cascos forta...
0: Amb Dolby Surround.
1: Amb Dolby Surround, que se senti bé, és una cançó que a mi és capaç de fer-me buidar. Buidar del tot. I clar, és que és una cançó que és, no deixa de ser d'una pel·lícula que crec que ens ha marcat més o menys les nostres generacions, ens ha marcat la infantesa.
0: A més, és l'arrencada, a més de la pel·lícula.
1: És l'arrencada, i és, de fet, no sé si heu anat mai a veure el musical.
0: El Rei Lleó.
1: El Rei Lleó, però si no l'heu anat a veure, jo us ho recomano. És a dir, és possiblement una de les experiències més fortes que es poden viure en un teatre. I val molt la pena pagar lo cara que és l'entrada, que té nassos, però crec que val molt la pena. Clar, estem parlant d'una... Aquesta és la versió definitiva, per dir-ho així, perquè al final ha passat per moltes músiques, per dir-ho d'alguna manera, perquè aquesta és una cançó que compon Elton John.
0: I tant.
1: I, de fet, aquesta és la cançó original.

0: És més tranquil·la, és més... és una altra cosa, però és veritat que al final... L'únic que es canvia és la frase que es diu al principi, la cigüenya, el mític cigüenya.
1: Sí, sí, sí.
0: Però...
1: Exacte,
0: tot això.
1: Què
0: diu aquí?
1: L'Elton John, que n'ha fet més d'una, de cançons de la banda sonora de Rey León.
0: Exacte, sí, exacte. Sí. De fet, la de Can You Feel the Love Tonight, n'ha fet unes quantes. Però, clar, al principi van dir, hem de fer alguna cosa que sigui el Rey León, que sigui totalment el Rey León. Hem de convertir aquesta cançó... No. Bé, no, em referia de seguir escoltant aquesta, perdó. Aquesta cançó l'hem de convertir en una cosa que sigui el Rei León, allò... El
1: Rei Sabanero.
0: Exacte, Sabanero. I van afegir-hi aquesta frase que és del musical de Broadway. Així és com sona en un musical, que és el que us dic, que recomano pagar el que valgui l'entrada per anar-ho a veure. És...
1: Que existia abans que la pel·lícula.
0: Efectivament. I així és com arriba aquesta cançó a Broadway, diguéssim. És una passada. No, amunt, la de Broadway. Amunt la de Broadway. Plena de veus, plena d'animals que van sortint. Quan et penses que ja deu ser això el màxim, encara van una mica més enllà. Per mi és un dels moments més emocionants que es pot viure, de veritat, en un teatre. I aquesta frase que diu Nans Ingonyama Bagiti Baba, bàsicament és una frase del Zulu que significa aquí ve un rei lleó, pare.
1: Ah.
0: I això és el que es diu al principi.
1: Ens has desxifrat una de les frases que probablement més gent deu haver...
0: Escoltat i
1: cantat, i verbalitzat sense saber què diu.
0: No diu a cigüenya, diu Nans Ingonyama, que bàsicament és això, doncs aquí ve un rei lleó. Però vaja, que és una cançó que s'ha versionat a tot arreu. De fet, escoltem la del mateix musical de Broadway, de veritat que és una passada, amunt.

0: cançó que s'ha traduït a 50.000 idiomes, evidentment, com, per exemple, el japonès.
1: De la que se n'han fet 25.000 versions, fins i tot, de fet, hi havia una persona que va dir: això no sona encara prou africà, anem a fer-ho encara més africà.

0: que és aquesta mena de gospel, sí, fins i tot, que al final sempre sona fantàstic.
1: També tens una versió, tu.
0: Jo també tinc una versió, però és que abans, fins i tot, si arriba... Exacte, sí, així li vam donar un premi Toresky a Rafinha, efectivament. I, de fet, fins i tot, s'ha versionat per si mai arriba Nadal i no sabeu què posar. Escolta.

0: I per últim, doncs anem amb el meu joc, evidentment. Jo sempre, ja sabeu, que m'agrada muntar cançons sobre cançons. I avui, doncs, vinc amb un joc que bàsicament és que us poso la base del Rei León, de la Circle of Life, i m'heu d'anar endevinant quina és la música que us he posat a dalt. La veu sempre anirà canviant, i a veure si endevineu, si teniu prou cultura musical com per endevinar totes...
1: Jugueu vosaltres a casa, perquè si no jo aquí jugo sola.
0: Ara estàs jugant sola.
1: Quedo amb el cul a l'aire.
0: Però, escolta, et vinc a posar a prova. Jo, si a mi em fas venir aquí, jo almenys et poso a prova.
1: Va.
0: I si no en saps prou, et retrataré. Endavant. Aquí encara no, eh? Marina, no pateixis. No pateixis. I comença fàcil, no pateixis.

0: human.
1: Coldplay.
2: Yes. Com tant tu. My sign is vital. Això és...
1: My hands are cold.
2: Sí. La cançó es diu Human.
1: Sí.
2: Però no és Coldplay, és The Killers.
1: Són els altres que s'assemblen al Coldplay.
2: Ah,
1: The Killers.

0: Aquesta senyora es diu Christina Perry, A Thousand Years. I ara us repetiré les quatre cançons que han sonat fins ara. Perquè quedi clar.
1: Killers.
0: Però no desconnecteu, que n'hi haurà una de nova.

0: Totes les cançons han estat número 1 de llistes mundials, eh? Someone You Loved és l'últim que ha dit Luis Capaldi.
1: Ets meravellós, Albert Bermúdez.
0: Fa el que es pot.
1: Gràcies.
0: Yes.
1: I fins aquí el bo i millor de l'Aquí Catalunya que us havíem preparat per avui. Sabeu que ens podeu trobar de dilluns a divendres de 7 a 12 del migdia a les freqüències de SER Catalunya, també a l'app de la SER. Que vagi molt bé, adéu.
2: Podeu seguir en directe Aquí Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda, Dani.
2: Què tal, com estem?
1: Això tu, com pots deixar de pentinar-te?
2: És que no sabia que hi havia vídeo i jo...
1: Ara, la ràdio,
2: no sempre. No sou presumit amb la manera de vestir, però amb com em queda el cabell, sí.
1: Home, et queda sempre esbojarrat, no? És la...
2: Però
1: la
2: ara no, perquè no em poso... Normalment em poso uns polvos, que és com laca cristal·litzada.
1: Ah.
2: I avui no m'he posat, però bueno.
1: Bueno, laca cristal·litzada, eh?
2: Sí, és, són uns polvos que és una mena de cera. Puc estar parlant 2 hores del cabell, si vols.
1: Tu que en tens, vull dir, per molts
2: tu
1: anys.
2: També.
1: Sí,
2: home,
1: sí,
2: no és que estiguem...
1: Però no el porto com tu, vull dir, tu el portes molt desenfadat.
2: Tinc entrades, però el viatge a Turquia està pendent.
1: Que, com portes la pel·li d'acció catalana que tant somies a fer?
2: No la porto encara, és aixecar una pel·lícula d'acció ara aquí és complicat. Tampoc tinc una gran idea, aleshores no, fins que no arribi com un concepte. Tenim una pel·lícula que va estar com per Netflix, però no va acabar de quallar. I ara tampoc és una prioritat.
1: Però tens... O sigui, la tens projectada al teu cap?
2: En el meu cap, sí, però en el meu cap hi ha projectades...
1: I saps qui la protagonitzarà?
2: No, això no.
1: Com anirà
2: però
1: la cosa?
2: Tinc idees. Jo, tu obres... Jo m'apunto totes les idees que tinc al notes del mòbil i de vegades les llegeixo i dic... Ostres, i això? Podem fer el joc, si vols. O sigui, obro el bloc de notes i...
1: Et sorprens a tu mateix.
2: I a lo tonto dic, para aquí, i aviam quina idea surt, saps?
1: Home, endavant.
2: Sí,
1: ves obrint el mòbil, que jo mentrestant et vull preguntar.
2: Vinga, tu ves preguntant.
1: Creus que veurem abans una pel·li d'acció catalana dirigida per tu o tu dirigint acció a l'americana, als Estats Units?
2: No, perquè ni tinc ni idea com va... No puc parlar molt de com va el mercat dels Estats Units perquè ni he posat el peu ni estic a la diana. Crec que hi ha... molts altres directors i productors que tenen un peu posat. Jo aquí, per ara, estic amb pel·lícules fetes aquí, i com a molt a Espanya, i poca cosa més.
1: Bé, mai se sap, perquè a més ho dius a moltes entrevistes, que vols fer acció...
2: Sí, i sí, aviam si em contracten.
1: Clar, l'efecte crida mai se sap. Estàs preparat ja amb la llista del mòbil?
2: Sí, digues para.
1: Vale, contem fins a...
2: 1, 2, 3...
1: Para.
2: Clar, tuvieron que pasar 3 años para que las investigaciones periodísticas judiciales germinar... Uf, no sé què és això.
1: Tornem-hi.
2: Mira, tinc una moguda de viatges en el temps. Això sí, m'encanta la ciència-ficció. I en el meu cap sempre penso una idea tonta de paradoja temporal que sempre em tenen meravellat i és com una de les altres coses que tinc pendents.
1: Sí, tipus Christopher Nolan, eh?
2: Sí, tipus Christopher Nolan, sense tant pressupost i sense aquesta dèria en fer-ho tot real, no? És com tot ho he fet real, he portat un barco i l'he posat allà i és un barco vikingo que no té res a veure amb la... Però bueno, igualment em va agradar molt, eh?
1: Et va agradar l'Odissea?
2: A mi em va agradar. Jo tinc... De l'Odissea tinc... Vull dir, a mi em costa molt criticar les pel·lícules. Soc un espectador molt, molt agraït en aquest sentit. I de l'Odissea només em van passar 2 coses. Que és que a l'inici està muntada ràpid. Vull dir, a l'inici jo tenia la sensació que els talls anaven molt, molt ràpids. I aquí passa alguna cosa. I després vaig llegir que aquest mamotreto que ha fet de rodar amb IMAX, i la vaig veure amb IMAX, al Diagonal Mar...
1: Si tu la vas veure com s'havia
2: sí,
1: de veure.
2: Sí,
1: eh?
2: A les 10 del matí, que m'havia anat al cine amb verd de crispetes amb un cafè. I després vaig veure que clar, la càmera IMAX només roda com 3 minuts seguits, o 10, vull dir, amb una quantitat molt, molt curta, i això en algun moment ho vaig notar. I després el que no vaig entendre, clar, al final és com... que l'Odisseu arriba a Ítaca amb una reflexió de la guerra té conseqüències, certa culpabilitat, quan mata com a la que fa d'Atenea, que és la Zendaya, llavors fa com una reflexió molt bonica sobre cert pacifisme, però després munta un sidral allà amb els pretendents de la seva dona. I després el que em va passar és que aquesta escena no vaig entendre res. Vull dir, una coreografia de 3 hores amb la música ja del compositor, que és el Ludvig Göransson, que és un dels millors compositors de bandes sonores que hi ha ara, i jo estava al costat amb la persona que ho veia i dic, tu estàs entenent el que està passant? I tenia la sensació que... I passa una cosa amb el Christopher Nolan, que les escenes d'acció...
1: Ell ho busca una mica, que no s'entengui.
2: Jo crec que li dona una mica igual. Jo crec que en aquell moment diu, jo me'n vaig a Fontet, saps? I ja us ho fareu perquè, per exemple, a El Caballero Oscuro, més enllà de les imatges que tots recordem i a les sagues de Batman, l'acció no està del tot ben rodada, sobretot el combate cuerpo a cuerpo. Hi ha com algú... Inception, l'escena final a la neu, que hi ha una persecució amb el DiCaprio...
1: Inception és Origen.
2: Origen. No acabes d'entendre molt el que està passant, no? Llavors,
1: el rotllo.
2: A cada pel·lícula dic, ostres, aquí... No està molt ben explicat, això, no? Dit això, em flipa. Inclús Tenet, que no li va agradar a ningú.
1: Home, era un palíndrom. Ens ho haurien d'haver dit abans de començar la pel·lícula, que era un palíndrom.
2: Al revés.
1: Millor tot. Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del director Dani de la Orden.
0: SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Dani de la Orden amb Jo Mai Mai, de Joan Dausà, que és un tema publicat l'any 2012, que es va convertir en el primer gran hit del músic de Sant Feliu de Llobregat, i de retruc també teu, Dani, perquè d'aquí va néixer la teva primera pel·li, Barcelona Nit d'Estiu, que va ser un boom, almenys a Catalunya.
1: Sí, va ser un boom petit, però també veníem d'un moment quan feia temps que no es feien pel·lícules en català i, sobretot, comèdies, no? Vull dir, al final la pel·lícula tenia una certa voluntat de no m'agrada dir comercial, però ja m'entens.
0: Una feel-good movie.
1: Sí, una feel-good movie. I bé, i això el que em genera és una sensació de nostàlgia i sobretot de por de dir, ostres, el temps passa molt ràpid.
0: Que fa 13 anys d'això.
1: 13 anys, sí, sí. I encara recordo coses com que jo encara tinc la sensació de que va ser ahir. Sí que, pensant com era abans, jo me'n recordo que vaig rodar amb molta més seguretat i una mica més d'ego. Barcelona Nit d'Estiu, que no tenia ni idea. I ara que potser ja sé una miqueta més, al contrari, cada rodatge que faig...
0: Com més rodes, més dubtes tens.
1: L'agafo amb més por. Sí, sí, l'última pel·lícula que he dirigit mai he estat tan insegur a l'hora de durar. Llavors, és com, a mesura que guanyava experiència, tinc com una sensació de dir, bueno, jo això crec que no ho sabré fer. I quan era Barcelona Nit d'Estiu anava amb el pito fora. O sigui, era com de, va, això ho faré bé, això no sé què, tal... I és una mica la sensació contrària, i és bonic que passi això.
0: Clar, això t'anava a preguntar, que hi ha un mini-boom, diguem-li així, en Barcelona Nit d'Estiu. A tu, personalment, que tens 22, 23...

0: Bé, va ser una etapa molt bonica. La vam fer amb amics i la recordo... Vull dir, moltes de les persones que han estat en aquella pel·lícula a dia d'avui són col·legues d'amistat o de professió, i això és una cosa com molt bonica.
1: Sí. Sense anar més lluny, l'Eduard Sola.
0: Sense anar més lluny, l'Eduard Sola, que va escriure Barcelona d'estiu, Barcelona nit d'hivern i la meva penúltima pel·lícula.
1: I què et va inspirar tant d'aquesta cançó com per aixecar una pel·li?
0: Narrativament està molt bé. Vull dir, veies l'escena, dic, hòstia, t'imagines el sopar, no? El Joan Dausà té una cosa molt xula que escriu com mini-pel·lícules a les cançons, no? Vull dir, és que t'imagines com l'escena. Té una cançó que es diu Parlant de tu i de mi, que se'n va la llum, no? I visualitzes una mica la història. Més enllà que moltes cançons són nyonyes, però el Joan Dausà és una persona molt nyonya, com jo sóc molt nyonya, vull dir... fa molt bé com de pensar mini-històries i posar-li música.
1: El titular ja el tenim, el Joan Dausà és una persona molt nyonya.
0: Home.
1: Abans de començar, el Daniel diu, avui intentaré no ficar-me en jardins.
0: Si això és un jardí, ja, o sigui...
1: Positivitzem el nyonyisme.
0: Per
1: que
0: favor.
1: No el nyonyisme, són
0: clar
1: coses
0: sí.
1: Diferents. I com aixeques aquesta pel·li? Perquè això, 22, 23 anys, vulguis que no, muntar una pel·li...
0: Amb col·legues, vull dir, era... Bé, just després de la crisi... que va patir Espanya després del 2012-2011 i inclús el cinema no acabava de poder-se aixecar pel·lícules. Encara no havien arribat les plataformes, a més. I bàsicament teníem uns col·legues, un tenia una càmera d'esto i va ser tot amb col·legues. Vam rodar un estiu i la vam fer com qui fa un curtmetratge, però en vez d'un curtmetratge de 3 dies, un curtmetratge de... no sé, un agost.
1: Sí, tothom sense cobrar.
0: Sí, sí, sí.
1: En localitzacions.
0: Amb localitzacions d'esto.
1: Familiars.
0: Després tot el que va generar la... És que no sé si va generar res la pel·lícula. O sigui, no... Diners no vam guanyar, saps? O sigui, no es va guanyar res perquè no... Tampoc va fer una taquilla en si. Però era una època on fer... Ara no ho tornaria a fer, ni se m'acudiria a fer-ho, però va ser tot des de la inconsciència. Des de dir, tinc aquests amics, no sé què, aquest amic coneixia un actor, el Miquis Prevé coneixia no sé qui, i ens vam anar sumant tots i va sortir això.
1: Bueno, i després va sortir Barcelona
0: Nit d'Hivern. La Barcelona Nit d'Hivern, que aquesta ja la vam fer bé, ens vam donar tots alta de la Seguretat Social, i jo crec que es nota, vull dir, Barcelona Nit d'Estiu té com una imperfecció i un punt amateur, que crec que la fa com bonica, especial, no? I crec que Nit d'Hivern potser entra més en un cànon de com han de ser les comèdies romàntiques visualment, a nivell de guió. És més perfecta, potser.
1: No és el que tu pel·lícula... li dius pel·lícula de fòrmula.
0: Sí, Barcelona Nit també era de fórmula, però va ser tan caòtic tot que al final la fórmula es va trobar en el muntatge. Saps? La pel·lícula s'ha de dir Barcelona, t'estimo. Havia de ser una mena de París GTM, més un punt autoral i de repente... es va consolidar amb una... O sigui, la fórmula la vam trobar durant el camí.
1: I les revisiones, les teves pel·lis, de tant en tant, te les poses?
0: Sí, però sobretot per consultar, de dir, hòstia, això com ho vam fer... Sí, i la revisiono de manera molt sana, és a dir, les...
1: Les crítiques a tu mateix.
0: Sí, sí però d'una manera... O sigui, jo podria criticar cada una de les meves pel·lícules, inclús et puc dir de quines no estic plenament orgullós, però l'important és saber el per què. O sigui... Jo miro cap enrere i crec que no tinc cap gran pel·lícula entesa com a pel·lícula bona. Tinc pel·lícules simpàtiques, tinc pel·lícules que et fan passar una bona estona, però sobretot les primeres crec que són unes pel·lícules molt irregulars per responsabilitat plena meva.
1: Sí,
0: de...
1: Et flageles fort.
0: No, al contrari, no és un flageler. No,
1: home.
0: Crec que és natural. Vull dir, l'altre dia vaig tenir una reunió amb els meus socis, els productors, i un va dir, hòstia, crec que està guai com a vegades fer com autocrítica el que fas, i jo ho faig d'una manera molt sana, o sigui, cap altre... No em trauria cap de la carrera. No és que, hòstia, vaig rodar això, quina moguda, tal... No, al contrari, dic, hòstia, vaig rodar això, no va quedar bé, però això em va ajudar a fer una altra cosa, o aquí vaig aprendre no sé què... I allà queden, saps? I no passa res, que una pel·lícula és per sempre, però... Tampoc el dia que em mori no posaran allà de on la va cagar, no?
1: És que tinc aquesta sensació, Dani, que a mesura que has anat rodant, que has rodat molt, crec que portes 11 pel·lis i
0: massa,
1: 4
0: sí.
1: Sèries, masses, també has anat relativitzant molt la teva feina.
0: Sí, moltíssim. Sí, dir, abans m'anava la vida...
1: Amb tranquil·litat.
0: M'anava la vida amb un plano i tenia una obsessió negativa i diguem que ara he après una mica que res és tan greu i també les prioritats canvien i

0: I, òbviament, quan estàs rodant, estàs allà com preocupat, però sí, sí, sí.
1: O sigui que quan l'èxit espaterrant de Casa en Flames t'arriba, tu ja t'ho prens des d'un altre lloc. O sigui, tu ja estàs com...
0: Sí, a més, ens arriba d'una manera molt bonica, perquè jo Casa en Flames la faig des d'una depressió, perquè abans de Casa en Flames jo vaig fer un burnout, sobretot a nivell de feina i a nivell de salut, perquè es va coincidir una acumulació... O sigui, jo vaig arribar a estrenar dues pel·lícules el mateix dia, que era un meme, allò, perquè vaig estrenar 42 segundos i El test el mateix dia. I a més són dues pel·lícules de les quals, mirant enrere, no m'identifico molt amb elles. Una no era una història... Que volgués explicar del tot, i l'altre, El test, és una pel·lícula que jo com a director crec que ja vaig fallar amb algunes coses, no? Dic, la miro enrere i dic, aquí no vaig afinar en certs aspectes que són plenament responsabilitat meva. I llavors era com, ostres, més estreno dues pel·lícules de les quals no estic plenament orgullós. Jo tinc artrosis de columna amb una hernia discal i a sobre em fot un mal de l'esquena que flipes.
1: Si pateixes l'esquena crònica.
0: Sí, d'una manera crònica. I si vols parlem de la gestió del dolor o la molèstia crònica, que és bastant interessant.
1: Oh,
0: llavors jo ja peto completament i li tinc por al rodatge, li tinc por al treballar, li tinc por a anar a un set, com dir, hòstia, no sé què m'està passant, sóc un privilegiat que em van molt bé les coses, però li estic agafant pànic a el que jo estimo, que és el cinema, perquè al final a tu et pot agradar molt la pizza, però si menges pizza cada dia te la foten
1: que
0: amb un embut.
1: Que com una passió i acaba sent la teva
0: com
1: feina.
0: Sí. I aleshores vaig patar d'una manera estranya i de sobte Casa en Flames neix una mica amb els meus productors una manera, no sé si conscient o inconscient, dir, hòstia, anem a fer que el Dani rodi un altre cop amb nosaltres, perquè jo he estat rodant molta estona a Madrid o a fora. Anem a fer que el Dani rodi una pel·lícula aquí, que la senti seva, en català, amb el seu ambient de confiança.
1: Sí, la teva gent t'abraça.
0: Sí, va ser com algú com molt bonic, no?, de dir, anem a intentar que torni a rodar, però des d'una mena de casa, no?, i aleshores jo me'n recordo que li explico als productors aquesta idea vaga que tinc de dir, hòstia, tinc una idea, jo me'n recordo que a la Flama, perdoneu la broma, l'Espurna va ser, m'agradaria fer una pel·lícula rotllo Pequeñas Mentiras sin Importancia, d'una família un tant pirada, però que sigui un feel good, i després ja ve la pandèmia. I llavors l'escrivim durant la pandèmia. I jo me'n recordo que el detonant, ara que el Sorogoyen està estrenat una pel·lícula meravellosa,
1: El ser
0: que El ser querido, això no l'hi dic perquè no el conec, però jo me'n recordo que veig El ser querido, no, El ser querido no, perdona, Madre, és una pel·lícula increïble del Rodrigo Sorogoyen, que la fa la Marta Nieto, és una preciositat de pel·lícula, i hi ha una escena meravellosa gravada amb un mòbil, és la Marta Nieto està com borratxa amb un mòbil, està amb uns xavals que la tracten fatal, vol saltar el cotxe, és una típica escena de tensió de Sorogoyen, Sorogoyen, que generando mal rollo, pues, aquesta escena, i dic, hòstia, que guapo això, de generar tensió d'una manera, molaria com... Saps? Em va inspirar com algo de dir, m'agradaria fer com una escena així com de tensió, que no passa res, però falten moltes coses. I no sé com vaig arribar de jo voler fer un curtmetratge de l'escena paracaigudes de Casa en Flames, de tu tens una persona lligada, estàs lligada a una persona que es tirarà amb paracaigudes, i en aquell moment aquella persona es diu, jo ho vull deixar i si em deixes em mato amb tu, que és l'escena de l'Enric Auqué, la Macarena. I allò sí, sí. Jo volia fer un curt. Jo volia fer un curt en pla seqüència molt tenso a partir de veure Madre, no? Que dic, hòstia, com les pel·lícules et vinculen d'una manera estranya, que tu pots veure una pel·lícula Disney de dibuixos i t'inspira per una altra cosa. I aleshores, no sé com a la pandèmia, jo amb l'Edu comencem a escriure Casa en Flames, l'Edu comença a fer el guió, i el primer que li dic és aquesta escena de dir, mira, m'imagino una escena d'una parella, el tio que porta la noia per tirar-se en paracaigudes, ella li diu, vull deixar, descobreix que vol deixar-ho, i ella hi agafa una dinàmica tòxica, victimista, narcisista...
1: A l'aire
0: de, si em deixes, em mato. I a partir d'allà comencem una mica a desgranar-ho tot.
1: I ves per on, Dani, ara mateix està sonant de fons la cançó Captatio Benevolentiae, que sí. La gent que no som tan repel·lents com els Manel li diem Ens en sortim, sí. Aquesta és la d'Ens en sortim, que és una cançó que tots els que hem vist Casa en Flames l'associem a ella perquè apareix en el moment més catàrquic.
0: Jo crec que l'associació ja venia d'abans d'haver fet un temazo com aquesta cançó, però sí, d'alguna manera he robat aquesta cançó i l'he intentat vincular amb la pel·lícula d'una manera totalment des de l'admiració absoluta. Aquest...
1: O sigui, no era de, per context, mira, he trobat aquesta cançó, sinó que és, aquesta cançó a mi m'agrada,
0: sí,
1: i la vull posar aquí.
0: Sí, sí, no hi havia... Vull dir, sí, al final, el millor que té aquest ofici és que et pots aproximar a certs mites i a certes persones que admiren, admires des d'una manera professional, però que això és preciós.
1: Que guai això que has explicat, no? Que gràcies a... Bueno, amb la Casa en Flames tornes a estimar la teva professió.
0: Sí, llavors, casualment, Casa en Flames aconsegueix anar bé i ara, doncs, la pel·lícula va bé, l'Edu guanya el Gaudí i...
1: Nominats a 8 Goyes.
0: I nominat al Goya, guanya el Goya millor guió, preciós, es converteix en trending topic a Twitter perquè diu no sé què dels xarneus i no sé què. Es fa una mica rebombori. I ara estem escrivint la segona.
1: Ole.
0: Sí, sí. Casa Encendres.
1: Casa Encendres.
0: Sí, sí.
1: Passarà a les mateixes ubicacions?
0: No, passa la neu. Hem de canviar. Els pijos tenen una casa...
1: És una mica Barcelona nit d'estiu, Barcelona nit d'hivern.
0: Sí, però en aquest cas, el bonic és que es canvia el punt de vista. És a dir, allà sempre hem parlat de la figura de la mare, no? Del personatge de l'Emma Vilarassau, com aquesta mare dedicada i oblidada per la família, no? I d'alguna manera, en aquest cas, ens centrem en la figura del pare. El pare, en una casa que té allà, a la Molina, a Andorra, no
1: ho sap,
0: on ens deixen rodar, i ens centrem una mica en la figura del marit, del pare, i intentem parlar d'alguna manera dels cuidats. És a dir, de què passa quan et vas fent gran, tens certa vulnerabilitat a les coses que passes quan et fas gran, dolors, operacions, el fer-se gran, i com d'alguna manera el pare gestiona això, no? I és una pel·lícula que parla dels cuidats a la família de la manera més sombria que poden tenir aquests cuidats.
1: Doncs esperem, i mentrestant doncs hem escoltat una cançó que ara encara té més sentit, no?
0: Clar.
1: Després del que ens ha explicat, i és que de vegades ens en sortim.

0: tot això, Dani, el fet de petar-ho molt fort amb la casa en flames, et posa d'alguna manera pressió afegida a la següent pel·lícula o no t'ho prens per res així?
1: No, no. El tema de la pressió ja... he oblidat.
0: Ho has superat, això?
1: No, no és que ho he superat, és que no... Per ara no n'en tinc. Saps? Sí que tinc molts nervis a que les coses surtin. Vull dir, els meus nervis és... Tinc una idea i aquesta idea tinc moltes ganes de que surti. Si no surt, em sap greu. Hi ha com certa frustració, no? Això sí. I per exemple, ara m'està passant que estic pendent d'una coseta que m'han de dir sí o no i amb això sí que m'obsessiono una mica, allò d'estar mirant el mail de dir, hòstia, no m'ha arribat. Però un cop ja estic rodant i ja la pel·lícula és del públic, deixo que viatgi, inclús em llegeixo les crítiques, tant positives com negatives. Soc molt fan de Letterboxd. Vull dir, la gent de Letterboxd, que és una pàgina web on critica les pel·lícules, una mena de Film Affinity, les crítiques són molt creatives, o sigui, em flipen. I m'he mirat crítiques d'altres pel·lícules de les meves i realment és gent molt creativa a l'hora de criticar una pel·lícula.
0: Et rius, ja.
1: Em ric moltíssim, sí.
0: La última estrena que has tingut és la segona temporada de la sitcom La Casa Nostra, de sí. 3CAT. Què és el següent que estrenaràs?
1: Doncs el director, si...
0: El director, sí. O sigui, tu seràs el director del director.
1: Del director, sí. El director és una pel·lícula...
0: És un llibre,
1: és
0: jo l'he llegit.
1: És un llibre de David Jiménez, que parla de la seva etapa com a director d'un diari. I és molt interessant perquè el llibre explica les pressions polítiques i econòmiques que tens a l'hora de que tu vols dir la veritat d'una notícia i no pots. I crec que és un tema molt, molt actual, independentment de quin partit hi hagi, perquè intentem no decantar-nos si és una pel·lícula més d'esquerres o dreta, simplement exposa una realitat, que és que la veritat avui en dia en certs medis sempre està condicionada...
0: Ha de passar com uns cribatges.
1: Sí, hi ha un condicionament ideològic en funció de quina ideologia marcada tens i buscar aquesta neutralitat, doncs potser és que quasi és algú... És algú impossible, no?, d'alguna manera, o complicat.
0: Bueno, és un tema...
1: És un tema...
0: De debat,
1: no
0: sé,
1: de debat actual i que està molt al dia. I a mi em ve molt de gust, independentment de que la pel·lícula agradi o no, veure com la gent reacciona, perquè jo m'estic trobant que ara les pel·lícules tenen un pozo... Potser és que estic massa estant a Twitter, ara també t'ho dic. Però tenen un pozo polític important, no?, de que cada pel·lícula... introdueix una reflexió a les xarxes de caire polític, més enllà de si la pel·lícula està bé o malament, no?
0: No, és que les xarxes, si estàs, és per tenir opinió. Es veu que no pots no
1: tenir
0: opinió.
1: Bueno, jo no tinc opinió. Vull dir, ojo,
0: però
1: jo...
0: Tu estàs una mica de voyeur, allà.
1: Sí, jo estic de voyeur, inclús, perquè no m'has preguntat cap pregunta compromesa, però no m'agrada posar-me en jardins, però no perquè no m'agradi, sinó perquè no tinc la... Amb moltes coses no tinc ni el coneixement, ni la intel·ligència, ni l'atenció suficient que li has de posar alguna cosa això, per opinar de segons què.
0: Això comentava la Carla Simón fa dos dies.
1: Ah, sí?
0: Sí, que moltes vegades que ella diu jo no et puc opinar d'això perquè no en sé prou.
1: Ah, doncs mira,
0: a vegades us carreguen unes responsabilitats de què opines d'això? Dius, és que clar, si jo ara tinc un altaveu aquí, no puc dir que el primer que em passi pel cap sense informar-me,
1: no,
0: sense...
1: No, o si t'agradi el primer que passi... Vull dir, pots dir-ho si vols, crec, però jo que sóc d'una persona que m'agrada almenys tenir una opinió clara de les coses, dic, hòstia, és que, sincerament, la meva opinió crec que en certs punts no té valor. Vull dir, si hem de parlar de Christopher Nolan, sí que la meva opinió crec que té molt valor, perquè m'he vist molt les seves pel·lícules. Però si hem de parlar d'un tema determinat d'actualitat, jo dic, ostres, és que això, és que ni que m'empapi de tot, potser no tinc la capacitat mental de fer una reflexió que valgui la pena que les persones que estan escoltant això l'escoltin, saps?
0: Hi ha alguna que et vulgui preguntar, d'opinió que en tinguis?
1: No, per ara no tinc cap tema així...
0: Si no, tu m'ho dius o m'ho escrius
1: per ara
0: en paper?
1: No.
0: I tirem milles.
1: Per ara ho porto bé. Si tens alguna pregunta a dir, jo diré, mira, d'això no sé suficient.
0: Això és un programa que em pots dir el que et doni la gana, Dani.
1: No tinc cap reclamació o cap reivindicació concreta per res. I si la tinc, està tan poc fonamentada i tan poc treballada que me la guardaré.
0: Bueno. Tu mateix.
1: Tinc moltes ganes que s'estreni La Bola Negra, tinc moltes ganes de que surti l'Odissea en Blu-ray per comprar-me-la. Crec que haurien d'haver més parts per gossos, això és la meva reivindicació.
0: Ara veus tenir un gos, no?
1: Sí, tinc un gosset, una gosseta que es diu Chiwi, i el dels pipicans és una moguda. Entenc que no es puguin deixar gossos al parc perquè, si no, estarien plens de gossos.
0: Veus com sí que tenies aquí?
1: Però, clar, no, amb això sí que puc dir s'ha de fer alguna cosa, perquè en aquest sentit és no sé on portar la pobreta.
0: Una mica de civisme per part de tots.
1: Sí,
0: els
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Tenen gos han de recollir les caques.
1: Això sí, i anar amb el xorro.
0: El que sí que és veritat és tenim un problema i ens estem allargant molt aquí.
1: Ah, divagant, perdó.
0: Però què passa quan el gos fa diarrea?
1: No, és una moguda. De fet, no, vas amb una... Si saps que té diarrea, vas amb un cartró i quan vols que caga al carrer, poses el cartró
0: abans.
1: A Desto o intentes... Jo algun cop li he arrastrat a la pobra ja a punt de Desto perquè vagi a un arbre. S'intenta fer el que pot i si ho fa, demanes disculpes, ho neteges i...
0: Poses mirada, ja no puc fer res, no porto
1: sí,
0: cullera.
1: Sí, sí.
0: En fi, Dani, perquè diuen que ets un director que mostra la seva vulnerabilitat i també ho diuen com si fos una cosa única i absoluta, com si no fóssiu humans, els directors.
1: Ah, no ho sé. No sé qui... Pues suposo que el rodatge és molt transparent. I també de cara quan tinc promoció d'algú, també. Però suposo perquè soc molt transparent.
0: Sí, no... que això vol dir que quan no saps com fer una cosa ho dius. No sé
1: sí,
0: com
1: sí,
0: fer això.
1: Sí, sí, completament. A l'última pel·lícula el director... que tenia una meravellosa directora de fotografia, que és la Maria Codina, que vam congeniar molt. Jo li deia, Maria, això no, que ho sabés, jo no tinc ni idea. I em diu, perfecte, jo, doncs, què fem? I m'apoyo molt amb l'equip. Vull dir, el bonic de dirigir és que el més inexpert en un rodatge, des del meu punt de vista, sóc jo. És a dir, en els rodatges últims que he fet, estic amb una persona que fa so... que porta 128 pel·lícules a les esquenes. Estic una persona que és la directora de foto que cada any roda potser dues pel·lícules i una sèrie. És gent que té molt bagatge de rodatge i és una comoditat, certament, com dir hòstia, això no sé molt bé com fer-ho, com ho faries?
0: Amb els actors també mostres aquesta
1: vulnerabilitat. Sí, amb els actors, per exemple, parlant d'una manera d'una pel·lícula... O sigui, el director per fer Autobombo, amb el David Verdaguer, que fa de personatge. Primer hi havia un guió que vaig reescriure de 200 pàgines, però jo volia, tenia com això de burro de tot. Burro de tot, perquè el llibre és increïble, estava com massa apagat el llibre, tenia com una obsessió en que crec que havia de sortir tot. I clar, David Verdaguer, amb la seva neurosis que el caracteritza, em va dir, Dani, són 200 pàgines. O sigui, és que directament ja no és que la pel·li quedi llarga, és que jo no em podria aprendre tot això. Que ho sàpigues, no podré. I vale, David, què fem? I t'estic parlant d'una setmana abans de rodar, eh? Ojo, eh? O sigui, una setmana abans de rodar, el David va venir a casa...
0: Mare meva, com deuria estar el David.
1: Nerviosat, suposo. Va venir a casa i vam començar a retallar el guió, però és molt interessant retallar-ho amb l'actor, perquè l'actor agafa la pel·lícula, també, i em va ajudar molt perquè va entrar molt fresc, saps? A la pel·lícula i va dir, mira, això que vols explicar és un tostón. I algunes coses era una estirada i arronsa, però em va ajudar molt com a condensar aquesta pel·lícula. Tampoc és que quedés un guió de 110 pàgines, va quedar un guió de 150, també t'ho dic. Els actors parlen molt ràpid. I això, i vam reescriure moltes coses abans, una setmana abans de rodar a casa amb el programa de guió obert. I crec que això és el bonic, aquestes coses com cutres de les pel·lícules...
0: El making of que no es veu.
1: Sí, normalment a les entrevistes sempre el director mostra com un cert control de tot i que està bé dir-ho, eh? I parla de la pel·lícula amb una seguretat meravellosa, però a mi m'interessa més la part de dir, hòstia, és que una pel·lícula és una successió d'accidents que potser fan la pel·lícula millor, però cada pel·lícula és un accident d'algú. O sigui, cada pel·lícula és una pel·lícula de el que podia ser no és, el que va malament i és un resultat d'accidents.
0: D'anar solucionant, també.
1: Sí, sí, és un resultat
0: d'accidents. Com un lampista audiovisual.
1: Exacte.
0: Que vas posant parxes pagats.
1: Sí, sí, parxes hi ha molts.
0: Doncs abans parlàvem de què són les pel·lícules de fórmula, no? Que són aquestes pel·lícules que saps tenen un ordre i les de seguir i funcionen com un canó. I ara anem a donar pas a una cançó, que jo no sé si és una cançó de fórmula, però va com un tro, i aquí al Llapis de Memòria ho sabem molt bé, perquè ha sonat un porró de vegades, i em refereixo, evidentment, al Born to Run de Bruce Springsteen.
2: Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: El llapis de memòria del director Danny De La Orden. També hi hem trobat el Born to Run de Bruce Springsteen, que és una cançó publicada l'any 1975, que diuen que va salvar la carrera del Bruce, perquè després d'uns inicis musicals que no acabava d'arrencar la cosa, doncs va parir aquesta meravella i ja catapultat cap a l'estrellat mundial.
1: S'ha de dir que quina llista de Spotify de senyor gran, eh? A mi crec que l'Spotify m'obliga com a escoltar cançons noves per dir, tio, t'estàs quedant, i aquí ho demostra.
0: Sí, allò del rap que et diu...
1: Sí, sí, no, el meu rap és d'una persona...
0: Diu, ets Manuel Fraga, no?
1: Exacte, sí, sí. És música de pare, jo a mi...
0: Pedro Sánchez et guanya, eh?
1: Sí, no, Pedro Sánchez, crec que les seves llistes de cançons són
0: molt
1: més actuals.
0: Molt més modernes, sí, sí. I molt més indies que les teves,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, necessito el seu assessor. No, aquesta em recorda una mica el món cotxe quan vas amb els pares.
0: Vull dir, això és cançó de pare.
1: Això sí. És cançó de pare, podria ser aquesta, o Bohemian Rhapsody, o això. I també perquè a ma germana li agrada molt el Bruce Springsteen i vam anar com a 3 concerts o 4 que va fer el Pau Sant Jordi. I mira, li tinc carinyo.
0: Tu ets de Barcelona ciutat?
1: Sí.
0: Quin barri?
1: Visc a Sant Antoni.
0: I a quin barri et cries, tu?
1: Em vaig criar a Sant Gervasi, a costat entre plaça Bonanova i plaça Kennedy.
0: Val. I quins records tens d'aquella Barcelona, d'aquell Sant Gervasi dels anys 90 on tu et cries?
1: Normal, no normal. També jo vaig ser un xaval de poc de barri perquè em vaig posar molt amb el món dels videojocs. I era un...
0: Eres un viciat.
1: Era un viciat dels videojocs i no vaig tenir... Com les notes jo anava fent... No vaig tenir aquesta sensació, o sigui, aquest punt de... No em van posar traves ni limitacions d'horàries i podia estar hores i hores jugant a la Play. No ho recordo com algú que em fregís el cervell. Crec que els videojocs tenen una... Cada cop més una part cultural, inclús narrativa. Inclús et diria que de vegades em passa que l'emoció que sento jugant un videojoc, és, depèn de quin, és major que determinades... pel·lícules,
0: no, perquè... És com una pel·li, em diré, de foto.
1: Sí, no, clar, hi ha una part creativa que la donem per sentat, de dir, bueno, el gràfico als 3Ds i tal, però cada videojoc té un art i té un guió. Òbviament hi ha molts tipus i hi ha alguns que són únicament per viciar estil Candy Crush, però és una cultura que em sembla fascinant i molt lligada com a lo popular, no? I jo de petit em vaig criar des de la PlayStation 1 fins a l'última, i estava molta estona jugant als videojocs a casa, per tant tenia poc. Anava de la piscina, feia piscina petit, i anava de la piscina...
0: Per l'esquena, això que ens comentaves.
1: Sí, però perquè m'agradava nedar, i vaig intentar jugar a bàsquet a primària, i era molt dolent, per tant...
0: A la Play, jugaré a la Play.
1: Ah, exacte, jugava, no som molt ni de FIFA ni de l'NBA, però sí, un poco niño Final Fantasy.
0: I des de ben petit, quan et deien, Dani, tu de gran a què et vols dedicar? Tu deies ja cinema?
1: Sí, sí, perquè ma mare em portava molt al cinema. Inclús em portava... Crec que va fer una cosa que, com no soc pare, no puc dir si està bé o no, a mi em va agradar el seu moment que no vigilava molt el marge d'edat per les pel·lícules. Aleshores, jo vaig començar a veure... Vull dir, jo vaig anar a veure Starship Troopers als cinemes, que és una pel·lícula aparentment fatxa, però després descobreixes que és una paròdia del feixisme. Però clar, jo crec que tenia 10 anys quan veia els aràcnidos i el bitxo que xuclava el cervell.
0: I no et traumava, això?
1: Bueno, de vegades tancava l'ull, però hi havia com aquest punt de morbo i aleshores crec que això em va condicionar d'alguna manera a que li agafés el gust de les pel·lícules, perquè jo vaig començar a veure pel·lícules d'adults, entre cometes, quan era molt petit. Jo recordo que vaig veure Armageddon quan es va estrenar als cinemes, que era quan hi havia un cinema allà al Port Olímpic, al costat del cine 3D, i me'n recordo com dic, hòstia, aquesta pel·lícula és un passot, de fet, és les meves pel·lícules favorites. Però sí, van fer una cosa com que no vigilaven gaire... Sí que van haver-hi traumes heavies, jo recordo que vaig anar a veure un espectacle de Forar els Baus.
0: Ah,
1: i me recordo que era molt petit i me recordo que et donava unes ulleres i hi havia uns flaixos increïbles i com tot de màquines, perquè no era una obra de teatre com a tal, sinó que era com una mena de nau i després sortia una tia amb pilotes i una espasa i sí que em donava molta incomoditat al tema sexual. Vull dir, jo podia veure una pel·lícula com Muertes
0: si
1: tu
0: veies
1: i tal...
0: Los niños del maíz i deies...
1: Cap problema, cap problema.
0: Una fura dels baus.
1: Cap problema, però de repente una escena on, on es veia una teta em tapava, que em donava com molt
0: sí, pudor.
1: Això, pudor.
0: Que quan pensaves això en dedicar-te al cinema, sempre era des de la part de director, mai et vas plantejar ser actor?
1: No, sí que de petit feia teatre, però no... Em va agradar molt més la capacitat de control que tens... a l'hora de crear una història, no? Però no, mai he passat. I, de fet, algun dia, amb blanc conya de fer algun... Inclús a la casa nostra, que passen tots els departaments d'equip, surten allà a la casa nostra perquè anem justos sempre pels personatges, i alguna vegada part de l'equip ha fet algun cameo i jo encara no l'he fet.
0: Però està...
1: No, per ara no. És un jaleo, és un
0: jaleo. Amb aquest cabell és que serà molt reconeixible que ets tu. Que crec que el teu pare és assessor fiscal.
1: Sí.
0: I a tu el tema economia, números, això...
1: No,
0: que suposo que ara t'ha anat bé tenir un pare assessor fiscal amb els diners que has guanyat.
1: Em va bé per dir-me... la renta és aquesta, jo, perfecte, molt bé. No, ara em comença allò que... Però perquè sóc víctima de lo que està de moda i estàs a Instagram i et surt el típic, no guru financero, perquè és gent que es dedica a això, però et diu, hòstia, tu tens els diners allà i no estan treballant per tu, i llavors ja dius, hòstia, potser hauria de fer alguna cosa i tal, però amb això sóc bastant...
0: Bueno, tens algú de confiança.
1: Em començo a interessar una mica per al món de les inversions, però des de l'estupidesa de dir, ai, mira, això què tal? Però
0: clar,
1: no
0: ets un criptobro.
1: No, i no he fet res. Com a molt vaig dir, i això què és, l'interès compuesto? I després dius, ah, vale, i ja està, saps?
0: En tot cas, el Dani volia ser director, doncs cap a l'ESCAC, no? que anem. A l'ESCAC te'l vas poder pagar amb aquests diners que hi havia a casa? Vas haver de treballar?
1: No, l'ESCAC me'l va pagar el meu pare. Vaig tenir... Jo sempre ho he dit, vull dir, el fet de que jo em pugui dedicar al que m'agrada, m'hagin anat relativament bé les coses, no forma part ni del talent ni de... Vull dir, se'm pot donar millor o pitjor fer una pel·lícula, això ja, que l'espectador diga. Però a mi el motiu principal és que he tingut la sort de que quan jo volia fer una pel·lícula he tingut un coixí per fer-ho. I crec que és algo que... Està bé reconèixer, no? Perquè si no sempre estem parlant una mica de si quieres puedes i d'una mena de romantització de la feina dura que pots arribar a qualsevol lloc i ens oblidem que determinades persones, en les que jo m'incloc, poden fer el que volen perquè tenen un determinat coixí. I jo, doncs, prefereixo...
0: Hauríem de dir-ho al revés. Si puedes, quieres. No?
1: Sí. Però clar, no és com... No. Si tu t'ho treballes, o si no aconsegueixes els teus somnis...
0: I a vegades
1: i tal,
0: no.
1: I de vegades no, perquè no tens un coixí, una xarxa i un suport perquè puguis centrar els teus objectius en fer el teu somni, que és que s'ha de pagar el menjar d'alguna manera.
0: De totes maneres, sí que vas treballar com a cambrer, crec.
1: Vaig treballar com a cambrer a Can Torrades, sí. A un restaurant que està a la Costa Brava, a Begur. Tres estius o dos o tres estius.
0: Sí, per pagar-te una mica l'oci.
1: Sí, bueno, estàs a la universitat i dius, ostres, jo hauria de fer alguna cosa, vull dir, no m'estic guanyant la vida, i m'hauria guanyat la vida, no... Em vull comprar coses i no... Una cosa és que el meu pare em pagui la carrera...
0: I una altra és un paràsit.
1: I l'altra és dir, hòstia, quiero salir de fiesta, dame 20 euros als 20 anys, saps? O als 18, i vaig estar 3 anys corrent de cambrer a Can Torrades i meravellós.
0: Quina època?
1: Quina època? En quin sentit? No me'n recordo l'any. Jo tenia dels 18 als 21,
0: ets
1: o així.
0: Del 89.
1: Soc del 89.
0: Doncs era l'època on ho van començar a petar anuncis d'una conegudíssima marca
1: sí,
0: de cervesa amb cançons com Estrella. Supermercat, de Billy the Vision.

0: Summer Cut de Billy the Vision, sonant a llapis de memòria del director Dani de la Orden, que aquest tema és del 2018, que, com deien, doncs, va obrir la veda aquests anuncis d'estiu, que no cal fer ridícul, són els d'Estrella Damm, encara que no ens patrocini, i ens enviaràs uns quintos, i que encara duren.
1: Encara duren.
0: Vull dir, que han passat 16 anys?
1: Sí, sí, sí.
0: I encara...
1: És que a mi aquesta, me'n recordo que estava treballant allà i va ser quan va sortir aquesta cançó i estava mentre fèiem... la prèvia de netejar i preparar les taules, sempre està com allà sonant.
0: Has tingut moltes feines lluny del teu sector?
1: No, només cambrer, i ja després de cambrer vaig començar a fer making-offs amb una empresa de publicitat.
0: Que això ja és el teu sector?
1: Que això ja és el meu sector, però era el Mindundi que feia els making-offs. I després dels making-offs vaig començar a muntar anuncis, i després de muntar anuncis vaig començar a dirigir anuncis de gatets.
0: I quina valoració fas del teu pas per l'escanc?
1: Molt guai. Al final, el que et serveix sobretot és per trobar certes connexions amb gent que t'entens i poder fer coses, perquè el cinema no és únicament algú de jo tinc una idea brillant, s'ha de fer. Ara amb l'IA, ja, potser, si la pots fer des de casa, ja és un altre tema peliagudo, no?
0: De moment cutreja.
1: Bueno,
0: fa por, però cutreja.
1: Et dic jo que no cutreja.
0: Doncs tornaràs a cantorrades, eh?
1: Exacte.
0: Per a cambrer.
1: Però, sobretot, més enllà, vull dir, el cinema és algú com dir que s'ha d'estudiar, no seria... Vull dir que has d'estudiar cinema em sembla una falta de respecte per les carreres on s'ha d'estudiar de veritat. Com medicina... Aleshores, a mi, sobretot, el que sabés de l'escac és que et dona callo de rodatge, saps? Més enllà de... Sí que jo vaig tenir un professor meravellós a pràctiques que vaig aprendre molt, però sobretot et dona perdre el pudor, no?, de rodar una cosa amb col·legues un cap de setmana amb una càmera, ja sigui una Alexa, una càmera de 16 mil·límetres, el que sigui, ensenyar-ho a classe... I entre tots començar a dir, vale, això no està bé, saps? O sigui, et treu aquesta barrera que tu tens de dir, hòstia, vull fer... Perquè moltes coses, amb això passa, que de vegades tens tantes ganes de fer una història, d'escriure un llibre, de fer una pel·lícula, però el teu cap ha de ser tan perfecte que al final ho acabes fent. I el bo que tenia l'escac és dir, no ets un geni, ni tens la millor idea del món,
0: i segurament
1: serà una merda, però roda-la i vine a classe i t'enfonsem en el bon sentit.
0: Aquest professor era el Sergi Pérez?
1: Ai, sí! Això no us ho vaig dir, jo.
0: Home, però aquest senyor té mèrit perquè tu sortissis de l'armari cinematogràfic a l'escac.
1: Sí, sí, li tinc molt carinyo. Vull dir, jo era un professor molt canyero, però jo a l'escac me'n recordo que vaig entrar amb pudor perquè a mi m'agradava Armageddon, Transformers, les pel·lícules comercials...
0: I
1: arribes allà i va Fellini, no sé què, Tarkovsky, que dic, hòstia, està molt bé, però em ve de gust... veure més l'altre, no? I a mi el Padrino no és que em flipi. Normal, està bé, però és una pel·lícula que no em flipa, em sap greu. I a pràctiques jo me'n recordo que em va dir, però tu quines pel·lícules vols fer? Qual és la teva pel·lícula favorita? I jo, mig plorant, Armageddon, em diu, vale, doncs... És com una mica et treu aquesta careta i...
0: Et va alliberar.
1: Sí, sí, sí, i sobretot és un moment important en acceptar quins són els teus referents i no tenir cert pudor perquè estàs en un sector menys artístic del que s'espera de tu. I després totes les pel·lícules que he fet pues, estan molt lluny d'algú autoral, saps?
0: De fet, aquí vam tenir un pollastre enorme a xarxes quan va venir el director de l'escac, el Sergi Casamitjana.
1: Què va dir?
0: I vam treure un reel en què deia que l'escac s'ha d'ensenyar cinema comercial perquè aquesta gent està pagant molts diners. I no és perquè li ensenyem a gravar una pel·li indie amb un mòbil. Bueno, el que van arribar a dir a les xarxes...
1: Hòstia, això...
0: Perquè hi ha molt idealisme
1: això,
0: i...
1: Això, puc estar-hi no del tot d'acord, però jo crec que tu has de fer el cinema que et mou. I potser una vegada et mou un cinema més de fórmula i potser un dia t'aproximes a algú que no entens. Saps? Vull dir, ja passa alguna cosa que no acabes d'entendre de per què ha passat això... I et surt una altra cosa. Aleshores, ensenyar el cinema des de... o qualsevol art, o indústria, des de la fórmula, a mi personalment em sembla un error. Vull dir, jo crec que ho has d'ensenyar des de la...
0: T'ho han d'ensenyar tot, des de una escola d'interpretació.
1: Sí, des de la pulsió. A part que és molt estrany ensenyar... Vull dir, com ensenyes un cinema comercial, que és comercial, que no és comercial... Llavors, per mi és una mica de... El bonic és intentar... Si tu tens una pulsió... t'explica una història, l'important és gratar i que algú t'ajudi a saber com la pots explicar de la millor manera possible.
0: Ell parlava de treure professionals al mercat.
1: Bueno, sí. Segurament està bé. Vull dir, al final, ell serà més que ningú, és el director de l'escola.
0: No el justifico, que cadascú...
1: Sí.
0: Que en el teu cinema, el que hem trobat, si mirem la teva filmografia, és molts, com dir-ho, idiotes, no? A tu t'agrada molt. De fet, en moltes entrevistes que t'he llegit, parles dels teus, que els teus personatges són idiotes. Mm. I aviam si incompres això. Aquí tenim ara una cançó que jo diria que li aniria molt bé a la banda sonora
1: vale.
0: de molts d'aquests personatges, que és El fin del mundo, de La La Love You.

0: Què, Dani? Me la compres? Podria ser una banda sonora d'aquestes pel·lícules.
1: Sí, home.
0: Aquests pobres, és que els he dit idiotes, potser són perdedors o...
1: Bueno, idiotes també. Vull dir, quan es parla de relacions, sempre un acaba fent l'idiota més del que compta. No sé per què li tinc tan carinyo a aquesta cançó, sincerament.
0: Vull entra, dir, entra perfecta.
1: Entra perfecta, és una bona cua de programa, jo crec, que la tinc en bucle. Torno a evidenciar que no sóc una persona amb una cultura... No sóc molt melòmano, pel que pots veure, perquè tot és una mica l'ABC, però m'agrada molt.
0: I en termes amorístics, tu ets com els teus personatges, també? T'has mogut en aquestes aigües?
1: No, en termes amorístics jo he sigut un gilipolles de manual. Vull dir, es confon molt el típic romàntic indecís de no sé el que vull, que està tan de moda a les pel·lis, a la vida real és més nociu que una altra cosa. I jo crec que s'ha romantitzat molt aquest Ted Mosby de... És que no sé el que quiero, no sé què, perquè al final...
0: Doncs quan t'aclareixis, vine.
1: Sí, exacte. No, ara estic aclaridíssim, vull dir...
0: Sí, ja ho però, sé, que estàs.
1: Ara estic aclaridíssim, vull dir... Antenotario. Però sí que és veritat que m'he portat malament moltíssimes vegades i el romanticisme ha sigut un refugi per no dir-ho d'una manera clara, doncs, el que ha sigut és un capullo.
0: Efectivament, que ara estàs antenotari. La teva parella, ja ho sap tothom, és la Paula Amàlia, actriu. Com us coneixeu amb la Paula?
1: Bueno, ens coneixem des de amics en comú i vam treballar un parell o tres de vegades junts i hasta aquí puedo leer.
0: Va passar pel llapis de memòria.
1: Ah, sí?
0: I vam estar comentant que ella em deia és que sóc molt desendreçada. Molt. Tu em dones fe que sigui tan desendreçada?
1: Sí, el mòbil el perd 4 cops al dia.
0: I clar, no deixa de ser paradòxic que la parella del Dani de la Orden
1: sigui desendreçada ja.
0: Tot el desordre
1: bueno, a mi em diuen, als rodatges, a mi em diuen Dani del Desorden.
0: Ah, tu també ets com...
1: Sí, però jo sobretot a nivell professional, jo tinc una mala fama que intento... No és que m'agradi, no em sento còmode, però és que sóc rodant molt caòtic. I no sóc que digui, no m'agrada ser caòtic. Vull dir, crec que és pitjor per la pel·lícula, per mi i per l'equip, que intenta mantenir un ordre. I jo t'ho juro que a cada pel·lícula intento dir, no, aquesta la faré ordenada. I no sé què em passa, que és que o no sé fer dirigir com s'ha de fer, o no sé com traspassar bé la informació al meu equip, però cada rodatge acaba sent un caos.
0: Sí, amb la Paula ho retroalimenteu perfectament.
1: Sí, bueno, a nivell professional no, perquè cada una va por su lado, però sí, sóc molt desendreçat i caòtic a nivell de treballar i és segur que estigui intentant que no sigui així.
0: També us ho deveu passar molt bé, perquè els dos teniu molt sentit de l'humor, que mira quina hora és. Ens hem quedat sense la cançó Antillapis, no ens dona temps a fer-la a que soni, que és aquesta cançó que pel que sigui, doncs, et fa mania, em diu quina és perquè no se'n recorda, ens has posat The Last Goodbye
1: és molt trista,
0: perquè
1: sí.
0: Et posa molt trist.
1: És molt trista.
0: No sonarà.
1: Bueno, acabem amb aquesta.
0: Fem
1: que acabem amb
0: això, perquè si no sonarà, perquè ho dic.
1: Però exacte.
0: Bé, has de triar amb què tanquem. Podem tancar amb Come on People de Pulp o podem tancar amb Los Amigos que perdí de Dorian. Amb què tanquem el llapis de memòria del Dani de la Orden?
1: Jo tancaria amb Come on People perquè és una cançó meravellosa.
0: Doncs tanquem.
1: I l'altra també.
0: Vale, clar, les dues les havies posat tu.
1: No, però aquesta li tinc carinyo perquè va ser una cançó que va estar en bucle quan vaig fer Loco por ella.
0: L'altra Dorian era d'Elite.
1: Sí, ja exacte, tu, que vaig fer un porron de capítols d'Elite, vaig acabar esgotat de rodar escenes de morreos, drogues, vull dir, festes, de
0: xavalada. Esther Espósito per allà.
1: Sí, era... Vull dir, va ser una etapa divertidíssima i molt guai. I el bo que té una sèrie com Elite, que crec que això la gent no ho sap, és la llibertat creativa que tu tenies rodar. Vull dir, jo mai he provat tantes coses com a Elite.
0: De fet, he llegit que posaves tants acudits que et venia...
1: Frena una mica,
0: estem assassinant nens...
1: Més enllà del guió, era un IMSD de provar coses, de veure que aquesta pel·li fa com un zoom raro i ho provo aquí. I jo me'n recordo que els meus millors plans seqüència, saps el típic de... Eres estudiante de CAC, eres director, y lo que quieres es un plano secuencia porque te mola Scorsese, això ho tenim tots. I tot, cada director es lleva un dia i diu, esto lo voy a hacer en plano secuencia. Porque nos mola, perquè ens agrada presumir, bueno, no? És això, o sigui, al final és una sacada de pip que fem tots. I jo els millors que he fet és a Elite, estic molt content d'ells.
0: Ole, Dani de la Orden, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies, m'ho he passat molt bé.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, la Noemi Pérez a la web, el Víctor Valero a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi, que tingueu molt i molt bona tarda. Fins demà.

0: Us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia. Bon diumenge, Clàudia Arcarons.
3: Bon diumenge, Màxim Castillo.
2: En la setmana del desastre en comprensió lectora dels nostres nens, avui fem Tot és comèdia amb persones que s'estimen la literatura infantil i juvenil i que segur que pensen força en aquest problemot que tenim. Marta Cava, bibliotecària, com estàs? Bon dia.
4: Hola.
2: Hola. Estàs molt contenta, no? O sigui, jo estic parlant de desastre.
4: No.
2: Estic parlant de problemot. De nanos que els hi posen un text davant i no l'entenen.
4: I et vaig dir que no diria res perquè necessitaria dues hores de monòleg per parlar de tot aquest tema.
2: Ves pensant en escurçar, i de fer el debat amb titulars.
4: Sí.
2: Marta Cava, la bibliotecària del programa. Tina Vallès, escriptora, com estàs?
5: Molt bé,
2: autora,
5: bon dia.
2: Per adults i per joves infants.
5: Sí,
2: una mica de tot.
5: Per tots.
2: I un cineasta. Tenim en Pep Garrido. Com estàs, Pep?
6: Molt bé, moltes gràcies.
2: 4 dies d'estrenar Tanit, que és l'adaptació que has fet d'aquell conte que va atrapar els nanos als anys 80, com tu mateix, no? Mm-hmm. De la Núria Albó.
6: Sí, sí. El divendres 18 s'estrena.
2: En parlarem també avui. Bueno, mainada que no entén el que llegeix. M'imagino que no us ve de nou, això. No us ha sorprès pas. Ja sé que els resultats aquí a PISA, a Catalunya, per aquell també un altre desastre, no?, administratiu, en aquest cas, no són vàlids, però bé, és el que hi ha. És el pa de cada dia a les escoles.
5: Els que entrem a les aules habitualment no ens ha sorprès, no necessitàvem aquestes proves per saber la magnitud de la tragèdia.
2: Qui o què és més culpable de la situació?
4: És tot. És un cúmul de moltes coses que s'ha deixat passar, no passa res, i de sobte quan surten els resultats, què ha passat? Us podríem llistar totes les coses que han passat al llarg dels anys. Vull dir, si esculpem a les pantalles, però a la meva època també hi havia mals resultats, entre cometes, i pocs rectors, i la culpa era de la tele. Sí, que també és una pantalla, podríem dir, però és diferent, perquè no creava aquesta addicció tan bèstia com creen els mòbils. Vull dir, jo crec que és un cúmul de moltes coses i que tothom té part de culpa i que tothom ha de començar a assumir alguna feina a fer per revertir-ho.
2: Pep, també pots dir-li la teva, encara que no sigui el teu, la teva especialitat.
6: A mi m'entristeix molt, però soc optimista de mena i jo penso que no està tot perdut. I és veritat que jo, per exemple, faig classes a la universitat, no, que ara es parla molt d'escoles de primària i secundària, però bueno, a la universitat també ens hi trobem amb aquesta qüestió.
2: És que clar, t'arriben, us acaben arribant.
6: Clar. I en canvi, també en veig molts de nens i nenes, nois i noies, que llegeixen un munt i també veig moltes escoles que fan resistència. I penso que si llancem la tovallola, llavors sí que l'haurem cagat. Vull dir que crec que hem de ser optimistes.
2: Doncs, Tina, digue'm una cosa, va, que estigui en les nostres mans, no sé, dels pares, de les escoles, per revertir aquest problema.
5: Home, que estigui a les nostres mans persones de carrer, vols dir, no?
2: Sí.
5: Bueno,
2: que tinguem mainada o tinguem nebots.
5: Estan voltats de llibres i de varietat. És a dir, hi ha una cosa tan senzilla com anar a la biblioteca del barri, com acostar les criatures des de ben petites als llibres i a la varietat. És a dir, que tinguin accés a tota mena de llibres i que no siguin només els llibres que els hi toca per edat o els contes, sinó també llibres de tot tipus. No? La Marta després ens parlarà uns quants títols i no tots són de ficció. És a dir, perquè a vegades diuen és que al meu fill no li agraden els contes. Bueno, és que no tots acaben els contes, ja. O sigui, el tema de la varietat també és important. No només el tema de l'accés al llibre, sinó de varietat i deixar-se guiar per la gent que hi entén, bibliotecaris, llibreters.
2: Com la Marta Cava.
3: Sí. Aquí li fem molt cas.
2: Remata-ho, això, va.
4: Biblioteques escolars a tots els centres educatius d'aquest país, amb bibliotecària i amb diners, ja està.
2: Amb recursos. Molt bé. Doncs,
5: un aplaudiment.
2: No? Un aplaudiment. Si voleu, fem un aplaudiment. Bé, doncs va. Que hi hagi llibres a casa és molt important, ja siguin comprats a les llibreries, ja siguin agafats de...
4: De les biblioteques,
2: que no em sortia. I nosaltres ara predicarem amb l'exemple i n'agafarem un d'aquests llibres, val, destinat al públic infantil, que és l'últim de la Tina Vallès.
3: Cartes d'imprevistes, editat per Ànima Llibres i guanyador del Premi Llibreter de Literatura Infantil i Juvenil d'enguany, on els objectes d'una casa no és que parlin, és que s'escriuen cartes.

0: Hauríem de començar felicitant, no, la Tina?
1: Jo em sembla que sí.
0: I què ha passat amb aquell llibre, Tina? Perquè el vau publicar l'any passat i encara va de premi en premi.
2: Ja, bueno, perquè això dels premis és un any després. És a dir, ara s'estan premiant els millors llibres, per entendre'ns, del 2025. Per tant, el llibre va sortir el 25 i el 26 és quan sí, hi ha fruits dels reculls, no? És una mica... És com un cicle. Però què ha passat? No ho sé. Realment, bueno, ha passat una cosa, que és que tant la Mercè Galí, la il·lustradora, com jo, ens ho vam passar molt bé fent el llibre. I jo crec que això també és un factor que arriba. I ha passat que hem fet el llibre que teníem ganes de fer, i jo tenia ganes de fer un llibre de cartes, i de cartes que no fossin entre persones o animals, sinó que fossin entre objectes.
1: Que tu estàs una mica obsessionada amb això, no?
2: Una miqueta molt. Tant, sí.
1: I dona't bé, ara, això dels objectes, de pensar...
2: De petita, amb ma germana, som animistes. O sigui, tots els objectes tenen vida, tenen història, i jo són coses que em pregunto. O sigui, jo m'he posat els auriculars, ara fa un moment, us ho juro, sí? I el primer que he pensat és qui se'ls deu haver posat abans. No? Però no per
0: llista,
2: un tema higiènic,
0: si
2: no per un tema de què em poden explicar aquests auriculars, no?
0: Està molt bé, això.
2: I això, és que ho penso cada dia de un munt de coses.
0: Sí.
2: I llavors he tret l'obsessió fora i es veu que hi ha més gent obsessionada amb això i ara hi ha, bueno, aquest recull de premis que també tant la Mercè com jo fa molts anys que treballem en el món del llibre, escrivint i il·lustrant, i per tant, doncs, tenir aquests reconeixements, encara que siguin tots simbòlics, perquè són premis així, doncs, més simbòlics que altra cosa, però... És una satisfacció rebre aquest reconeixement.
0: Veus, Marta, un premi a literatura infantil i juvenil i n'estem parlant a la ràdio.
3: Sí, però perquè ho vaig recomanar jo abans.
2: Gràcies, Marta.
0: Ostres.
1: Va així, això, va així.
3: A veure, és veritat o no?
1: I tu, aquí, ho has reivindicat més d'una vegada, que també això, hi ha premis per a llibres així.
3: Sí, perquè no en parlem, no? Sempre ens fixem en els grans, els de literatura d'adults, però també hi ha premis i això, i és que vaig recomanar precisament Cartes imprevistes, a part que és molt bon llibre i a mi em va fer gaudir molt, perquè estava guanyant tots els premis grossos, diguéssim, de la literatura infantil, i vaig dir, això ho ha de conèixer més gent, perquè a vegades aquests premis els que ho coneixem som els que ja treballem. Vull dir, és una mica allò... Acaba sent autoconsum, i és com, jo típic de no sé quin llibre buscar per aquest... Mira, busca aquest que té molts premis, per exemple. Que a vegades els premis ja sabem que sinònim de qualitat no és, no? Però és una... A la literatura infantil i juvenil, la gran majoria acostumen a ser segell de qualitat.
1: I a més que també a vegades, és l'altre debat que planteges bastant tu, que sembla que són llibres de segona o llibres poc profuns, i aquest, Tina, potser trenques una mica, no, amb tot això, bueno, parles de temes prou grossos, com algú que no vol sortir de casa, què fem amb això...
2: Sí, però és un tema que hi és i el pots veure o no veure, que era el que m'agradava fer una mica, com allò dels llibres aquells 3D de quan eren petits, i jo no he vist mai res en 3D, o sigui, no he aconseguit mai veure res.
0: Però no, ni les ulleres com... aquelles que regalaven a les revistes.
2: Impossible.
1: Mareig total.
2: Exacte. Però volia fer com diferents capes de lectura, no? I llavors, doncs, algú més petit, amb menys motxilla emocional, per entendre'ns, doncs llegirà una història d'objectes que s'escriuen entre ells i que fan la guitza una mica aquella humana que
1: no surt mai.
2: Que no surt de casa. I les aventures, les agulles d'estendre i totes aquestes històries, però a mesura que són una mica més grans aquests lectors, grans en el sentit de lectors, no biològic, doncs van veient aquestes capes que hi ha al darrere i què li està passant a aquesta humana i com ho resol i què passa en aquella casa.
3: Té una gran cosa, que és que la literatura infantil, malauradament, està anant cap a llibres que parlen de... I aquí sí que hi ha un tema. Hi ha un tema important, no?, que és hi ha una persona que no surt de casa i el per què. Però no és el tema principal, vull dir, la gràcia són les cartes, veure què diuen els objectes, com es comuniquen, com van pensant en dallonses, no? I clar, és això, que també ens faltava això, no?, perquè està tot tan mastegadet a la literatura infantil que al final dius, vale, però aquí, ostres... Dóna molt per parlar del llibre.
1: Que ja veus allò, amb els llibres, veus la moralina des del principi,
3: exacte,
1: no? Una mica?
3: Sí.
2: Bueno,
3: sí.
2: Perquè s'escriu des de la moralina.
3: Exacte.
2: No des de la voluntat d'explicar una història.
1: Que
2: jo penso que l'ordre ha de ser contrari. És a dir, primer has de voler explicar una història i quan ja

0: on ja des del
1: principi...
0: Això és
1: el que han de pensar els petits sobre aquest tema. O...
0: Exacte, és que tu no li has de dir a ningú, no li has de dir a ningú què ha de pensar. En tot cas, li has de servir una pista perquè a partir d'aquí pensi, però no pots controlar què pensaran a partir del que llegeixen.
1: A mi m'ha divertit molt com cada objecte va agafant una personalitat. Suposo que us ho vau passar molt bé, tu vas passar molt bé.
0: Molt.
1: Sí? En construir això, la personalitat de les agulles d'estendre roba, que no té res a veure amb les sabates, o amb els... qualsevol objecte.
2: Les claus, les sabates...
1: Sí.
0: La clau de la bústia.
1: El tovalló de cuina.
3: Ai, pobreta.
1: Què li passa a la clau de la bústia?
0: Pues que la ignoren, la resta de claus, perquè, clar, és més petita i només obre una bústia. Quina importància té una bústia avui dia? No obre cap porta perquè entri ningú. Llavors, doncs, sempre la ignoren, li fan un xantatge emocional... Bueno.
3: I les pinces són fantàstiques. Sí. Que a més, tu les veus com una mena de societat assembleària,
0: sí.
3: No? Que ho discuteix tot, que tenen debats, que s'enyoren... No?
0: Sí. Clar, és que les agulles d'estendre... Són uns éssers una mica això, assemblearis per una banda, però per l'altra van perdent gent, clar. Perquè sempre ens en cau algun al cel obert, no?
3: Però cauen, no s'avancen.
1: Ara,
3: no?
0: Bueno, no ho sé.
1: O fugen,
0: jo aquí he obert el debat, a veure.
3: I a més d'això, en el pròleg ho poses, de Josep Maria Espinàs, que deia: les agulles d'estendre roba són uns objectes meravellosament aptes per a la fantasia. Ho hem comprovat, Tina?
0: Sí. És que Josep Maria Espinàs té un llibre que són els nostres objectes de cada dia, on des de l'assaig, i adreçant-se en principi a un públic adult, però jo penso que aquest llibre admet lectura des de qualsevol edat, fa una petita reflexió de com utilitzem els objectes i com han evolucionat, no? I explica, per exemple, una cosa tan bonica com abans l'hora la teníem a la paret, no? I sorties de casa i no duies l'hora a sobre. De cop i volta ens la van penjar del coll o de la butxaca, després ja la portem al canell, i ara ja està integrada dins del telèfon, com això també determina el pas... com la concepció del temps que tenim tots plegats, no? Vull dir que abans no estàvem pendents dels minuts, sabent quina hora era, ja n'hi havia prou, no? I ara, en canvi, minuts i segons.
1: Algun objecte preferit aquí a la sala, que ens hem llegit el llibre?
3: I en Marta.
1: El meu favorit, i ho dic ja, és el telèfon de paret, que accepta el seu destí. Ara que parlaves de mòbils.
3: Pobre
1: telèfon
3: diu,
1: de paret.
3: Doncs ja està, potser sonaré per última vegada. I mira, doncs haurà valgut la pena. I ell ho accepta. Marta.
2: Sortint unes sabatilles, no?
0: Sí.
2: Sí, perquè és, a mi el meu moment preferit de quan arribo a casa és posar-me les sabatilles i vaig dir, vale, aquest és el meu objecte preferit.
0: A més s'enamora la sabatilla.
2: Sí, sí,
3: i parla
2: sí.
3: En vers, que és fantàstic. Sí.
1: I el teu? Tots.
0: El meu és l'agulla d'estendre número 17. Perquè
1: què li passa a aquesta?
0: Que està abandonada des de fa tant de temps en el balcó de sota, que parla català antic.
1: Ara sí que això es mereix un aplaudiment.
0: Gràcies.
3: Menester.
0: Va ser la meva oportunitat de posar català antic en un llibre, per fi.
3: I aquest també triomfa, allò, amb els alumnes.
0: Sí, aquesta fa gràcia.
1: Cartes imprevistes de Tina Vallès. Pep Garrido, tu estimes els objectes també?
4: Prou, sí, no tots.
0: N'hi ha
4: que em generen més rebuig, però sí, en general sí, que m'identifico bastant amb això que explicava.
1: Entens algun que mai de la vida, amb un canvi d'aquells canvis que fem durant la vida justament de cases, abandonaries? Sempre portes a sobre?
4: Que abandonaria no ho sé, però per exemple, no sé si em podem dir objecte, però jo sóc molt bibliòfil. M'agraden molt els llibres, per exemple. O hi ha un objecte que sempre va amb mi i que aquests dies el tinc molt present, perquè he tingut tot de qüestions, que són les ulleres. Que he hagut d'anar a l'oculista i començo a tenir vista cansada, però aleshores canviar d'ulleres em genera totes unes qüestions i tal, i m'adono, estic clar. Han anat tota la vida amb mi, no? Són dos objectes molt importants per mi, els llibres i les ulleres.
1: Doncs en el llibre de la Tina hi ha de tot. Hi ha sofàs avergonyits, sabatilles, com deia la Marta, enamorades, i alguna bugambília creguda.

0: només surt un plat, només surt una forquilla, què està passant? I llavors hi ha aquesta reacció que no és, que es pot llegir com altruista, però no ho és, que és, que és pròpia d'això, d'un col·lectiu que està deixant de tenir sentit de viure.
1: I tot il·lustrat per la Mercè Galí.
2: Exacte, que ara ella no ha pogut venir aquí perquè està en, en un festival d'il·lustració a Itàlia, però com ho veu treballar, totes les il·lustracions? Em sembla que la portada, tu, coberta.
3: Coberta, molt bé. Ui, estic ben educats.
0: Molt bé, Marta.
3: Bueno, abans has dit una cosa malament, Màxim, però ja ho parlarem. Però...
1: Ho diguem ara.
0: Gomet vermell.
1: La coberta.
2: Jo ho havia apuntat bé, però bueno. La coberta, doncs, tu et va fer dedicar una sorpresa, que és el teu gat, que apareix
0: sí,
2: allà.
0: Sí, la meva gata, la Selva.
1: De fet, tenim aquí el llibre, a veure si el podem mostrar així a càmera. Sí.
2: Això no t'ho esperava.
1: Tenim càmeres aquí a la ràdio.
0: El moment hostessa, que no falta. Amb la Mercè ja havíem treballat en un llibre anterior, Mira, i ens vam entendre molt bé, o sigui, tenim un tarannà molt semblant, una manera d'entendre també la literatura molt semblant, i llavors des del moment que vaig començar a tenir aquesta idea de fer cartes d'objectes, ja li vaig dir, Mercè, estic fent això, ho hem de fer juntes, i llavors li anava enviant coses, i realment... ha sigut, així com em Mira, jo vaig escriure el llibre i després va arribar la Mercè, aquí sí que l'escriptura era simultània a la conversa amb la Mercè i ella anava pensant, doncs faré postals. De fet, ella, com que jo vaig fer cartes, ella va fer que les il·lustracions fossin com postals i de fet les repartíem quan fèiem promo del llibre, encara en queda alguna, i em va fer aquesta sorpresa, no? Com que dins del llibre surt un gat, que és l'únic ésser animat així que participa una mica, bueno, i la bugambília, i el cactus, etc. I el gerani, doncs m'hi va posar la Selva.
1: Com es diu el gat o gata?
0: Selva.
1: Ah, gata. Selva.
0: Gata.
1: Sí. Més de gats o de gossos?
4: Jo en tenia una que es deia Sofia. I a la pel·lícula i en el llibre detenit en surt un de gos que es diu Xuc.
1: És molt important, el gos.
4: Molt important. I és molt curiós perquè a la pel·lícula anterior que vaig fer, diguem que era sense sostre, quan encara... no recordava res de tenir, ni tan sols era un projecte, ens vam fer sortir un gos que la pel·lícula es deia Tuc, i no sabia res de tenir. I tot d'una vaig obrir tenir, i ara no li canviarem el nom a Xuc, per no, i és raríssim, perquè he fet dues pel·lícules de ficció, i en una hi ha un gos que es diu Tuc, i en aquesta es diu Xuc.
0: A veure, la propera
4: m'he proposat intentar que no surtin més gossos.
1: Treballar amb animals i amb nens petits, sí. Qui ho deia, allò? Que era...
4: Això amb diverses persones, però Hitchcock és un dels més celebrats.
1: Bueno, que no era una bona idea.
4: No, és una idea meravellosa, però bueno, vull dir, és posar-s'ho molt difícil.
1: Molt bé. El més maco de tot és la reacció del públic lector, especialment dels nens. Aquestes escoles, no?, que han treballat el llibre de la Tina Vallès.
2: Sí. Bueno, que suposo que et van arribar, per exemple, les cartes que els alumnes d'una escola d'Esplugues de Llobregat van escriure inspirant-se això en el teu llibre, havent-lo llegit. Què et va semblar? O sigui, les vas poder llegir?
0: Sí. N'he llegit un munt perquè realment és... Clar, és un llibre que provoca aquest tipus d'activitats a l'aula i són molt divertides perquè és que realment tenen molta més imaginació que nosaltres. Jo recordo un, per exemple, que va fer una carta entre un encenedor i un paquet de llumins. I els llumins li deien, clar, és que tu encens i després tornes a ser tu, però nosaltres un cop encenem,
1: morim.
0: Ja no tornem.
2: Ens consumim.
0: No? I després hi havia un altre, també molt semblant, entre una forquilla i uns escuradents, que també... quan un de nosaltres se'n va ja no torna. I dius, Déu meu, clar, o sigui, semblava un camp de concentració de cop i volta al pot dels escuradents, no?
2: I fan marxar
0: i fan
2: poc
0: aquesta,
2: a poc.
0: Aquesta, bueno, això. O també l'altre tema que els agrada molt era cartes enfadades, no?, de renyar-se. Entre... Ara no en recordo cap, però...
2: Ui, no pateixis, que sí? N'hem agafat alguna.
1: Perfecte. La de la rentadora, Marta. No?, i la roba, o què?
2: Marta, la vols llegir tu?
3: Ah, sí. La primera, al favor.
2: No. Sí. Sí, la segona, deia en Màxim.
1: Carta de la rentadora a la roba.
5: Estimada roba, sóc la rentadora. Ja porto dies farta que tota la roba me la portis bruta. Sempre em dones molta feina, ja que et passes el dia saltant amb els teus amics al bassal, també jugant a futbol, llençant-me al terra i moltes coses més. El que et demano només és que tinguis compte, sisplau. Et puc donar 3 consells per no embrutar la roba.
2: I aquí ens quedem.
1: I aquí ens quedem. 3 punts suspensius. Meravellós, en tenim més, però ens podríem passar així el dia i ja se'ns acabaria el programa. Bé, dona per una segona i una tercera part, aquesta idea, sí o no?
0: Sí, dona.
1: Quina?
0: Sí.
1: Estàs en ello o què?
0: No, perquè no acostumo fer-ho. O sigui, m'agrada fer projectes nous cada vegada, però sí que és veritat que de tots els llibres que he fet, si algun fos susceptible de fer segona part, seria aquest. Però hauríem de replantejar molt, perquè tornar a fer sortir la mateixa humana no... És a dir, potser la idea seria semblant, però no ho sé, està allà. Tinc molts projectes ara en marxa i aquest, de moment, simplement està allà com a possibilitat futura.
1: Escriure'ns més cartes. Hauríem d'escriure'ns i enviar-nos més cartes.
2: Escrius cartes, sí. Tina?
0: Sí. Ah. Mira, i aquest estiu n'he escrit moltes. Però sí, m'agrada escriure cartes, m'agrada escriure postals. Durant el curs és bastant difícil, però a l'estiu tendeixo a fer-ho i m'agrada molt. I quan era més joveneta i tenia més temps, ho feia moltíssim.
2: I quan la reps, que fa il·lusió.
0: És molt xulo. De... Sí.
1: Aquí?
3: Jo he enviat postals aquest estiu i la meitat no han arribat.
1: No han arribat.
2: Van molt lentes, eh?
1: Un moment, des d'on?
3: Des de Berlín, ja veus tu. Oh. Qualsevol diria.
1: Pep, tu escrius cartes?
4: Oh. Jo n'escrivia moltes, sí. i ara ja no n'escric. Però, en canvi, utilitzem molt la correspondència, diguem-ne així, com a gènere d'escriptura o com a disparador creatiu. I aleshores, amb molts alumnes, fem correspondències de molts tipus, correspondències entre textos, fins i tot correspondències cinematogràfiques, d'enviar-nos plans mútuament, etc. Per tant, és tremendament fèrtil. Però escriure cartes per estar en contacte amb altres persones, això ho he deixat de fer i és una cosa que em fa molta pena, perquè tinc arxivadors plens de cartes del passat.
1: Ah, o sigui, les conserveu?
2: Jo sí, jo també les guardo.
1: Sí. I les torneu a llegir de tant en tant?
4: Doncs, de tant en tant, algunes sí.
2: En aquell moment de fluixera...
1: Les d'amor, voleu dir?
0: Però no es poden llançar. Jo no hi torno, però...
2: No s'han de guardar.
4: No, llançar una carta és una cosa terrible.
2: Amb algú que s'ha estat allà una bona estona.
0: A més, és que hi ha la cosa de la lletra manuscrita, que jo trobo que és una cosa molt bonica. Coneixem, ara mateix coneixem molta gent amb qui tenim relació habitualment, que no sabem quina lletra fa. Jo trobo que diu coses.
1: És veritat, això. Mira, aquesta tarda em poso. No sé qui li enviaré.
2: Enviem una carta. Alguna carta escriure.
0: Et passem les adreces.
1: I alguna carta li enviaré a algú. De moment teniu aquest llibre, Cartes imprevistes, Premi Llibreter de Literatura Infantil i Juvenil, de la Tina Vallès, que sí, que es va publicar l'any passat, que no és una novetat, que podem parlar... I la podeu llegir.
3: Per què m'ho dius a mi, si sóc la primera que no porto novetats?
1: Per això, perquè és una guerra teva que tens.
3: Sí.
1: No, és al contrari.
2: Vale.
1: Bé, doncs ens està quedant una mica especial Literatura Infantil i Juvenil.
2: Maco.
1: Aquest programa, aquest Tot és Comèdia, perquè avui, Marta, que abans portes clàssics.
3: Sí.
1: Per la mainada.
3: Sí. Sí?
1: Però abans hem de parlar d'aquesta adaptació al cinema de Tanit, un llibre que imagino que a l'època devies llegir i devia atrapar, no, Pep Garrido?
4: Sí, tant jo com la meva parella el vam llegir, jo diria que als anys 80. A ella el va atrapar molt i en tenia molt record. Jo tenia un record més difús, però una amiga comú ens el va regalar quan va néixer la meva filla, que es diu Tanit, i no es diu Tanit pel llibre. I aleshores jo el vaig rellegir en aquest moment, i just estava en un moment de pensar diferents projectes, i de seguida vaig dir, en podríem fer una pel·lícula. No? Diguem que ha sigut una redescoberta, en el meu cas.
1: Doncs de seguida, Tanit, que arriba als cinemes divendres, de la setmana que ve.

0: una humana que no surt mai, ho hem dit abans, de casa. I els protagonistes, queda clar qui són, els objectes, que decideixen fer alguna cosa.
1: Sí, però no decideixen fer alguna cosa perquè vulguin ajudar la humana, sinó perquè els estan deixant d'utilitzar, estan perdent el seu propi sentit de viure, no? De dir, si no em fas servir...
0: La seva identitat, segons
1: clar,
0: com, no?
1: Sí, sí, llavors hi ha un... La revolució és de dir, ei, una cosa, que ens han d'utilitzar, o sigui, què està passant, que hi ha...

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Què va passar fa més de 400 anys? La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
2: Com et diuen?
3: Em diuen la Perona.
2: Jo em dic Tanit.
3: Que n'has parlat amb algú de mi? No us ho digues mai.
4: Tanit, de Núria Albó, que va guanyar el premi, el primer premi, de fet, vaixell de vapor l'any 1984 en el repartiment Isabel Rocati, Sara Espígol, Sergio Caballero i la nena, que és l'autèntica protagonista d'aquesta història, que és la Dolça Salvans Portell. Ens has portat el teu Tanit.
5: Sí, sí, he portat el meu exemplar. No ho sabia, que era el primer cop que es donava el Premi Vaixell de Vapor.
4: Doncs sí.
5: No ho sabia.
4: Sí, sí.
5: Doncs sí, us he portat el meu exemplar, que és aquest que em van regalar, devia ser l'any 2016-17, i el tinc dedicat. Tinc dos dedicatòries molt, molt estimades, no? Una de la Núria Albó i l'altra de la Tanit. Però és la Tanit, que és la neta de la Núria Albó, i que la Núria Albó, en aquells primers anys 80, va escriure un llibre infantil juvenil amb el nom de cadascuna de les seves netes, no? I la Tanit ara té, doncs, és una persona adulta. I va escriure aquí una dedicatòria que diu: espero veure ben aviat aquesta feina tan bonica que vol fer el Pep. M'agradarà molt veure-la amb el Jeb i la Tanit, que són els meus fills. I signa: de la Tanit que va conèixer l'àvia Perona.
4: Uau.
5: Sí, sí.
4: Amb il·lustracions d'Irene Bordoi, que devien, bueno, es fascina.
5: Sí, les il·lustracions, i no ho desvall... En fi, tenen un lloc en la pel·lícula, aquestes il·lustracions.
4: Però han d'aguantar fins al final, els espectadors,
5: han d'aguantar fins al final, però no han de tenir gaire paciència al final, perquè de seguida les trobaran. I, de nou, ha sigut una cosa meravellosa, perquè abans en parlàvem amb la Tina, aquest llibre ara mateix està descatalogat. Es pot trobar relativament fàcil de segona mà, o en fi, a biblioteques i així, però per alguna raó no es pot comprar. Que ara dèiem, aviam si podríem fer-ho possible a partir de la pel·lícula, de trobar algú que s'animés a reeditar-lo. En qualsevol cas, jo vaig parlar amb la Núria Albó al principi perquè volia fer una pel·lícula, i la vaig trucar i li vaig dir: tu no em coneixes de res, sóc un cineasta de Barcelona, però em vull fer una pel·lícula. I amb la Irene Bordoi ha estat igual. La vam trucar a Mallorca i li vam dir: ara al·lucinaràs, no saps ni qui som, però ens deixaries aquestes il·lustracions? I sí, sí, i totes dues, sense cap problema, ens van deixar tant la novel·la com les il·lustracions per fer la pel·lícula.
4: Tant la Irene com la Núria són senyores molt grans. La Irene crec que té 85 anys, la Núria Albó 96.
5: 96, sí, sí, sí, és increïble. De fet, això ho explico molt, però va ser talment així. En aquella primera trucada, ella em va dir: jo sabia que en algun moment de la meva vida algú em trucaria per fer-ne una pel·lícula.
4: Uau.
5: Això et parlo de fa potser 7 anys o així. I també em va dir: aviam si la poguessis fer abans de que em mori.
4: Ai.
5: Em va dir això. No, no, però ho va dir, però no de manera negra,
4: però, sinó però tu vas sentir el pes d'una responsabilitat.
5: I una de les coses més boniques de fer aquesta pel·lícula és que l'hem anat tinguent molt present. Ella va poder venir al rodatge, que tenia moltes ganes de venir, però principalment per conèixer la nena que feia de Tanit. Per ella era tot l'important. La resta, sí, però, bueno, més o menys, no? Però volia conèixer la Dolça, no?
6: I van parlar? Van parlar,
5: hi ha fotos precioses de la Dolça i la Núria Albó xerrant. I sí, sí, i després, bueno, aquests últims anys, ja, com que el cinema és molt lent, més lent del que ningú es pot arribar a imaginar, la gent que participa de pel·lícules i que no n'ha fet mai, sempre et va preguntant: què passa amb la peli? I tu has d'anar dient: tranquil, que hem de tal, hem d'aconseguir els diners, hem de rodar, hem de muntar... En fi, és molt lent, no? I teníem un pacte amb la Núria Albó i amb la seva filla, de dir: ostres, si en algun moment veiéssim que hi ha algun risc de que no pugui arribar a l'estrena, nosaltres venim amb el material tal com el tinguem i fem un passi privat, no? Però per sort no va ser així. Va poder venir a l'estrena mundial, que va ser el Festival de Barcelona, i el diumenge, dia 20, hi ha una projecció molt especial als cinemes Alhambra de la Garriga, on hi haurà la Núria Albó, doncs, veient la pel·lícula, doncs, al lloc on ha estat escrita i on passa el conte, no? Que és a la Garriga.
4: Ella és de la Garriga. La Núria Albó va ser la primera alcaldessa democràtica.
5: Exacte.
4: És que ella també té una pel·lícula, eh?
5: Sí.
4: Una gran defensora de la llengua durant el franquisme, primera alcaldessa democràtica, poeta, escriptora... Mm. Vull dir... Sí, Núria. Moment. I és la iaia de la periodista Viviana Vallvé.
5: Sí, això sí.
7: Que no falti la punt lectures, eh?
5: Sí.
7: Que volia dir, i segur que la Tina està d'acord, que sempre s'ha reivindicat... es reivindica poc els autors de literatura infantil i juvenil i estem estancats en tres o quatre noms que són els que segueixen en actiu, però hi ha gent que potser ja està en un segon pla per tema d'edat o perquè ja no ha volgut seguir escrivint i no els reivindiquem encara. I no és qüestió de dir, no, s'ha de llegir això perquè això era lo bo. No, és qüestió de... Aquesta gent en el seu moment va fer una gran aportació i hem de reivindicar aquests noms també perquè sembla que la gent ha quedat oblidats o en un segon pla i només recordem els que encara ara ens tenen un gran hit que s'està reeditant i ja va per la 35a edició i tot plegat i clar, també hem de mantenir viva la carrera d'aquesta gent.
5: Sí, a part també una de les coses abans que en parlàveu, una de les coses que em va impressionar molt quan el vaig rellegir és que, en fi, és un llibre, aquí diu, a partir de 9 anys, però a mi em va interessar i emocionar moltíssim. Jo la pel·lícula no l'he fet exactament pensant només en nens i nenes. Vull dir, jo he fet una pel·lícula que espero que agradi a tothom i que faci emocionar a tothom i que es pugui veure en família, diguem, petits i grans junts, però no específicament, no? I en aquest llibre hi ha coses escrites que jo penso, no ho sé si ara s'escriurien així o es publicarien així. Vull dir que utilitza un llenguatge, un tipus de cruesa, un tipus de... Parla de coses molt gruixudes, però en parla amb nens i nenes, que és molt important.
4: Parla de la soledat, parla de la mort.
5: Sí.
4: Em va recordar molt aquella secció que ens vas fer, que ens vas
7: portar
4: aquests llibres, perquè per acostar, diguem, el dol als infants...
5: Sí.
4: Se'n pot parlar?
5: I tant, s'ha de parlar.
4: Jo crec que ho aconseguiu d'una forma com molt honesta, no? Clar, hi ha preguntes que et quedes parat de la Tanit, de la nena. Li ha arribat l'hora? Ja era hora que se morís, clar. I el pare, doncs, posa aquella cara... Té una resposta.
5: Sí, clar.
4: Hi ha una conversa sobre això.
5: Exacte, aquesta és la pregunta que travessa tot el llibre, no? Ja li tocava. És una nena molt, que li agrada molt preguntar a la Tanit. Això és meravellós. Els personatges, a mi el que em va atrapar més de la novel·la són la Tanit i l'àvia Perona, que és una dona rondinaire, seca...
4: El poble diuen que és una bruixa.
5: Diuen que és una bruixa, és una mena de boja del poble, diguem, és una figura molt maltractada, no? I que és la història que explica la trobada impossible entre la Tanit i l'àvia Perona. Doncs la Tanit és una nena que fonamentalment té una gran curiositat i fa preguntes. I la pregunta central, son pare és metge i es dedica, diguem, a treballar, bueno, veu de prop malaltia i mort, i la Tanit tota la pel·lícula va preguntant. Ja li tocava en aquest. Ja li tocava. És una pregunta molt grossa.
4: Molt.
5: Sí, ja li tocava. Què vol dir exactament? Que ja li tocava? Hòstia, i el pare li diu, és una pregunta molt difícil, no?

0: flors de mel.
1: Pep, ens has de parlar de la Dolça. Dolça Salvans Portell, quina descoberta pel cinema.
2: Sí, noi, és el millor de la pel·lícula.
1: Ara, quan vau rodar, fa a finals del 24...
2: Sí, exacte.
1: Sí,
2: exacte.
1: Ella tenia
2: 10 anys, a punt de fer-los, 9 cap a 10.
1: Sí. Sí, com sí, una nena de 10 anys aguanta gairebé totes les escenes d'una pel·lícula?
2: Ui, li hauries de preguntar a ella. És molt difícil, és molt difícil. Ni tan sols els adults aguanten amb facilitat. No, és increïble el que fa la Dolça. Mira,
1: i on la vau trobar?
2: La vam trobar entre més de 300 nenes que la volíem buscar per allà al Montseny. Vam dir, ostres, aquesta pel·lícula l'hem de fer amb gent del Montseny, no? I vam començar a penjar amb la persona que portava el càsting, l'Helena, va començar a penjar cartells, doncs, a caus, esplais, escoles, en fi, ajuntaments, i de sobte ens van començar a escriure famílies de tot el Montseny doncs, que volien participar de les proves, no? I la Dolça va arribar per accident. Ella sempre explica que ella no havia de venir a aquest càsting i que va assabentar que a la seva escola hi havia un cartell, una amiga hi anava, i va anar i la vam descobrir, que té molt sentit, perquè una nena com la Tanit difícilment es presentaria a un càsting per una pel·lícula, no? O sigui, que no, o havia de passar per accident. I sí, sí, i de seguida vam veure que tenia un tipus d'energia, de naturalitat, una mirada, un tipus de curiositat que encaixava perfectament amb la Tanit. Quan, almenys jo, quan busquem nens i nenes actors, no busquem tant nens que facin bé al teatre. Busquem nens que ens interessi tal i com són, i aleshores el que fem és adaptar la pel·lícula a aquella nena en concret, que és el que ha passat. No? Que la Tanit nostra no és exactament la Tanit del llibre, és la Tanit que fa la Dolça, no?
3: I com la Tanit, la Dolça també era de preguntar, allò, i ara què farem, i ara això què, i això com es fa?
2: Sí,
3: sí. Era preguntona?
2: Total, és molt preguntona, és molt tabalot, és molt... Sí, és una nena de bosc, no? S'enfila per tot arreu, li encanten els animals, és molt, molt, molt, molt, molt intuïtiva, no? Sí, sí, té tot de coses que tal i com la veus a la pel·lícula, no? Sí, sí, sí, es resisteix molt a entrar en les lògiques adultes. Això és molt interessant, i és una de les coses que li passa també a la Tanit a la
3: pel·li. Ara, que diu que allò, jo no em vull fer gran.
2: Que dius de fer-me gran, és el contrari. Canvi, evidentment és una pel·lícula sobre fer-se gran, Tanit. Mm. És una pel·lícula sobre fer-se gran. Però fer-se gran d'una determinada manera, no? I la Tanit tot el rato diu, jo per fer-me gran i ser com vosaltres passo, jo estic molt bé com estic, diguem.
3: Quan em veus tots els nens, allò de voler estar a la taula dels grans,
2: exacte,
3: o sigui, va una mica
2: exacte,
3: a la contra.
2: A la contra, totalment. Sí, sí.
1: I Tanit també és una gran carta d'amor que escrius al Montseny, a la terra, a la natura,
2: sí.
1: Hi ha uns paisatges filmats meravellosos, no?
2: Sí.
1: I aquest to lent, pausat, tranquil, molt al contrari d'aquest brusit i aquest frenesí de l'audiovisual d'ara, segurament marcat per l'escroll infinit, no? I
2: sí.
1: El mòbil surt un cop en tota la pel·lícula,
2: sí,
1: i només per una emergència.
2: No surt gaire.
1: Tot això és volgut, imagino, no?
2: Tot això és volgut, té a veure també amb l'edat dels nens i nenes, i té a veure amb el que parlàvem al principi, no? Que jo penso que no ens hem de posar la bena preventivament, ostres, i posar les coses fàcils per por de que els infants o els joves no hi arribaran. Hòstia, això ja ens ho fan, diguem, tota la cultura de consum. O sigui, està bé que ens posem una mica exigents i jo volia explicar un conte de bruixes, és això, no? I jo estic sempre molt fascinat per contes i sempre he explicat contes, i els contes de bruixes, el món, la natura, hi té un lloc central, i la Perona en sap molt d'herbes. Aleshores vaig dir, home, si això ho convertim en una mena de torbellí accelerat, desnaturalitzarem el conte i no tindrà cap sentit. I vaig dir, no tinguem por. Llavors, pot ser que la pel·li sigui una... Costa, de fet, la pel·li no és gens avorrida, però els nens, quan la veuen, diuen, ostres, no s'assembla a altres pel·lícules que veiem. Mm. Això està molt bé, que l'art es resisteixi, que l'art no es doni fàcilment. És el que ha de ser.
1: Sí, sí. És que els dibuixos d'ara... Hòstia, les escenes que duren 5 segons...
2: Clar.
1: I bum, bum, i la música, va, i els efectes, no?
2: Sí, sí.
1: És tot un nervi.
4: Els dibuixos per nens i els de grans també, vull que anem cap aquí, escenes curtes, fetes... Ara diuen que roden tot perquè entri a TikTok. Els plans estan fets perquè es vegin després de TikTok, dius, hòstia.
1: Sí, sí. Ell, que és professor, en sabrà més.
2: Sí. Fa molts anys dèiem el mateix d'MTV. Que tots els plans duraven 5 segons, que és el que duren MTV. Però sempre hem fet resistència.
4: Sí.
2: I és la manera que tenim nosaltres d'anar fent, de dir, vale, el món va com va, però, home, no donem per perdut de la batalla, no?
4: Sí, bueno, per... I es creix no entenent les coses.
2: Exacte, exacte, sí. Exacte. No cal sobreexplicar-ho tot, està molt bé. I per això jo dic, molt, molt humilment, que tant de bo llibres o pel·lícules com Tenit, hi ha un punt de militància. Tant de bo, ostres, les famílies diguin, vale, clar que hi ha moltes pel·lícules super cridaneres al cinema, però també és un acte, diguem, de resistència i gairebé polític de dir, hosti, si hem d'anar al cinema amb la família, portem-hi i anem a veure aquesta pel·lícula de Tenit, o comprem aquest llibre, encara que hi hagin 70 blockbusters que es puguin comprar. No? Jo, tant de bo passi.
4: També per un tema de llengua i d'identitat.
2: Exacte, eh? També, també, també, també.
1: A partir de divendres, als cinemes, Tenit de Pep Garrido. Doncs merci, Pep.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé la peli. I quedeu-vos, perquè sí, encara ens queda la tercera pota d'aquest especial.
3: Que també fa resistència, Marta Cava.
1: Sí, des de fa 4 o 5 anys.
4: 5 temporades.
1: De seguida, la Biblioteca Popular del Tot és Comèdia.

0: La cultura clàssica dels grecs i els romans ha entrat a les nostres vides fort amb aquest blockbuster que ha sigut l'Odissea aquest estiu i amb una traducció al català
1: fantàstica,
0: meravellosa,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Vam tenir aquí
1: sí.
0: En Pau, el seu traductor.
1: Jo també no he vist la pel·li encara.
0: No, passa res, home.
1: Però m'he empapat d'això perquè, clar, he vist molta gent aprofitant, no? Anem a recomanar l'Odissea, quina és la millor traducció de l'Odissea, i jo penso, bueno, hi ha molts llibres sobre el món clàssic per infants i joves que ningú ha aprofitat per recomanar, perquè passa el que passa sempre, no? Que, sí, una anècdota, un d'allonses... Bueno, ara és el moment fantàstic per introduir a la canalla en tota aquesta qüestió, aprofitant aquesta febre odisseica que hem tingut gràcies al senyor Nolan, i dic, bueno, vaig a portar llibres que serveixin per acostar la cultura clàssica a infants i joves.
0: Com el primer, que es diu Invisibles.
2: Somos las musas, diosas de las artes y proclamadoras de héroes.
3: ¿Héroes como Hércules?
4: Cariño, querrás decir músculos. ¿Quién pudiera cantar al son de la música de...
2: Nuestra historia empieza en realidad mucho antes de Hércules, muchos eones atrás.
5: En el primer albor.
0: I fins aquí, banda sonora d'Hèrcules, banda sonora d'Invisibles, una altra manera de veure els mites clàssics.
1: Exacte, és text i il·lustració d'Anne Arcelus i editat per Zauri, una de les editorials de llibres de coneixements més potents que hi ha ara mateix.
0: Espera, aquest ha dit latina, quan l'ha vist?
1: Aquest és boni, no sé, algo boníssim, aquest, sí.
6: Sí, bueno,
1: boníssim.
6: Aquest llibre em flipa. Sí,
1: sí,
6: flipa.
1: Sí, sí. A veure, és un d'aquests llibres que agradarà perquè va amb un filtre vermell, val? Llavors us explico.
0: Explicació del filtre.
1: Clar, sí, què passa? La cultura clàssica és bastant masclista, les dones que hi apareixen són secundàries, apareixen, tenen tres frases i hi ha d'allonses, o, bueno, la retraten d'una manera que ara als nostres ulls ja, bueno, ja no considerem que s'hagi de fer així, no? Llavors, el que fa l'autora és agafar dones que estan vinculades a homes, val? I el que fa és, tu agafes el llibre, val? I val, amb un filtre vermell, ho ensenyaré a càmera, perquè ara la ràdio tot és càmera, val? Llavors, hi ha textos a dos colors, el vermell i el blau. Llavors, tu a simple vista veus la tinta vermella que correspon a l'home. I en el primer cas tenim Agamèmnon. I si li fiques el filtre vermell, bueno, recomano que l'enganxeu molt a la cara per poder veure'l, veus a Ifigènia. Val? Que Ifigènia era una de les filles d'Agamèmnon que va sacrificar i a partir d'aquí va començar tot el drama en aquella família que us recomano que bueno, ho veureu tant a l'Odissea com a l'Orestea, que explica tot el dramón que va venir aquesta família. No? I clar, és una manera de donar visibilitat a les dones, val? I juga amb això de les tintes per poder-ho veure. Vull dir, això no és nou, vull dir, llibres d'aquests amb filtre vermell sempre n'hi ha hagut, però està molt bé, no?, per poder conèixer, perquè a vegades això, no?, que aquestes dones eren importants en les històries, en les trames, però queden com personatges de, bueno, sí, estava per allà, no? Sí. Home, per exemple, un cas molt clar és Teseu. Vull dir, si Teseu aconsegueix sortir del laberint és pel fill d'Ariadna. Ariadna. I clar, Ariadna és com si passés per allà i tingués un fill. No. Ell és qui pensa. Ell és qui té l'astúcia per poder... perquè l'altre pugui sortir del laberint, no? I està molt bé. I clar, sempre a les criatures aquestes coses, i més ara que els volem treure de les pantalles, els hi dones això i s'entretenen un bon rato a jugar amb un tema analògic.
0: Sobretot que no el perdin, eh?
1: Exacte,
0: que
1: sí,
0: això és fàcil
1: sí.
0: De perdre.
1: Sobretot si és de la biblioteca, que després un problema.
0: Hòstia, ara pensava a l'Odissea, les dones sembla que només serveixin el pa i la carn
1: sí.
0: I rentin als herois.
1: Sí,
0: i
1: la pobra Penèlope està ja teixint
0: tot el dia.
1: I intentant no tornar-se a casar.
0: Doncs no, elles també són protagonistes. Següent llibre, de cultura clàssica adreçada als nens.

0: d'Homer i a l'Odissea, que estem parlant massa, i la Ilíada.
1: Exacte. I en aquest cas és una adaptació pel públic juvenil. L'adaptació nota a càrrec de la persona que va traduir també la Ilíada, que és en Pau Sabater, que també ha traduït l'Odissea. I les il·lustracions són d'Arnal Ballester i ho edita Combel. Combel tenia, ja fa anys, va fer com una Odissea, que em sembla que era una versió de l'Albert Gené, i després de molts anys va quedar aquella col·lecció completament aturada i just abans de tota la febre odisseica vam tornar amb la Ilíada i jo em vaig posar molt contenta perquè realment és una proposta molt interessant i m'agrada molt sobretot també pel tema de les il·lustracions. Una cosa que passa molt amb quan la literatura infantil parla de, bueno, tracta el tema de la cultura clàssica és que les il·lustracions acostumen a ser totes amb molta llum, molt brillants, molts tons pastels. Zeus sembla un home innocent, que dius, home, no, per favor, sembla el pare de família exemplar. I em feia molta ràbia aquest tractament a nivell d'il·lustració del món clàssic, no? I aquí, en canvi...
0: Volies més foscor, tu,
1: exacte, l'Arnal Ballester agafa molt... O sigui, els dibuixos són a doble pàgina, i ara no trobaré cap... Agafa molt els tons de les obres plàstiques de l'època. Vull dir, clar, marrons, blaus, vermells... No? Aquestes imatges que tenim, sobretot els... Ara no em sortirà el nom de...
0: Està fent amb el dit unes voltes.
1: Bueno, que recorda molt més a com es feien les representacions gràfiques de l'època, no? Del text... Podria dir moltes coses, però és que ho ha fet el Pau Sabater, i ja sabem que el Pau Sabater fa bé de traduccions.
0: Excel·lent, sempre li posem excel·lent.
1: Se li ha donat bé també fer el tema de l'adaptació. La Ilíada és bastant més crua que l'Odissea, perquè l'Odissea té aquell component més d'aventures i tot plegat. La Ilíada és més fosca, i clar, aquí juga molt bé, no?, saber com adreçar-te al públic juvenil i el tema de les il·lustracions.
0: Doncs anem cap a l'Odissea, no?

0: clar, que dius tu, és que és més entretinguda, que si els clar. Monstres...
1: Clar, clar, clar. La primera part és purament una història d'aventures, de tot el que s'ha d'enfrontar i tot plegat, i la segona, a mi, per exemple, la segona part de l'Odissea m'agrada més, que és el del retorn a casa i tot el que es planteja, no? Doncs hi ha també una adaptació de l'Odissea per un públic juvenil, que l'ha fet la Meritxell Blai, que és professora de clàssiques, i està il·lustrat per la Jenny Espinosa. Hi ha dos formats del llibre, hi ha un format més gran, amb tapa dura, amb les il·lustracions a tot color, i després vam fer una edició més assequible, més petit, més format de llibre de lectura, que també té les il·lustracions de la Jenny Espinosa, però ja és en blanc i negre. Però està molt bé, perquè el que ha fet l'autora és que la narració es fa en primera persona. És a dir, és Odisseu mateix qui s'adreça al lector juvenil i li explica com han estat les seves aventures. Jo trobo que aquest punt de transformar el narrador i que s'adreci directament al lector, que és un lector que ja sap que és jove, està molt bé, perquè permet que connecti més amb la història i que és algú que t'està explicant tot el que has viscut, no? Això, no? El tema de l'aventura, com ho va viure i tot plegat.
0: I tota la part més de sang i fetge, perquè també n'hi ha molt. Això com...
2: Troba un punt mig.
0: Sí. Quin llenguatge...
1: Clar, és que me'l vaig llegir fa una bona pila de temps, però tant l'Ilíada com l'Odissea no ho amaguen, però també això ho rebaixen una miqueta. No? Per exemple, en les il·lustracions de l'Ilíada es veu sang, però no es veu un regarol de sang allò empapat i es veu la pica. No, però es veu un puntet de sang, no? De dir, mira, li van clavar una fletxa i li està sortint sang i ja està, no passa res.
0: El cíclop es menja literalment,
1: com Ulisses
0: a sus hijos, el quadre aquell, no? Vull dir...
1: Clar, és allò que no es recreen perquè sigui una cosa gore, però tampoc ho amaguen, perquè realment era una miqueta de sang i fetge algunes parts d'aquestes històries, no? I realment són dues propostes interessants perquè els ajuda a entrar i després, quan siguin grans, ja s'hi trobaran amb tota la sang i fetge de les històries originals.
0: Molt bé. Si teniu dificultats per retenir noms d'obres, de persones que els han adaptat, dels il·lustradors, de les editorials, doncs tranquils, perquè tota aquesta secció la podeu recuperar després a l'aplicació de la SER, de la cadena SER. Seguim, ens queden dues propostes.
3: Ocurrió algo espectacular. Fuimos poco a poco elevándonos exactamente a la vez. Nos hundimos en la tierra más y más.
0: Qui són Filemón i Baucis?
1: Filemón i Baucis surten de les Metamorfosis d'Ovidi. Val, llavors, l'autora d'aquesta obra, que signa amb el nom de ploma de Lemnis Kates i està editat per Ecaré, el que fa és agafar aquesta història que eren un matrimoni gran que de sobte acullen a dues persones que estan buscant un lloc on fer nit i on menjar un plat calent. Ningú els vol, però ells els ofereixen hospitalitat. Els diuen: quedeu-vos aquí, mengeu tant com vulgueu. Resulta que aquestes persones són realment Zeus i Hermes. Llavors,
0: ja ho tenien,
1: com a agraïment,
0: això, Zeus,
1: sí, que es transformaven
0: ja
1: i es feien
0: això.
1: Passar per altres persones. Clar, i el que fan és, els hi concedeixen un desig, és a dir, m'heu ajudat, cosa que l'altra gent no ha fet, un desig, i ells demanen morir a la vegada i poder estar a prop de casa seva.
0: Oh.
1: Llavors, quan moren alhora i es transformen en dos arbres, un tiler i una alzina, que comencen a fer arrels davant de la que havia estat casa seva. És preciós. O sigui, la història és preciosa, perquè jo em vaig llegir les Metamorfosis fa pocs mesos i era d'aquestes històries que em va fascinar, no? Però la gràcia també és la manera com està il·lustrat, que agafa una miqueta l'estil del que seria el gravat, la xilografia, que és molt blanc i negre, i l'autor el que fa és posar puntets vermells que fan que et cantin l'atenció i t'entretinguis a veure per què ha destacat això en vermell, no? Que a vegades té sentit i a vegades no té cap mena de sentit, no? Però el text és molt, molt, molt breu i la imatge té molt de poder per veure com era i, clar, quan arriba el moment que moren i es comencen a transformar a poc en arbres, et posa la pell de gallina.
2: Amb la llagrimeta.
1: Sí.
0: Que bonic. Quin desig demanaríeu al Déu?
4: Ostres, no ho sé, eh?
0: Va, penseu.
4: No ho sé.
0: Penseu. Tina, Pep, mentre la Marta acaba ens fa l'última recomanació d'aquesta selecció de llibres de cultura clàssica adreçada als més petits.
5: Ton pare tornava de sa guerra. No era un home qualsevol. No anava abastament alerta. Li deien Agamenón.
0: Què és La saviesa dels clàssics?
1: Mira, La saviesa dels clàssics és un llibre del Jordi Rincón i il·lustracions de la Núria Solsona, editat per Aquí Ara. El Jordi Rincón és professor de clàssiques a l'Institut i el que fa és recollir aforismes, no? Aquelles frases, diguéssim, que tots coneixem més o menys i que a vegades ens sonen ens pensem que sabem què volen dir, però a vegades no sabem bé del tot, no? I el que fa en Jordi Rincón és fa una selecció d'aforismes tant del llatí com del grec i ho explica. I ho explica amb un to com si estigués a classe, com si estigués adreçant al públic juvenil. Ho connecta amb coses, vivències que es poden haver viscut, coses actuals, per ajudar-los a reflexionar també, no? I és una manera també de tenir un debat a filosofia, per exemple, i està molt bé perquè també, mira, com el llibre de la Tina i la Mercè, les il·lustracions també són com petites postals. La Núria Solsona és una gran, gran, gran il·lustradora, i aquí, per exemple, he obert un a l'atzar i és Homo homini lupus. L'home és un llop per l'home. No? I aquí t'explico una miqueta el significat, però no és un significat aquell avorrit de Yonsa, sinó que és això, no? Que intenta explicar a un públic del segle XXI què vol dir això i quina aplicació tindria o per què s'utilitzaria en l'actualitat, aquest aforisme, no?
0: Ve al cap ara, invino veritas, no sé per
1: exacte.
0: Què.
1: Sí, aquest tipus de frases, no? I es nota molt això que és professor de clàssiques, vull dir, he portat dues obres que l'han fet dues persones que estan a classe amb alumnes joves i saben quin és el to i quina és la manera també d'adreçar-se, no? Que no hem de deixar d'explicar aquestes coses, sinó que hem de trobar la manera de fer-ho i aquest llibre realment és molt bo tant per les assignatures de clàssiques com la de filosofia.
0: Heu ajudat a un déu i a una deessa i ells us han concedit un desig, recordeu? El teniu ja o què?
4: Jo sí.
0: Tina.
4: Entendre tots els idiomes.
2: Uau.
4: Sí.
2: I el dels objectes, sobretot.
4: És que
2: sóc
4: filòloga,
2: no?
4: I això,
2: clar.
0: I escoltar el que diuen els objectes, també. I tu, Pep?
6: Jo potser... A veure, anava a dir-ne un de justícia social universal, però...
0: Aquest ja se sobreentén, aquest el volem tots.
6: El més egoista, ostres, viatjar allà on vulgui, quan vulgui, en el moment que vulgui.
0: Teletransportar-te.
6: Sí, exacte, la teletransportació.
4: T'hauré d'acompanyar perquè ho entenguis tu.
2: Aneu tirant.
0: Mira, s'han fet amics avui, el programa Latina Vallès i en Pep Garrido, escriptor i cineasta. Moltíssimes gràcies per haver vingut al Tot és Comèdia. Més Biblioteca Popular d'aquí unes setmanes.
1: Perdona, hi ha una cosa?
0: Sí, sisplau.
1: Que no faci aquesta calor espantosa mai més. Per favor.
0: Fins dimecres hauràs d'aguantar. Clàudia Arcarons,
2: ens veiem,
0: bona setmana.
2: No? Igualment.
0: Anirem al Mercat de Música Viva, de Vic.
2: Cap a casa,
0: molt
2: quina il·lusió.
0: Dani Puntibrats al control, us quedeu amb l'Hora 14 de Gemma Alegrí i podeu recuperar aquest programa tots els continguts a l'aplicació de la SER. Favorita, emissora favorita, SER Catalunya. Adeu.
7: Tot és comèdia.

0: provoca la febre K-pop a Barcelona durant una trobada amb seguidors.
1: El grup surcoreà va organitzar ahir una trobada amb fans on van signar el seu primer àlbum després de participar dissabte al concert internacional Music Bank Barcelona, celebrat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: I així arribem a gairebé les 8.

0: Hola, Flaqui.
1: Hola, Sique Rodríguez.
0: Aviam si aguanta la veu.
1: A veure, t'ha agafat fora, eh?
0: Ha tornat avui de manera miraculosa. Gràcies per ser a tots els oients que m'han enviat a través de les xarxes socials del Que t'hi jugues remeis. Remeis de l'àvia per recuperar la veu.
2: Ahir el Que t'hi jugues Barça et van enviar de tot, eh?
0: Per la gola, farigola. En fi, gràcies també als doctors que amb ajuda de medicaments també ajuden a que ens puguem anar recuperant, eh? Una amigdalitis bacteriana, un virus, tot això, un combo que m'ha anat directament a la gola. Feia anys que no em passava quedar-me sense veu durant 5 dies.
1: Caram! Coneixent-te, ho deus haver patit.
0: Buah, mai he estat tan nerviós. Prefereixo que m'amputin un braç.
3: No és nada esto. Quedarse discomprimut 5 dies, por favor. Que principiante. Te falta mucha droga.
0: ¿Tú por qué te quedaste sin voz?
3: ¿Yo?
0: Por un desencanto amoroso, escuché un día que decías.
3: Por unos temas del pasado. Qué mejor enterrar como ha quedado enterrada mi voz también.
0: Aviam si aguanto toques d'aquesta setmana, que ja saps, Flaqui, és especial, eh?
3: Sí.
0: Perquè de manera conjunta amb Catalunya Ràdio recordarem els 50 anys de la primera transmissió en català després de la dictadura amb Joaquim Maria Pujal, el 76 a Ràdio Barcelona i després amb el seu pas a Catalunya Ràdio.
1: Setmana emocionant, de dies intensos, eh? D'aquest 50 aniversari que hem celebrat tal i com cal i que commemorarem aquesta setmana en programació molt i molt especial juntament amb Catalunya Ràdio. Per tant, dies que heu d'estar molt i molt atents a l'antena.
0: Avui anirem el Flac i jo al Tot Costa, aquesta tarda.
1: Sí,
0: demà vindrà el Jordi Costa amb el Bernat Soler,
1: al
0: Que t'hi jugues, i dimecres, des del Camp Nou, prèvia conjunta, la TDT amb el Ricard Torquemada i el Que t'hi jugues Barça, des del Camp Nou a les 8 de la tarda, prèvia conjunta d'hora i mitja fins al Barça Racing, que es disputa a 9:45. Gràcies al Barça també per la seva col·laboració i per ser partícip d'un esdeveniment històric. Dimecres, en aquesta prèvia conjunta, entre altres personatges, tindrem el president Joan Laporta.
1: Sí. Doncs això, que estigueu... Què ha passat? Tot bé, sí que...
4: Passarem, passarem. No, no, que passarem.
1: Sí, home, president.
4: Prepareu alguna mica de piscolabis per allà al costat per assegurar-vos que vindré.
0: I avui, Flaqui, fem el Que t'hi jugues des dels estudis centrals de SER Catalunya, Ràdio Barcelona, al carrer Cas número 6, on estàs tu.
1: Però no tots estem aquí.
0: Trident,
1: no tots som aquí.
0: I la ciutat esportiva del Barça, on ara mateix estic amb el Nil Solà. Hola, Nil.
5: Hola, què tal, Sique?
0: Amb el Bermo i els seus personatges. D'aquí a un moment saludarem també al Santi Ovalle, perquè entrevistarem a un jugador del Barça. Aquí a Catalunya, amb la Marina Fernández, hem donat una pista perquè no l'hem anunciat. És un dels capitans.
6: Entonces yo no soy. Porque yo con la prensa no hablo. La prensa para mí no... no, yo
5: per capità podries,
1: per capità,
5: eh?
1: Sí,
6: por capitán sí, pero bueno, porque me han votado los míos, porque me quieren echar de aquí, ya lo sabéis.
0: Val, per tant, segona pista, no és Frenkie de Jong.
6: No soy yo, no.
0: Si escoltes aquest so, et ve algú al cap?
1: A veure...
0: És un so icònic del cine. Una pel·lícula que tots hauran vist, o pràcticament tots hauran vist.
1: Ara de fer aquell paper jo de dir no sé qui deu ser, jo ja sé qui és, però jo ara dissimularé i diré, no, pues no ho sé, sí que no, la veritat és que no.
7: Rafiki no,
1: no
7: és. Rafiki no és, perquè avui, la mateixa hora, facem una entrevista.
1: T'has donat moltes pistes, eh?
7: No, avui farem una entrevista no mídia digital, RafikiOnline.org, que seguimos 24 hores de vida de Rafinha.
0: Va, una última pista. És campió del món.
1: Sí.
0: És campió del món. I a la celebració va triar aquesta cançó de Jay-Z i Alicia Keys per a que sonés allà a Madrid.

0: Empire State of Mind és la cançó que va triar, tot i que tinc entès que no és la seva preferida.
1: Ah.
0: N'hi ha una altra.
1: Quina és la preferida?
0: I ja no dono més pistes.
1: Vale.
0: D'aquí a mitja hora, més o menys, s'asseurà aquí el que t'hi jugues, un dels capitans del Barça, per parlar de l'actualitat i, òbviament, també d'aquest Mundial que han guanyat aquest estiu i que fa que rebin homenatges a tots els camps d'Espanya.
2: Doncs ja ho escolteu, cartell de luxe en aquest que t'hi jugues. Us acompanyem fins a les dues del migdia a Ser Catalunya, avui en aquesta doble ubicació. Alguns aquí a la taula i d'altres a la ciutat esportiva, on d'aquí a mitjoreta escoltarem protagonista i estaran, per tant, molt, molt ben acompanyats. En tot cas, sí que, abans que aparegui el nostre protagonista, línies obertes, ja ho sabeu, per participar amb el que vulgueu, eh? Podeu dir la vostra, encara que no tinguis gaire veu.
0: Va aguantant, de moment.
2: Sí, no la forçarem, però pots participar sempre que vulguis. És el teu programa.
0: Òbviament.
2: Com si fossis el director,
0: val? I el teu. No. El compartim.
2: Va, sí. Vinga, Willy, tira. Que t'hi jugo.

0: 12 i 12, sí que tu estàs a l'estat esportiu i estaràs ben acompanyat, però res a envejar amb la taula que tenim avui al Que t'hi jugues aquí a l'estudi del carrer Cas. Jofre Mateu, què tal, com estàs?
1: Hola, molt bé, molt bon dia.
0: Paula López, bon dia.
2: Bon dia,
0: Àlex
2: què tal?
0: Del Mas, què tal?
3: Bon dia, molt bé.
0: Suposo que ja aneu intuint qui serà el nostre protagonista, però no ho dieu.
1: Vale.
0: Sí. No ho diem, mantenim la incertesa.
1: No tinc ni idea.
4: Rafiki no és.
0: Rafiki no, Frenkin tampoc. Però vaja, tenim per aquí el Bruno Alemany. Què tal, Bruno, també?
5: Hola, flanqui, hola a tothom.
0: I la vostra, en aquesta ressaca d'aquest llevant 2, Barça 4, primera impressió, què us va deixar el partit?
1: Ens va deixar que guanyem amb 4 gols fent un partit bastant fluix.
0: Per tant, bastant fluix, eh?
1: Per tant, és una notícia que reforça la qualitat de l'equip, que reforça que la competició és exigent i que segurament el pla que estem utilitzant a dia d'avui, que és basat en moltíssima energia, quan no la tens tanta, doncs la cosa cau.
2: Sí, no, i que realment hem tingut un inici del Barça molt extraordinari, perquè guanyar de tants gols no és fàcil, però sí que és cert que també ens va deixar clar que el Barça, en un estat de relaxació o en un moment on no controla tant el partit, bé, pot patir.
4: Sí, per mi el Barça mostra en el mateix partit la seva gran virtut i també el seu punt a millorar, no? Crec que a mi no em preocupa excessivament la falta de control que vam veure a la segona meitat, perquè és veritat que només li hem vist, diguéssim, en aquest tram, no? El Barça ha d'entendre, i relaciono amb el que deia el Jofre, que està fet per jugar a màxima velocitat, aquest Barça. És a dir, en aquell moment on no pressiones tan bé, on no pressiones tan alt, on la concentració no és tan bona, és vulnerable, i per tant això ho ha d'entendre. És a dir, o va a màxima velocitat o controla molt el partit. I de moment el control és una assignatura pendent. Dit això, per mi el Barça està millor que la temporada anterior i l'anterior, i té una cosa molt important. Per mi el Barça està molt més preparat avui per atacar blocs baixos que la temporada passada. Abans només tenia Lamine, el desequilibri de Lamine. Per mi ara el factor Xavi Espar li dona al Barça una cosa diferent per desorganitzar els rivals.
0: I fins i tot apareixent per marcar el primer gol. Ja va sumant esglaons, va pujant esglaons. I és veritat que després comet l'errada, la darrera acció que juga, però...
1: No sé si és tan seva com del company, però jo li carrego més al company. Però, sí?
0: Sí. Més a Christensen.
1: Jo crec que sí, l'entrega no és bona, però jo diria que el central està... diguem-ne que activat per si rep passada i li passa molt a prop, però bé, és igual. Entenc que Xavi Espar està no només a gran nivell, ja ho hem dit, probablement el jugador amb millor forma del que ha iniciat la temporada, amb el permís de Rafinha, probablement, però, enterrant qualsevol debat dels que estan els dos a darrere que té ara mateix, perquè és que està a un nivell tremendo.
2: Sí, crec que també la combinació amb Gordon fa que Xavi Espar se li pugui veure molt més, no? Perquè Gordon és el que permet que Xavi Espar, doncs, pugui ocupar el carril central i, en aquest sentit, doncs, tal com deies tu, Àlex, desorganitzar els rivals i trepitjar àrea i zones del mig del camp que realment són perilloses.
4: És que el Barça ha canviat aquí, la banda esquerra. És a dir, venim d'un Barça on l'amplitud la donava el lateral, Balde o Cancelo, i el que anava per dins era Rafinha, perquè és la seva principal virtut. Ara, des de que hi ha Gordon, i a mi també per l'esquerra, qui va per dins és el lateral. Es poden canviar, però aquí hi ha hagut un canvi de comportament i jo crec que el Barça juga millor així. Jo tinc el dubte amb Xavi Espar si en els partits davant de primeres espases Flick li donarà el lateral esquerre, perquè pot patir, no?, amb algun jugador molt potent, molt ràpid, molt hàbil. Estic parlant de primeres parts, però si no, per mi ara mateix titularíssim.
0: Ha passat l'alternativa és Cancelo, que tampoc seria una garantia defensiva, no?
1: O Balde, ja, que també hi és encara.
0: Sí, però...
4: O Gerard Martín a banda i no, fer alguna cosa.
2: Cancelo el que et pot aportar sí que és cert que és una miqueta més de maduresa, no?, en aquest tipus de partits que impliquin, doncs, una mica més d'exigència, però sí que és cert que Xavi Espar a poc a poc està guanyant aquests punts i aquests galons com per ocupar ell el carril.
4: Sí, també hi ha una alternativa, però això ja hi haurà temps de parlar, no? Que és passar Gerard Martín al lateral, posar Eric en el central i fer entrar Koundé, alguna cosa aquesta. Jo és el dubte que tinc, si Flick no optarà per aquí o li donarà la titularitat a Xavi.
5: Doncs ja escolteu que avui el trident és el format pel Jofre Mateu, l'Àlex del Mas i la Paula López, amb els que analitzarem aquest nou triomf del Barça, que el manté líder a primera divisió, tot i el partit fluixet dels de Hansi Flick. Nova golejada 2-4 amb un gol final d'Adeyemi que és maradonià, messiànic, te'l firmaria el millor Ronaldinho. Ara ho comentarem, estem a l'espera de rebre

0: ara precisament aquesta passada Xavi Espart que va significar el primer gol de la Llevant. Hansi Flick, en sala de premsa, va reconèixer que tenien un canvi preparat i que creu que aquest gol és culpa seva.
1: I think we had a great start.
2: Hem començat bé el partit, però a la segona part ens ha costat. Amb un 0-3 al marcador hem de jugar més calmats. El Llevant ha jugat molt bé, però el camp no estava en les millors condicions. Estava molt sec, no són les condicions amb les quals estem acostumats a jugar. El primer gol encaixat és culpa meva. Volíem fer un canvi i li he dit al Carles Naval que s'esperés a la següent aturada i de sobte hem encaixat gol. Així que és culpa meva. Me n'alegro que l'equip s'hagi aixecat i marcat el quart gol. Hem començat bé la temporada i això s'ha de celebrar.
0: A banda de Hansi Flick també va parlar Pau Cubarsí, un dels líders d'aquest equip, sobretot a Flaqui a nivell defensiu, sí, sí, i que sí. Va reconèixer també
3: sí, Pau, eh?
0: en aquest sí. sentit, Pau. Què va reconèixer, Pau? Aviam.
4: No, que havia costat, que ens havíem adormit una miqueta i que això no pot passar, perquè volem els tres puntos, no?
0: Sí. I que aquests dos errors, deia Cubarsí, que podien costar punts.
5: Un partit que jo crec que el teníem ben encaminat, després per dos errors, doncs potser que els podríem haver controlat, doncs s'han posat en el partit, però bueno, jo crec que portem una molt bona dinàmica i hem de seguir per millorar. Sabem que en aquests camps doncs, qualsevol error es paga, sabíem que era complicadíssim guanyar aquí, que amb el 3-0 no estava finalitzat el partit, però bueno, després hem pogut calmar una mica el partit, calmar una mica els ànims, que l'afició estava apretant molt, i jo crec que aquell gol de Karim doncs, ens ha anat perfecte.
0: Aquest era Pau Cubarsí fent balanç d'aquests dos errors. També ha escoltat a Hansi Flick, d'un Barça que finalment, amb aquest gol maradonià que comentava Sique de Karim Adeyemi, va aconseguir la victòria i continua líder amb 15 punts i 21 gols a favor amb només 5 partits.
4: Que no podem anar fent el galifardeu per aquests jocs.
3: Galifardeu,
4: per aquests camps de Déu. El Chicharello, coi, ja m'entens, el galifardeu.
3: Sí, sí,
4: el Nyevit, el Nyevit. No el podem anar fent el Nyevit. Jo li vaig dir, Christensen, no hagas el Nyevit, hòstia.
3: I què va dir, Christensen?
6: El Barça fa entrenament de recuperació avui després de la victòria contra el Llevant i ja prepara el partit de dimecres contra el Racing de Santander al Camp Nou, 9:45 de la nit, el dia en què, Santi Ovalle, què tal, com estàs?
7: Bon dia.
6: Es fa oficial i acte de presentació de la renovació de Hamza Abdelkarim.
7: Serà demà a les 5 de la tarda, per tant, després de la roda de premsa de Hansi Flick previ al partit contra el Racing. Bàsicament és una renovació per pujar-li la clàusula, passa de 15 milions a 150, i això espanta els clubs que poguessin estar interessats en un golejador, perquè el gol es paga.
6: Són les 12:20, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya des de la ciutat esportiva del Barça a l'espera de protagonista quan acabi l'entrenament de Hansi Flick. Flaqui, anem a les notes.
3: Vinga, som-hi.
8: La classe del professor Flaquer. Excel·lent.
3: La fam dels primers minuts. Ahir a Oriols, minut 5 de partit, llarguíssima possessió, amb el Llevant sense pràcticament tocar pilota i 0-1. Dimecres passat davant el Feyenoord, minut 4, 1-0, gol de Rafinha. Més tall, a minut 6, 0-1, gol de Lamine. Davant el Rayo, als 22 minuts, ja guanyaves 2-0. A Elx, abans del quart d'hora, ja havies marcat el primer. No hi ha millor símptoma, un equip que sortia a mossegar des de l'inici. Després d'haver guanyat dues lligues, no m'esperava aquesta fam. Mentre duri, serem imparables.
8: Notable.
3: Karim Ademessi. El gol d'ahir em va deixar bocabadat. Jugada messiànica, neymariana, Adeyemian. Si vols dir-li, tenim un suplent amb rendiment de titular, ve a ser l'antítesi de Gordon. Si l'anglès participa i dona joc, l'alemany sembla que no hi sigui, però mentre el primer no marca, ell està platòric de cara a gol. La confiança la demostra atrevint-se fins i tot amb una rematada d'escorpí. Per preu, hauria d'estar a anys llum de Diomandé. Per rendiment, ara mateix a Dejemi és infinitament millor.
8: Satisfactori.
3: Guanyar quan no estàs fi, aprendre guanyant, és un bon negoci, ho avisava Flick a la prèvia. La va clavar, si baixes del 100%, pateixes, dit i fet. Per moments el Llevant et va superar i vas acabar patint després de rebre gols per errades que una millor concentració i tensió haguessin evitat. Veient que ahir no vas estar rodó, els rivals poden pensar que se't pot fer mal. És clar que els mateixos rivals es deuen frustrar veient que el dia que no has estat fi, has guanyat i has marcat 4 gols fora de casa.
8: Suspès.
3: Les errades individuals. Primer és Pari Christensen per regalar el primer del Llevant, després Bernal, Massató, Ambruguer en el segon que reps l'atenuant. Tots dos, tant Espar com Bernal, tenen 19 anys, estan en edat d'equivocar-se. Això sí, el rival no cal ajudar-lo a marcar, no cal ajudar-lo a entrar al partit. Ahir es va superar el petit mal tràngol, però aquestes desconnexions poden sortir cares en altres ocasions. Són petits detalls a millorar en un Barça que és molt i molt poderós.
6: De les notes del professor Flaquer a la contracrònica de l'Ovalle.
7: Els campions del món reben un homenatge a Oriols. Els regalen un socarrat. És una rajola típica de la terra amb el seu dorsal. Molt maco. El Barça va fent feina i arriba al penal a Lamine per posar el 3-0. Ell l'ha forçat i ell el tira. Últimament assaja molt les faltes i els penals. Aquesta setmana ha estat habitual que marxi l'últim, del camp d'entrenament. Em diu,

0: Quan s'ha quedat tots els dies amb Brian Fariñas practicant pilota aturada. Vol pujar registres i treballa després dels entrenaments per aconseguir-ho. Últims dos partits, un gol de falta i un altre de penal. El partit es complica, però apareix Adeyemi. Quina velocitat! Quin reprís! Em pregunto si és el més ràpid de l'equip. Efectivament, em responen. Té una velocitat punta de 35,5 km hora. És el més ràpid del Barça i el segon de la Lliga, juntament amb Kylian Mbappé.
1: Ai, quina bueno. Joia radiofònica, la contracrònica del Santi Ovalle, que podeu recuperar, com tots els continguts, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, a la pàgina web de l'emissora, sercatalunya.cat, i teniu vídeos i contingut extra a les xarxes socials del Que t'hi jugues.
2: Me gusta de Xemi, eh?
3: Leo?
2: Como estan en Barcelona, ah. Te lo estás haciendo muy bien, eh? Gambetea casi como si fuera argentino.
0: És més ràpid que Gordon. 33,8 Gordon, 35,5 de Xemi, el més ràpid de l'equip, empatat amb Mbappé, l'únic que el supera a la Lliga, Germán Valera, de l'Elche, 36 km hora.
2: No, es que es una locura, parece. Si fuera un restaurante sería La Cabrera. Un restaurante argentino espectacular, como ya lo saben, que el chef Gastón Ribeira, un argentino de pies a cabeza, trae la mejor carne argentina, de verdad, los mejores asados lo podés hacer en La Cabrera. Casa de carnes, que ya saben que está en Carré Diputación 239. Y está en la pasión por la carne, por el fuego. Espectacular, increíble. Nada, que podés reservar por Google Maps a La Cabrera o llamando al 93-878-3230. La Cabrera, Barcelona. Ah, no, espectacular.
3: 12 i 24.
4: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
3: A l'espera del nostre protagonista a l'estat esportiva, anem endreçant la resta de l'actualitat. Ana Paret, què tal, com estàs?
5: Què tal, bona tarda.
3: Comencem parlant del València, que ha acomiadat a Carlos Corberán.
5: I el màxim responsable esportiu, Ron Gurley, al València, és cué, no ha guanyat encara aquesta temporada. Braulio Vázquez assumeix el paper de Gurley i l'entrenador del filial, Òscar Sánchez, dirigirà l'equip de forma interina.
3: Frank White ahir, que sona Ernesto Valverde. Veurem què acaba passant. El clàssic femení al Camp Nou ja té data.
5: Serà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda contra el Madrid. També confirmat que jugarà al Camp Nou el partit de Champions contra l'Arsenal de l'11 de novembre.
3: En ciclisme, Enric Mas es proclama campió de la Vuelta a Espanya.
5: 12 anys després, un ciclista espanyol guanya la Vuelta.
6: Emocionado. Todo lo que es, bueno, hemos vivido ahora con el podium, con el equipo. No sé, ha sido una Vuelta que ahora ya sí que puedo decir que no he tenido ningún imprevisto. Creo que no he tenido ni un pinchazo en toda la Vuelta, así que ha sido un camino muy, muy, muy bonito.
5: Enric Mas, de 31 anys, havia pujat 4 cops al podi, 3 com a segon i 1 com a tercer.
3: En bàsquet, el Barça és campió de la Lliga Catalana.
5: Victòria 96-87 davant el Lleida amb una única nota negativa a la lesió de Darío Brizuela, pendents de comunicat mèdic. Al Mundial Femení, Espanya es va penjar la medalla de bronze, Estats Units campiona.
3: I en motor, Marc Márquez recupera el lideratge de MotoGP.
5: Després de la seva victòria a San Marino i la cinquena posició de Jorge Martín, amb qui està empatat a punts a la General, en Fórmula 1, Kimi Antonelli guanya el primer Gran Premi d'Espanya al Madrid i un últim apunt en tenis, Zverev, campió del US Open.
3: Va donar una circumstància brutal d'Zverev, que és que guanya el punt que li dona el títol i no se n'adona. Vaig quedar flipat. No sé què estava pensant, no sé.
7: Hiperconcentració, no?
3: I, o sigui, ho veus com algo positiu?
7: No, jo crec que a mi no m'entra el cap.
3: Però escoltant també la transmissió de la visita, no, és que això és un excés de concentració, estava tan concentrat en el partit que no s'ha adonat que havia guanyat el US Open. No sé, m'ha semblat una mica...
8: No sé si és concentrat.
3: Una mica estrany.
8: Seria una mica estrany. Un altre adjectiu.
3: Anem a les xarxes, va.
4: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
9: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
4: @ Que t'hi jugues.
3: Avui amb la Laia Pujals. Laia, què tal, com estàs? Ui, no et sentim. Espera. Ara em sentiu.
10: Doncs molt bé, per aquí al xat hi ha molta expectació per aviam qui serà aquesta persona que entrevistem, tot i que han tingut alguna pista.
3: Sí,
10: alguna. Han tingut alguna pista, sí. Però estan molt contents. Tot i que també hi ha una mica de dubtes sobre aquest Barça, sobre si ens hem despistat una mica massa, però en general molta alegria i moltes ganes de veure aviam què ens diu el convidat d'avui.
3: Futbolista de luxe, és campió del món, és un dels capitans.
2: I ho teniu escrit en el YouTube, que li fardeus.
3: Ah, sí?
2: Sí, en el títol. Home, del YouTube. Qui vagi al YouTube del Que t'hi jugues, el títol, post d'entrevista, tal. És que de veritat, no podeu ser més llondros.
3: És a dir, m'estàs dient, Pau, que som uns galifardeus totals, perquè hem posat...
2: Absolutament.
3: Vaja.
1: És una bona estratègia perquè la gent ara entri al YouTube i pugin les visites. Tot i que sempre us dic el mateix,
3: tot està pensat.
1: El YouTube està molt bé perquè és posar-li imatge a la veu, a la ràdio, però no computa l'EGM. O sigui, que tots els que ens veuen per YouTube, si els truca un número desconegut i una persona que no coneixen i els hi comença a preguntar coses de la ràdio, sobretot que diguin que el Que t'hi jugues és un programa de ràdio i que l'escolten. No que el veuen per YouTube, perquè si diuen que el veuen per YouTube, pam, ja no compta l'EGM.
2: Tòtils. Tòtils. No sigueu gamarussos, digueu que ens escolteu per la ràdio. Ah,
3: exacte,
2: ja està.
3: Que t'hi jugues amb el Sique Rodríguez i el Lluís Plaquer. El Sique i el Flaqui.
2: Molt bé, sí m'agrada. No sigueu gamarussos, ni talossos, ni barbomecs, ni napbufs. Sobretot, molt important.
11: Al tanto, Rafinha entre línies. Arriba Xavi Espara, és a la frontal. Xavi Espara, el xut del gol!
12: A Xavi Espar.
11: Ho esteu escoltant bé? Ha marcat Xavi Espar.
12: De l'enésimo ejemplo de la Masia, de la última apuesta de Hansi Flick.
11: Espar d'aquest equip. I això sí, pots fer un rodolí.
12: Espera, espera, que viene el capital, se queda sol ante Ryan, pincha el balón, supera a Ryan, se queda sin ángulo, pase atrás.
11: Enrere, la vin, gol, gol.
12: Versión vertiginosa, en su versión vertical, en su versión contragolpeadora, en su versión veloz, en su versión letal.
11: Al tanto Rafinha, ahora sí, por entrar en área. Cama derecha, Rafinha, trapicha.
12: Se queda sin ángulo, se la entrega a Lamine, el pase no es bueno, quiere arreglar Lamine, pide mano del jugador, ahora cae al suelo, ahora sí que es penalti.
11: Xiula l'àrbitre, arrenca Lamine, un parell de passes, Lamine, quin golarro! Oh! Així es xuta un penal, Lamine! Així es xuta un penal, Lamine! Oh!
12: Balón para Adeyemi. Adeyemi partiendo desde el perfil izquierdo. Autopase largo. Va a llegar. Vaya quiebro. Vaya slalom de Adeyemi.
11: ¡Qué barbaridad Adeyemi! ¡Retalla Adeyemi!
12: Otro quiebro. Rompe cintura. Remata. ¡Pero qué golazo Adeyemi! ¡Pero qué golazo Adeyemi!
11: ¡Oh, Adeyemi, el que acabas de fer! ¡Quina burrada de gol de Adeyemi!
12: ¡Pero qué golazo acaba de marcar Adeyemi para acabar con las ilusiones del Levante!
11: ¡El que acaba de fer Adeyemi es una barba!
12: Espectacular el gol de Karim Adeyemi en el 48 para poner el Levante 2, Barça 4.
3: Ho deia el Bermúdez, quina burrada de Adeyemi, eh?
8: Sí, està complint amb el paper, amb el rol. Crec que a poc a poc començarà a fer soroll de titularitat, crec, però ara per ara, els minuts que l'utilitzen, i a més em dona la sensació de que reforça aquest paper, que és un jugador que entrant des de banqueta em sembla que el context li afavoreix.
13: És un golaç que no poden fer gaires futbolistes, velocitat, qualitat en la conducció. Hi ha una cosa de Adeyemi que és molt notòria, que és com domina les dues cames, no? Perquè és una conducció amb dreta, amb esquerra, l'altre dia fa el golaç aquell amb cama dreta, i això no és molt habitual que tingui aquesta precisió. Per mi, el que deia el Jofre, per mi encara el veig més recurs que titular. És a dir, per mi Gordon li dona coses més importants al col·lectiu, és a dir, mantenir l'amplitud, les ruptures, complementar Rafinha, tot el que hem parlat, i en canvi Adeyemi em sembla que és una arma superpotent quan vas a favor de marcador o quan has de buscar alguna cosa diferent, no? Crec que el Barça té un recurs que no tenia. I per últim, em sembla que és molt millor jugador jugant a l'esquerra que a la dreta. És a dir, a l'esquerra et dona molta amplitud, molta profunditat, i quan juga a la dreta tendeix a anar-se'n cap a dins, no pren bones decisions. És a dir, a mi em dona la sensació que és aquell jugador que quan té via lliure, quan ha d'anar cap endavant i no ha de pensar massa, és molt bo. Quan ha d'interpretar, allà doncs no pren bones decisions.
10: No, i per aquest motiu, precisament, crec que a dia d'avui és un jugador més revulsiu que no pas un jugador que et pugui generar una estabilitat a l'extrem en un partit doncs, que has d'intentar atacar un bloc baix, que has d'intentar mantenir una possessió. Sí que és cert que són dos perfils que tant Gordon com Adeyemi són dos perfils de l'extrem que tenen les seves semblances, però també tenen les seves diferències, i crec que aquest fet fa que l'extrem esquerre aquest any del Barça sigui tan potent, perquè quan el lateral contrari està cansat de defensar Gordon, doncs exacte, entra Adeyemi, que et sorprèn per tots costats, tant per la dreta com per l'esquerra, i que a més té una arribada a l'àrea que entre assistències i gols doncs que està donant molt al Barça.
8: I d'això, aquí, molt ràpid, perdó, però sense ganes d'establir un debat.
3: No, estableix un debat, que ens ve de gust, home. Què seria de Jofre Mateu si no establissis debats?
13: Aquí ell era extrem esquerra, per tant, és qui pot parlar més amb propietat.
3: Amb més coneixement de causa.
8: Però no vull encara iniciar... que la cosa faci molt de xup-xup.
3: Soroll.
8: Crec que Adeyemi està començant a exigir a Gordon que comenci a arriscar una mica més. perquè Gordon dona moltes coses, però no perd una pilota perquè no se'n juga una. I estàs d'extrema esquerra del Barça, tio. O sigui...
10: Ahir el vaig a defensar, perquè crec que des que ha començat la temporada...
3: Ja s'encés la taula.
10: Sí, Gordon a mi m'està agradant molt. I sí que és cert que ahir cada vegada que intentava fer un regat o encarar, la pilota se li quedava enrere i bueno, preferia assegurar i jugar una miqueta més fàcil a banda d'arriscar. Però... et dono la raó que potser Gordon sí que hauria d'arriscar.
3: Li anava a preguntar al Bruno, tu que els has vist i els has seguit més, fa l'efecte que estem veient la de Yemi, les expectatives que ens pot donar, no? I en canvi de Gordon, que sí que ha fet 5 assistències, o crec que són 5 aquesta temporada, però que...
14: Sí, jo diria que Adeyemi és un jugador amb un sostre més alt, és a dir, pot fer jugades, no et dic cada setmana com la d'ahir, però és un jugador d'aquesta grandesa que et pot donar accions d'aquest tipus durant l'any unes quantes, i et pot decidir partits. Gordon és un jugador molt més estable, que saps que et donarà un set o prop d'un set gairebé sempre, però és que un set al Barça, estic d'acord amb el Jofre, segurament no és suficient. Dit això, jo crec que tant el que deia el Jofre com la Paula, al final em fa la sensació que li entri una a Gordon és molt important. No li ha entrat cap, si li entra una, un dia et fa 2 gols en un partit, començarà a tenir més confiança i començarà a jugar com ha de fer un extrem esquerre, és a dir, amb molta més confiança, jugant serregats, i crec que fins al moment no estem veient encara el seu potencial.
3: No anava tan mal.
8: Estic d'acord. No. Segurament també el fet de que Adeyemi hagi entrat d'Impact Player, que no és meva...
3: Impact Player.
8: L'ajude...
3: Jugador revulsiu, jugador d'impacte...
8: Estic d'acord en que probablement Gordon, si per exemple aquest dimecres juga Adeyemi titular... Segons com estigui el partit, quan entri Gordon, tant de bo faci aquest gol i comencem a equilibrar. Però jo, o sigui, entenc molt el paper i crec que és molt instrucció de Flick, de dir, tu, aquí, enganxat a l'esquerra, ja tindrem altres solucions. Quan t'arribi, primer no perdre-la després, però hi ha moments on el no perdre-la ha de penalitzar poc, no? Perquè a Dejemi, per exemple, em perd unes quantes, però, bueno, pues ahir va fer 2 xuts, un gol, alguna cosa que... el teu
3: rol t'exigeix. El teu defensa també està més cansat. És més senzill, sí, entre cometes.
8: Estic d'acord. Li ha vingut bé a Dejemi que jugui Gordon d'inici, és cert.
14: Sí, jo crec que Gordon, perdona molt ràpid, Àlex, ahir al penal, no, és un triple això que em jugaré.
3: M'agrada.
14: Però xiula en penal i estan parlant Rafinha i Lamine i Gordon, que xuta molt bé els penals, s'apropen per... A veure si me cae a mi, que jo porto 0 gols, a veure si...
8: El triple no és teu, el triple
3: és
8: Gordon.
3: El va tirar,
14: ja.
3: I el va fallar.
14: Sí. És bon llançador de penals.
3: Sí.
13: Jo és que Dejemi el veig més desordenat, eh? És a dir, jo crec que un Barça que està molt enfocat a pressionar molt bé, molt alt, a repetir esforços, jo crec que ara mateix Gordon li encaixa millor que Dejemi. Estic d'acord que Dejemi és millor futbolista, és més hàbil, té més regat, però ara mateix jo ho veig així. Dit això, crec que és la posició on pot rotar sense canviar més el nivell, no? I crec que davant del Racing veurem a la Dejemi de sortida, però veurem més titular a Gordon que a Dejemi.
3: Doncs veurem, és un dels llocs on Hansi Flick té per triar, i jo crec que quan Gordon marqui el primer s'alliberarà també de certes coses i el veurem segurament atrevir-se una miqueta més.
8: No hauria de tardar gaire.
3: No hauria de...
2: Nosaltres a Madrid també en tenim Impact Player.
3: Sí?
2: És un Impact Player?
3: Sí, però molt impact, sí. Més impact que player.
2: Impacta bastant en les piernes del rival.
3: Sí.
2: Ho va ser molt bé.
3: De seguida reprenem el fil de l'espera del nostre protagonista a l'estat esportiu, per reprenem el fil del partit, però abans un petit parèntesi, perquè ha parlat Lamine Yamal en les darreres hores. S'ha fet una mena de teaser, de tràiler de l'entrevista que li fa Jorge Valdano a Movistar Plus, i ha parlat de la pilota d'or. Variant una miqueta el discurs, no sé jo si a fruit de que veu que Madrid apreta molt per la candidatura de Kylian Mbappé, l'altre dia en roda premsa prèvia a la Champions deia Lamine, jo no suplicaré per la pilota d'or, però ahir sí que canvia una miqueta d'estratègia, reconeix la importància i la transcendència que pot tenir Mbappé en aquest premi, però diu Lamine Yamal a Universo Valdano que la pilota d'or aquest any se la mereix ell.
15: A quien se lo daría yo es al mejor jugador del mundo.
3: Sí, no,
15: a quien se lo van a dar, eso ya es una conversación muy larga.
3: No, yo te pregunto a ti, entonces, ¿a quién se lo darías tú?
15: Yo creo... sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo, y
3: así de claro lo tienes, ¿no?
15: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
3: Yo y Mbappé los mejores del mundo, pero que estan pel que guanya de títols col·lectius, me lo mereixo jo.
8: Parlant de triples, no?, que parlàvem abans. L'esquenes des del seu propi camp i amb els ulls tancats, eh? Em sembla massa agosarat. Jo
3: no havia vist mai els jugadors verbalitzar tant aquest interès per la pilota d'or. Potser Cristiano en el seu dia. Però, per exemple, Messi no anava pidulant pilotes d'or. No?
8: Però quan ho feia Cristiano quedava lleig, no? Llavors sí. Hem de dir que...
3: No, jo quan ho va fer Mbappé l'altre dia, escolta'm, vaig criticar, doncs ara també em toca dir que grinyola una miqueta el discurs de la Minyamal.
8: Entenent l'autoconfiança que s'alimenta a ell i que crec que forma part de la seva personalitat, ell no tenir pèls a la llengua que s'agraeix, però això és una cosa i l'altra és un punt d'humilitat que l'hem trobat a faltar.
10: Jo també penso que s'ha volgut tirar ell una miqueta de protecció en el sentit de, ostres, si Mbappé diu que el pilotador he de ser jo, doncs jo, dintre d'aquesta tesitura, en comptes d'escollir-lo a ell, doncs m'escolleixo a mi, de dir, bueno, entre aquestes dues opcions, evidentment, abans d'ell, doncs vull anar jo, llavors ho expresso.
8: Però sí, no que creus que te l'havia posat votant en paper, perquè ell diu això, llavors tu dius, no, jo aquí no entro.
10: Sí, però ell per la personalitat, doncs cau en això, sí. Saps? I...
1: Ara preguntarem quan van gravar aquesta entrevista,
3: sí,
1: sobre una informació important
3: sí.
1: Perquè Mbappé ja va parlar i Lamine Yamal va respondre l'endemà, i aquella resposta jo crec que tots vam coincidir en dir que era molt més intel·ligent i elegant,
3: sí.
1: I si sorprèn de Lamine Yamal, tot i que òbviament segurament ho pensa, vaja, segur que ho pensa i ell la vol guanyar, però és una entrevista, diguem-ne, reposada, on tu penses el missatge que vol llançar. Per tant, no és una declaració espontània que et surt, sinó que dius el que vols dir. I jo no he escoltat mai a Messi dient que és el millor jugador del món, perquè no li cal. Ja ho diuen els altres. I crec que Lamine hauria de buscar més aquest camí. Estic amb tu, Flaqui. Quan ho diu Mbappé, ens emprenyem, a Lamine li hem de tocar el crostó. No cal aquesta declaració.
2: Però jo crec que Lamine és més
14: Messi. Ho hauríem d'anar acceptant, em sembla a mi.
2: Lamine és més Neymar, Mbappé, Cristiano que Messi.
3: Però l'altre dia no ho va ser. Però l'altre dia no ho va ser,
2: L'altre dia no ho va ser, de que si jo li preguntem en directe al que t'hi jugues i diu que tengo muchas opciones de ganarlo.
3: Sí, però no diu me lo merezco yo, lo tengo que ganar yo.
1: Entonces,
3: sí,
1: somos dos mejores del mundo, Mbappé i jo.
3: Diguéssim que es desmarca una miqueta d'aquesta...
1: Harry Kane també pot ser considerat el millor del món, per exemple.
2: Bueno, però no ha guanyat res.
16: Jo estic com a guanyar.
2: No ha guanyat el Mundial. A qui li donen? A qui ha guanyat el Mundial o a qui ha fet millor?
8: Però aquest és un debat.
1: Una cosa és qui pareix... Lamine Yamal és el millor del món. Jo ho penso, però una altra cosa és que ho digui el propi jugador.
10: És que ens hagi agradat, no
1: ho ha dit mai a la vida.
3: Són dos debats diferents, Santi. Són dos debats diferents.
1: Que pensa que és el millor del món.
2: Que Lamine no és Messi. Si voleu a Messi, ja us avanço com a notícia que Lamine no és Messi. Us ho avanço com a notícia ara que portem 4 anys amb Lamine.
3: Aquí hi ha una cosa
2: que em feu una gràcia.
3: Aquí el debat és que dimarts, va ser dimarts la roda de premsa, Lamine pren una posició i amb aquesta entrevista em pren una diferent.
2: Però aquesta posició te l'imagines tu?
3: No,
2: perquè és la mateixa roda de premsa.
3: És el mateix discurs el de Lamine amb Valdano que el de Lamine a la roda de premsa?
2: Que la roda de premsa diu que Dembélé no el fica entre els tres millors perquè és amic de Kylian i que ell li ha guanyat totes les vegades a França.
8: I aquesta li compro.
2: O sigui, ho pensa de debò.
8: Aquesta li compro. És a dir, que digui això està bé, però que, no que digui que som ell i jo els dos millors, és que no cal ni que sigui Messi, igual no posis cap exemple, queda lleig, és igual, no cal comparar-ho ningú, és lleig.
3: Si la pilota d'or està entre Lamine i Mbappé, és que em sembla que no hi ha partit. Si tu mires els requisits de la pilota d'or, a nivell de talent, no hi hauria d'haver partit. Poden estar els dos, si vols, en partit. Jo crec que Lamine és superior, però entenc que Mbappé té el seu talent, evidentment no hi faltaria. A nivell de títols col·lectius no hi ha color, i a més Lamine, la Lliga li guanya Mbappé, i a França l'elimina Lamine, tot i que no sigui Lamine en prime, i a nivell fins i tot de valors... Mbappé quan guanya Paraguai se'n va davant del porter a restregar-li la victòria. Mbappé, mentre els seus companys estan jugant-se les garrofes a la Lliga, encara se'n va a un iot a passar unes vacances. No em sembla un jugador gaire exemplar aquesta temporada, sincerament, però vaja.
10: No, ja ho sé.
16: L'entrevista amb Valdano està gravada del divendres passat.
3: Doncs aleshores
16: no... posterior,
3: sí, però aleshores encara entenc menys que tu, sabent que has verbalitzat aquesta frase, vulguis prendre aquesta distància el dimarts a la sala de premsa, no ho sé.
8: Vaja, pot ser recapacitat.
17: I en caso d'empate, se vota el mejor padre.
16: Aquí guanyes tu, segur. Guanya la mina.
17: Aquí gano jo, però garraso.
1: I pot ser que a la roda de premsa que ofereix després de la d'Mbappé estigui més assessorat,
3: clar,
1: o almenys hagi parlat més amb els de comunicació del Barça, i a la de divendres amb Valdano sigui més els de comunicació de Mendes?
13: Jo estic convençut que és així.
10: Pot ser que sí.
13: Però... Digues.
16: Jo també, és que crec que estic, jo estic bastant d'acord amb Santi, és que vull dir, jo crec que ja fa uns anys que coneixem tots a Lamine i no farà discurs que feia Messi, és a dir, Lamine és molt més Neymar en aquest sentit.
3: Però Nil, jo no li demano que sigui Messi. Sí, el que passa, sí, a mi el que ja em sorprèn que és que dimarts pren una posició i el Valdano divendres passat, en aquest cas, n'ha pres una altra que a mi no, tot i que l'Ovalle digui que són les mateixes, jo les veig distants.
16: És l'únic que m'agrada.
3: A partir d'aquí, si Lamine Yamal vol verbalitzar que ell és el millor del món i que es mereix la pilota d'or, escolti'm, és el camí que prendrà ell, ja analitzarem. Jo no li demano a Lamine que faci de Messi. Messi va prendre un camí i d'altres prenen un altre. Escolta'm.
14: Sí, té raó, Lovall, amb una cosa, que per valorar el sentit global del missatge de Lamine Yamal haurem d'esperar a veure Universo Valdano sencer, perquè a vegades quan treus un clip descontextualitzat llança una imatge que no és. És a dir, si tu agafes la roda de premsa que vam veure i que tots coincidim en posar com a exemple de missatge que vol llançar Lamine Yamal, contraposat al d'Mbappé, si tu agafes un clip d'aquella roda de premsa també pots interpretar que és un xulo, però si la veus general dius no, està de broma, com, no transmet amigo, aquella xuleria d'Mbappé i tal, amb Universo Valdano igual pot passar el mateix, Santi, perquè el que hem vist ara o escoltat és simplement un avanç.
3: El dimarts hi ha un moment, ho diu Marcos López ara, va verbalitzar, okay, no voy a suplicar nada, això ho diu Lamine Yamal dimarts, no? És una, sí, frase literal. No voy a suplicar nada. No voy a suplicar nada. Doncs jo crec que Valdano sí que suplica alguna cosa.
2: No suplica, diu que ell creu que el mereix.
3: Bueno, però això és el mateix que fa Mbappé. No és el mateix que fa Mbappé i quan ho fa Mbappé diem que suplica. Però està, però que jo no critico suplica... jo no critico que Lamine, sí, ho digui.
8: Però podem el... criticar la mitjana.
3: No, jo critico aquest canvi de discurs.
8: A mi em sembla que un jugador, sigui qui sigui, que digui això, a mi em sembla lleig. Si ho fa Lamine, si ho fa Mbappé, si ho fa aquí Neymar o si ho fa Cristiano. M'és igual, em sembla lleig.
2: Aquesta súplica té un to també de dir, oye, vosotros sabréis, jo no suplico, jo no veig a venir aquí. Té un to de xuleria també. O sigui, el que tu consideres que és una resposta positiva, humil, etc., té un to de xuleria de vosaltres sabreu, vosotros sois los que decís, vosotros sabréis...
16: I a mi no em preocupa el que dieu.
2: Si votais o no votais. Té un to de xuleria, també. Sí, sí. És a dir, Lamine, i jo no ho dic com a crítica, em sembla positiu, a mi m'encanta Lamine a nivell mediàtic. M'agrada molt Lamine.
3: Sí, a mi també.
2: I una de les coses que més m'agrada de Lamine Yamal a nivell mediàtic és aquest punt de sobradesa, sí, de xuleria, de desafiament que té. És una de les coses que més m'agrada. Vosaltres aquí sou els puritans catalans
3: No t'equivoquis.
2: Si us plau, no sigui vostè Messi. No. Si us plau, no digui una paraula més alta que l'altra.
3: No.
2: Ho va dir perfectament. L'Evole, acabo que m'està quedant molt bé.
8: Perquè si ho estigués dient un del Madrid, estaries dient una altra cosa. No te vayas a dir de los somos puritanos i tu ets un màquina.
2: El Flaqui em va dir ahir el contrari. Però acabo. L'Evole ho va dir perfectament al Keti Jugas abans de la final del Mundial. Lamine és aquest tipus de català desacomplexat que ja va bé anar adoptant aquesta actitud davant la vida.
8: Te la regalo.
3: Però que insisteixo que aquest és un debat. L'altre, on jo no he posat el focus avui, és que m'ha sorprès que passi del no voy a suplicar nada a me merezco yo el Balón d'Oro. Ja està, és aquest trànsit el que m'engrinyola i el que jo no acabo de comprar. Després, m'encanta la mina de la sala premsa, m'encanta la Lamine Yamal desacomplexat, m'encanta la Lamine Yamal que tingui aquesta confiança i la verbalitzi com la verbalitza.
2: No t'encanta tant.
3: Sí, que
2: no, perquè l'estàs criticant.
3: No, que em grinyola aquest
2: canvi. Si t'encantés no el criticaries.
3: Ovalle té una virtut que a mi em posa molt nerviós. I ara que comparteixo viatges amb ell, és horrorós. Si ell 3 hores i mitja en cotxe d'anada i sort que la tornada va dormir una miqueta, el Santi, perquè és horrorós.
8: Et tergiversa
3: els debats i els porta allà on vol per tenir raó ell.
2: Sí. En aquest sentit és el millor en l'oceu.
14: Els oients ja van situant a tots els integrants del que t'hi jugues. El més malparit és el Flaqui.
3: Sí, ja sé.
14: El més manipulador és l'Ovalle. El més fiestero és el Nil Solà. I a partir d'aquí anirem afegint les etiquetes pertinents a tots.
3: Sí. Hem de buscar una per tu, també.
14: Exacte.
3: Hem repartit per tots i tu... I saltes al director, escolti'm. Va, més de Lamine Yamal en aquesta entrevista amb Jorge Valdano. Diu que no pateixin si guanya tot, que ell té moltes coses per fer encara al món del futbol.
15: Han habido grandes estrellas en el fútbol, jugadores históricos como Leo, como Cristiano, como Diego, que yo no lo he podido ver, pero yo creo que nunca tan pronto se había ganado tanto. Está el caso de Pelé, que sí, que había ganado mucho, pero recientemente no. Entonces la gente, yo creo que tiene su pensamiento que porque haya ganado, a lo mejor en algún momento me relajo. Y yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol.
3: Doncs Lamine Yamal, aquest to de confiança màxima, no?
8: De català desacomplexat.
3: De català desacomplexat. Autèntic enemic dels puritans com vosaltres. Sí, sí.
10: De ganes de menjar-se el món.
13: Sí, jo crec que aquesta està bé i crec que tots li comprem el punt desacomplexat, però tornat a l'altre debat, a veure, Lamine Yamal també és jove i ha de polir certes coses i ha de millorar. I jo crec que el discurs aquest de la pilota d'or, jo crec que no és elegant. Jo crec que el sigui ha dit la paraula i és elegant. Això no vol dir que no... que aquest punt generacional no el faci ser el millor del món. Segurament és el millor del món per pensar com pensa, no? Però algunes coses les pots exterioritzar i altres no. Però vaja, res a dir. És a dir, Lamine Yamal, segurament l'hem de comprar amb el pack, no? Si l'hem de comprar amb el pack, doncs el comprem.
3: I un darrer extracte de Lamine Yamal parlant del Mundial que va fer.
15: Después de ganar el Mundial no estaba contento. Yo creo que lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver porque sé que en otro momento llega a repetirse el Mundial y hubiera estado a un nivel igual si vengo de lesión. Yo creo que aunque hice muchas cosas que la gente no vio, que por ejemplo, yo creo que para el entrenador es algo increíble tener un jugador que arrastra a tres jugadores, es algo increíble, pero no estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero para mí yo podía haber hecho más. Entonces, sí que ayuda al equipo, pero creo que tinc moltes ganes que llegui el siguiente.
3: Sí que és veritat, que es va quedar amb les ganes de ser més protagonista en el Mundial. Tot i així, Lamine, estem veient una versió ara de Lamine prou interessant, pel Barça.
13: Molt bona. Molt.
10: Jo crec que ha volgut també tapar una mica el mal gust, el mal sabor de boca, no?, que va tenir en el Mundial, perquè realment sí que és cert que estem acostumats a veure un Lamine extraordinari, estratosfèric, i al Mundial no se li va acabar de veure còmode, però ha començat la temporada a un nivell altíssim i crec que ell també li reforça molt.
13: Jo el veig finíssim, físicament el veig molt elèctric, rebent cada vegada més cap a dins, no? I per tant implicant-se més. I jo crec que té una cosa, després en parlarem, no?
3: Però sí, després farem una del masterclass sobre l'impacte de la Lamine, eh? Impact player.
13: Jo crec que té entre cella i cella, impact player, sumar els seus registres golejadors o anar-los pujant, no? Perquè havia estat una cosa, una demanda que la gent li feia. Jo no sóc tan partidari d'això, jo crec que a Lamine se li han de demanar jugades d'impacte, que és gol o assistència, a mi em val, uh-huh. Però ell té molt clar que vol fer callar aquestes crítiques i vol pujar en gols.
8: I hi ha una cosa que ell ha comentat a l'entrevista també, que diu, bueno, és veritat que hi ha la lesió, però no vull que serveixi d'excusa, però en aquest cas jo crec que sí, va ser una lesió que el pare, sí. I que crec que ara comença a trobar el seu to òptim, no? Perquè has tingut el Mundial que no t'ho dona per la continuïtat, per la calor als viatges... A mi em va donar la sensació l'últim dia del Camp Nou que ja van veure un Lamine diferent.
3: Sí, un Lamine a més té un repertori diferent, eh? Té una sèrie de regats, de rematades fins i tot, que no l'havien vist. Escolta'm, sí que és dia de ressaca de Barça, per tant entenc que hi haurà 1x1, no, Bermúdez?
18: Òbviament, com tots els dies després de partit, avui serà especial llevar-se?
2: Sí, de quan t'estàs llevant.
18: Ah. Aixecar-te de dormir.
2: Sí, de coses que passen quan...
14: Levante, llevar-se. Llevant.
3: Ah, érem per aquí.
18: No, ho heu pillat. 10 minuts i arribem a la una del migdia, on saludarem el protagonista d'avui, el Que t'hi jugues, que ja està per aquí. Aprofitarem per gravar-li un vídeo per xarxes socials perquè va amb regal, com totes les entrevistes que fem al programa. Sí. Per tant, que els oients estiguin atents, no només a l'antena de la ràdio, sinó també al món digital.
2: Vinga, va.
3: 1x1.
2: 1x1 del Bermúdez. Especial llevar-se.
18: Joan Garcia.
2: Esmorzar amb presses. Va demanar l'hora força vegades i se'n va menjar un parell que el van enganxar amb calçotets.
18: Eric Garcia.
2: Maquillar-se. Es va posar mascareta i vinga, aquí no ha passat absolutament res.
18: Covarsí.
2: Gratar-se el cul. L'utilitzem a diari. Tremendo infravalorat. Ens dona un plaer increïble i quan el tenim sabem que serà un bon dia.
18: Gerard Martín.
2: La primera pixada. Es va veure esquitxat per totes bandes, va veure la groga, es va sentir una mica abrumat i a la segona part ja el marrón se'l va menjar un altre.
18: Xavi Espar.
2: Fer un cafè. Energia, força i ganes al davant, però alguna cagada al darrere.
18: Rodri.
2: Entrar a Barcelona amb cotxe. A vegades el trànsit és lent, però l'important és no posar-se nerviós i mantenir la paciència dels companys.
18: Pedri.
2: Halitosi. Ell és la veu de l'equip, però el veig poc fresc.
18: No. Fermín.
2: Obrir la finestra. Sempre porta llum. És qui més ajuda a despertar-se i qui més hi veu per tot arreu.
18: Lamine Yamal.
2: Preparar un tàper. Va molt bé perquè quan menges ho fas per partida doble i a sobre et reivindiques davant dels companys de feina.
18: Gordon.
2: Taca de bava. Igual li hagués anat bé per regar el camp, perquè s'entrebancava amb la pilota.
18: Rafinha.
2: Quiqui Matiné. Ahir no la va ficar, però no passa res. Senyal que el pròxim dia es llevarà amb ganes.
18: Dels suplents, Christensen.
2: Allargar l'alarma. Es pensava que seria un dia plàcid, però el problema és que es va dormir.
18: Olmo.
2: Pentinar-se. Només funciona si la gespa està en bon estat.
18: Bernal.
2: Llevar-se a mitjanit. Mires l'hora, t'estresses, tot va més lent, no t'enteres massa del que està passant i l'objectiu principal és adormir un altre cop al partit sense més ensurts.
18: Adeyemi.
2: Trampera matinera. No saps massa bé d'on surt, però de sobte mires i te l'ha fotut com un tronc de palmera.
18: Joao Cancelo.
2: La dutxa. Va aconseguir frenar la pudor que feia el partit i a sobre va fer una bona correguda.
18: I acabem amb Hansi Flick.
2: Llevar-se amb el peu esquerre. Encara que les coses vagin bé, el van veure de mal humor, cosa que en el seu cas a vegades és habitual.
18: 12:53, des de la ciutat esportiva del Barça. En un moment saludem a un jugador, un dels capitans de la plantilla. Recordo que l'1x1, avui especial Llevar-se, del Llevant 2, Barça 4, el podeu recuperar en breu a les xarxes socials del Que t'hi jugues, també a l'aplicació per a telèfons mòbils, descarregar-les gratuït i allà teniu tots els continguts del programa, i a la pàgina web de l'emissora sercatalunya.cat. Flaqui, tanques la primera hora i així aprofitem per rebre, com Déu mana, el nostre protagonista d'avui.
19: I obrirem la
18: que
19: segona.
18: Que ja corria per aquí i anava rient quan escoltava l'1x1 del Bermúdez.
19: Bona senyal, i... bona senyal, bona senyal. I així obrim la segona hora, com Déu mana, amb un convidat d'excepció. Recordem que demà, que avui torna a haver-hi lliga, i demà ja hi ha lliga. L'Espanyol juga a les 7 de la tarda davant del Rayo Vallecano, a domicili, i el Madrid visita 9:45 de la nit a l'Elx. Després ho ampliarem, més coses que ha dit, però avui ha parlat José Mourinho. Ha acabat la roda de premsa i quan s'acomiadava, doncs ha dit això.
20: Gracias.
21: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No.
19: Ah. S'ho fa a sobre.
22: Por favor, ha estat a punt de dir, sisplau, no podeu dir alguna cosa.
19: Arribarà un dia que es farà ell la pregunta.
22: Sí. Arribarà amb una nota de dir, ara que em dius això, que ningú li ha preguntat, eh?
19: Ara que em preguntes per, no sé, per l'Elx, anem a parlar de penals.
22: Bueno, però a mi em sembla que, bueno, ja ho coneixem i ara la cosa està suau, però sí, ja s'està generant el cultiu aquest, que a mi em sembla que...
19: Sí, tu ja ets dels que fa temps que dius que a Madrid les coses...
22: Bulliran. Jo diria que sí, no auguro... Hi ha un punt de voluntat, però no auguro bon final. Em sembla que no.
23: No, sí, i també en l'últim partit, no, contra el Rayo, ens reafirmem que va guanyar el Madrid, però realment no es veu una identitat de joc, no es veu un ordre, no es veu un equip compacte, i evidentment això doncs fa que comenci a bullir tot el del voltant i que algun dia que acabi d'esclatar d'alguna manera.
24: I jo ja ho vaig dir la setmana passada, jo crec que això és mèrit del Barça de Flick, és a dir, aquest inici fulgurant d'aquest Barça està posant nerviós a Madrid, o està posant una miqueta més nerviós, no? I Mourinho entre ells, que ja estan anant a la versió Flaky que tu fa setmanes que ens avises, no? Que cada cop el veurem més reivindicatiu,
23: el negatiu. El focus no és ell.
24: No, el que passa que compta amb aquesta setmana, perquè és una setmana molt important. Si el Barça té la sort, l'encert, de fer tots els punts, recordem que hi ha un derbi madrileny i que aquí un dels dos pot quedar ja molt lluny, per les alçades que estem.
19: Bueno, és millor que sigui el Madrid, no?
24: Sí, tant.
19: No veig l'Atlético... Fa patir més l'Atlético que el Madrid, a cara a la Lliga?
22: No em fa patir més, però te diria que no em fa patir més un que l'altre, perquè no em fa patir cap dels dos.
19: De debò?
22: De veritat.
19: És que, tan sí. Optimista, si veus la...
22: Irresponsablement.
24: Si no vaig errat, Flaqui, crec que és... si és el cas del Madrid, jo crec que és millor que vagi quedant endarrerit el Madrid, però si és el cas del Madrid i es posés a 6, i d'aquí 3-4 setmanes em sembla clàssic. Que hi ha un clàssic. Per tant, compte, que ens podem plantar a octubre...
19: M'estàs engrescat, coses... Delmas, m'estàs encenent. Però de debò, jo crec que en aquesta lliga s'haurà de suar,
22: Bueno, sí, no dic que sigui un regal, però...
19: Ara, jo deia a les notes, m'agrada aquesta fama amb la que... O sigui, a vegades anaves a un partit a les 4 de la tarda, a camps d'aquests secs, amb calor... Hòstia, costava, i ara veus un Barça que... Ui, ahir el primer gol és un rondo gegant fins al 0-1,
23: I el segon gol és espectacular, també. O sigui, des de Joan Garcia, com filtra una passada per dintre, i és que amb una sortida de pilota increïble, és un gol que dona goig, no, de veure, també.
22: Però també és veritat que abans l'Àlex ho ha dit, i no em sembla que sigui preocupant, però en aquest vertigen de Flick, a mi m'aniria bé... practicar control, perquè arribarà un dia que el necessitarem, i em sembla que l'equip, quan no el té, perquè viu molt de la velocitat i de l'energia, jo apostaria per practicar-ho.
24: Sí, de fet ho va demanar Flick, no, la roda de premsa. Jo crec que ha d'aprendre a controlar, perquè aquest Barça o va al màxim o no, no és el Barça. Per tant, hi ha d'haver-hi moments on vagi el màxim, però hi ha d'haver-hi moments on descansi en pilota quan està amb el marcador a favor. Ha de practicar això i és el seu gran punt de millora. Dit això, estem davant d'una versió excel·lent.
19: Heu estat bé, no estripant gaire ara del Barça, perquè us està escoltant.
0: Clar, clar, ja,
19: està, ja, ja, ja us he dit que anàveu aquí. No,
22: la línia defensiva del carril dret està especialment bé.
19: Mira quina pista ens ha donat aquí. Va, fem una pausa i de seguida, al tornar del butlletí, saludem a un campió del món, capità del Barça, a la sintonia del Què t'hi jugues. No us ho perdeu. Fins ara.
5: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
6: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
7: Diuen que de mare només n'hi ha una. I de manar 75 també. A manar 75 cada dia és una nova oportunitat per gaudir. Vine a descobrir el sabor de la felicitat i a crear moments inoblidables amb nosaltres.
20: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
25: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
20: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
25: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
26: El 18 d'octubre, 7a cursa Mercabarna. Una jornada esportiva per a tota la família que recorre el mercat. Tallers i botifarrada sardinada solidària en favor d'Obertament. Inscripcions a cursamercabarna.cat amb el patrocini de Plàtanos Ruiz.
27: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull!
28: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
29: El verano puede durar un poco más a bordo de un crucero. Despierta cada día frente al mar y vive unas vacaciones únicas con hasta 700 euros de descuento por camarote. Alarga el verano con solocruceros.com, la agencia online número uno en cruceros.
30: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 euros y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
31: Es la una, las 12 en Canarias.
32: La crisis de Ceuta pasa factura al PSOE hasta en el CIS. Los socialistas caen 2 puntos en intención de voto.
31: Hora 14, con Javier Casal.
32: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el barómetro de septiembre que acabamos de conocer. Es el primer CIS tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta. El Partido Socialista cae en favor del Partido Popular y sobre todo de Vox. La extrema derecha se aprovecha y sube casi 1.5 puntos. Guillermo Lerma, buenas tardes.
33: ¿Qué tal? Buenas tardes. Tras 2 meses de caídas consecutivas, la ultraderecha recupera terreno y lo hace al calor del debate abierto sobre la inmigración tras la crisis en Ceuta. El PSOE es el partido que más desgaste acusa. Pierde 2 puntos respecto a la entrega anterior, la del mes de julio, aunque se mantiene como primera fuerza. Sánchez obtendría el 31% de las papeletas. El PP sube desde el segundo puesto, pero apenas lo hace medio punto. Se queda con el 21% de los sufragios. Vox, como decimos, crece hasta el 15,3%. Sumar cae y Podemos también recupera del 2,5% que obtuvo en julio al 3,7% del mes de septiembre.
32: Sobre esta crisis en Ceuta, os estamos contando aquí en la SER que el gobierno ha iniciado al menos 1.800 expedientes de devolución de migrantes, aunque ninguno se ha materializado por el momento. El CIS es la noticia a esta hora en una mañana marcada por el asesinato de una estudiante española de 21 años en México, donde estaba de intercambio. Las distintas facultades de la Universidad de Granada, donde estudiaba, se han celebrado concentraciones durante toda la mañana y a esta hora se ha iniciado un minuto de silencio en la Universidad de Gran Canaria, de donde era Claudia. En una de estas concentraciones está Luis Quintana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se está produciendo en este mismo instante ese minuto de silencio en esta Facultad de Ciencias de la Educación de Las Palmas de Gran Canaria en memoria de Claudia Tacoronte, la joven de 21 años de procedencia de Gran Canaria, que fue asesinada este pasado fin de semana en el estado de Morelos, en México, donde además la Fiscalía del País investiga su asesinato como posible feminicidio. Se guarda aquí, en este preciso instante, en esta Facultad de Las Palmas de Gran Canaria, donde estuve matriculada un año, un respetuoso minuto de silencio en memoria de Claudia Tacoronte.
32: A partir de las 2 contaremos todo lo que se conoce de este asesinato y también hablaremos del último movimiento de los principales empresarios tecnológicos de los Estados Unidos. Estos han llamado a ralentizar los avances de la inteligencia artificial, un riesgo del que también han alertado esta mañana China o la Unión Europea. Escuchamos a Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión.
1: En estas últimas semanas, en estos últimos meses, pero en particular en estas últimas semanas, están mandando señales absolutamente preocupantes sobre quién controla qué y pidiendo dos grandes rivales de dos de los grandes gigantes en el despliegue de la inteligencia artificial, que se llaman fatal, pidiendo al G7 y pidiendo a las autoridades que, por favor, nos pongamos de acuerdo para que a través de esa regulación evitemos que esa inteligencia artificial acabe estando fuera de control.
32: 1:02 p.m.
30: Cadena SER. Servicios informativos.
31: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida.
30: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
18: 1:03, Flaqui.
19: Al Què t'hi jugues ens divertim.
3: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme. Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme.
18: I en aquesta segona hora de programa ens divertirem escoltant a un dels capitans del Barça. És una de les pistes que us havíem donat al principi del programa. La segona era aquesta, aquest so. És el tràiler d'una pel·lícula molt coneguda que crec que el protagonista la coneix perquè quan ha escoltat el so ha somrigut. La tercera pista és aquesta. Cançó de Jay-Z amb Alicia Keys que va triar per celebrar el Mundial amb la selecció espanyola, tot i que he llegit que no és la seva cançó preferida. La preferida és aquesta de Catarres. L'olor

0: És un dels capitans, la cançó és catalana, ja queden pocs candidats, i sí, és Eric García, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que de seguida has reconegut el so de La Màscara del Zorro.
1: Sí, és que és una de les meves pel·lícules preferides, a part, així que...
0: Ah, sí?
1: Sí. De petit sempre la veia i se'n va quedar.
0: I et sents una mica així, ara que portes una altra vegada La Màscara?
1: Sí, una mica Zorro, Batman, una barreja dels dos.
0: Fas bon aspecte per això, no se't nota que tinguis el tabic nasal trencat.
1: No, aquesta vegada ha sigut a una altra zona, però bueno, trencat està igual.
0: Si te'l toco et fa mal?
1: Una mica.
0: No ho faré, doncs. Fins quan la portaràs, La Màscara?
1: M'han recomanat 2 mesos portar-la.
0: I si les coses van bé en aquests 2 mesos, te la deixaràs fins a final de temporada?
1: No ho crec. L'any passat ja m'ho deien, però al final me la vaig acabar traient. I aquest any, ostres, jo crec que no... Encara que vagi molt bé, igual me l'hauré de treure.
0: És la mateixa màscara, eh? Que
1: sí, la mateixa. Sí.
0: I és difícil jugar amb màscara, és a dir, es nota? Et molesta molt o no?
1: Bueno, podria dir que ja m'he acostumat. O sigui, en menys de 6-7 mesos ja l'he portat 2 vegades seguides, així que... A veure, òbviament no és el mateix jugar amb màscara que sense, però estic acostumat ja.
0: Avui estem amb Eric García, des de la ciutat esportiva del Barça. Estigueu atents perquè ve amb regal, ha firmat una samarreta que serà per algun dels oients del Que t'hi jugues. Aquí amb el Santi Ovalle, amb el Nil Solà, també amb l'Albert Bermúdez, per parlar de l'actualitat, de l'última victòria, que és la d'ahir al camp del Llevant, del futur immediat, que és el proper partit de Lliga contra el Racing de Santander dimecres, amb aquest especial que farem conjuntament amb Catalunya Ràdio des de les 8 de la tarda al Camp Nou, la TDT i el Que t'hi jugues Barça, per celebrar els 50 anys de les transmissions en català que Joaquim Maria Puyal va fer al 76 a Ràdio Barcelona, va començar a fer a Ràdio Barcelona i després a Catalunya Ràdio, i per parlar també de la teva trajectòria, que és espectacular. Si fa 2 anys et diuen que series titular al Barça i campió del món amb la selecció espanyola, què hauries dit?
1: Bueno, era l'objectiu, era el somni. Estava clar que per llavors era complicat d'imaginar, tornant de la sessió del Girona, però bé, jo no estava convençut, sabia que si treballava bé i aprofitava l'oportunitat, doncs per què no arribar en el moment en què estic ara.
0: Fins a quin punt és important Hansi Flick?
1: Bueno, molt important. El primer any sí que és veritat que al principi no estava entrant gaire, però ell sempre em donava molta confiança, parlava amb mi als entrenaments, i després el dia del Benfica Champions jo crec que va ser una mica el que va canviar tot, no? Que vaig entrar, vaig marcar, després van haver de començar a haver alguna lesió i em va tocar entrar, i des de llavors doncs, que m'ha donat una confiança increïble.
0: És que en aquests 2 anys amb Hansi Flick has passat de semblar que no servies per a cap lloc al Barça a demostrar que pots jugar a qualsevol posició.
1: Sí, la veritat que ni jo m'ho hagués imaginat que hagués pogut jugar a tantes posicions, però bueno, el mèrit crec que ell m'ho ha fet veure, no? M'ho va fer veure que ho podia fer, i al final doncs així ha sigut.
0: Perquè heu fet broma si algun dia et toca jugar de porter o de davanter centre o no?
1: Alguna vegada li he dit que em podia posar davanter, però de moment encara no.
0: T'agradaria?
1: Bueno, algun partit igual sí.
0: Capaç series de fer gols?
1: Ojalà. Ojalà.
0: Perquè és molt diferent jugar de central, de mig centre, ara ja t'has establert com a titular al lateral dret.
1: El central lateral sí que és veritat que és més o menys semblant. Sí que físicament doncs t'exigeix una mica més, però bueno, l'any del Girona quasi tot l'any vaig jugar allà. I mig centre sí que sempre he dit que és una posició una mica més complicada, no? Perquè al final jugant a darrere veig que el joc de cara...
0: L'entens, no?
1: Sí, al final crec que el més important en aquests casos, primer de tot, és l'actitud, la predisposició, les ganes d'ajudar l'equip, i després, òbviament, que per sort amb els companys que tinc al meu costat tot és més fàcil.
2: T'agrada més jugar de lateral o de central?
1: Jo sempre he jugat de central, però sí que és veritat que arrel de l'any de Girona em vaig sentir molt còmode allà, i crec que és una posició en la que, bueno, puc aportar coses diferents, i la veritat que m'agrada molt.
3: I en aquest sentit, perquè la temporada passada encara havia jugat també de central, de pivot, de lateral, com es produeix? Perquè ara ja no és una cosa circumstancial, és un fet de sempre, no? De que pràcticament és el lateral dret titular del Barça. Com passa això? No sé si tens una conversa amb el míster per reubicar-te directament i que ja siguis fix en aquella posició.
1: Sí, vaig tenir una conversa amb el míster. Ell em va dir doncs, que aquest any doncs, creia que igual em veuria més de lateral dret. Òbviament que després hi ha partits que per qualsevol cosa igual he de canviar de posició, però bueno, jo ja li vaig dir que també estava content de jugar en aquesta posició.
0: Ell ha fet referència alguna vegada a Philipp Lahm com un lateral, un prototipus de lateral que li agrada. Tu t'hi sents reflectit?
1: Bueno, és Xavi Espart, no, aquest?
0: Sí, però diguem-ne que tu vas primer i després va Xavi Espart. És que Xavi Espart recorda una mica, no? A tu, que també el posis el migcampista, però pots jugar de lateral dret, esquerra. És una mica com jugadors que enteneu la manera de jugar i que podeu estar a diferents posicions.
1: Sí, a més, crec que amb l'estil de joc que tenim, que els laterals, jo sí que és veritat que a vegades, moltes vegades fas línia 3 i el Xavi doncs, es posa per dintre, va per fora, sí que pot tenir aquesta similitud amb Philipp Lahm. Ja que li ha dit a ell, Philipp Lahm, no li treu el mèrit.
0: Ah, vale, i tu qui vols ser?
1: Jo, Eric García.
0: L'exemple de la seva jerarquia al Barça, més enllà de que ja és titular al lateral dret, és que els companys t'han votat com un dels capitans. Tu que has estat capità a totes les categories inferiors quan vas estar a la Masia, què sents ara poder ser un dels capitans del primer equip?
1: Un privilegi, al final, com t'has dit, des de ben petit ho he sigut a les categories inferiors i al final crec que és algo que em surt d'una manera natural, intentar ajudar els meus companys tant dintre com a fora del camp i al final doncs que hagi sigut votat pels meus companys doncs és un privilegi molt gran.
0: Perquè la votació com és? És en secret? A mà alçada? Com funcionen aquestes coses?
1: No, ens donen un paper i hem de posar allà els vots, bueno, els jugadors que volem que siguin els capitans.
0: Que són 5 els que, o 3 els que voteu?
1: Bueno, el míster va escollir els dos primers i llavors nosaltres hem de votar el tercer, el quart i el cinquè.
0: I hi ha algú que foti alguna broma? Que quan després obren els papers surti, jo que sé, Michael Jackson o Mike Jagger?
1: Que, a veure, que jo sàpiga, els vots els veu Carlos Naval, així que la pregunta li haurem de fer ell, però bueno, m'ho podria creure, eh?
0: Perquè qui és el més bromista de l'actual vestidor?
1: D'un Chesney ho podria imaginar perfectament.
0: Chesney, eh? El que es transmet i es veu des de fora és el que també
1: totalment,
0: transmet a dintre.
1: Totalment.
0: Sí? Sí. És important també gent així, no, el vestidor?
1: Sí, amb l'experiència que ell té amb tots els clubs que ha estat, és una referència i al final crec que aporta aquest bon ambient al vestuari que és molt necessari.
2: Ha canviat molt el vestidor després de tenir 8 campions del món. Una vegada el Xavi Hernández va dir, un cop ets campió del món, ets campió d'Europa amb la selecció, després surts a jugar i et creus que ets millor que aquests grans futbolistes internacionals que han sortit, o sigui, que tens al davant, jo què sé, un Musiala, aquest tipus de jugador. Quan ets campió, creus que ets millor i això t'ajuda a rendir el camp. Estàs d'acord o no?
1: Sí que és veritat que ho tens present, el que has fet, i que molts pocs jugadors poden dir que són campions del món, però jo crec que al final sí que el millor d'autoconfiança pot ajudar amb algú, però crec que al final quan entres al camp, a no ser que et diguis algun piquet tonto i vagis presumint d'aquest campió del món.

0: món, l'altre crec que és lo normal.
1: Poseu-me a mi de créditos, que ja vaig confiar en ell el primer, eh?
2: Ho sabem, Xavi.
1: El que posa el Rafinha a l'esquerra, el que posa el Koundé també a la dreta, el que porta l'Eric... No ho dic més que res per anar recordant coses, eh? Per anar recordant cosetes.
2: És un maqui, l'Eric?
1: És un titan. Manodote, genio, figura. Un crac, hombre, un crac. Hombre, ara ho estic fent també en holandès. Bon mastodon. Home,
3: quin mastodon.
2: Sí, ha dit bon mastodon. Jofre, que m'ha dit el Flaqui que volies fer una pregunta a l'Eric García.
4: Sí, Eric, perquè estava...
3: Posa els auriculars.
4: Sí, ara, Eric, sí. Vale. Estàveu parlant dels teus diferents possibles papers, no? Del teu rol lateral, central i pivot. I ara mateix hi ha uns quants jugadors a l'equip que poden fer aquests diferents papers, no? Laterals, centrals i inclús alguna posició al mig. Ho practiqueu molt? És a dir, durant els entrenaments, dona, és veritat que la competició no sé quant temps dona, però dona perquè tu hi hagi dies que juguis amb un central, amb un altre, què sé jo, Christensen canviant-se en Pau. Això, els entrenaments, Flick utilitza els entrenaments per practicar diferents posicions centrals, laterals?
0: Alguna vegada els entrenos sí que... Quan tenim setmanes llargues, el míster aprofita i prova diferents situacions, però la majoria de coses que fem és a vídeo, que al final juguen cada 3-4 dies. Sí que el míster aprofita per fer vídeo, també vídeo individual, i allà és on més ho veiem.
3: Eric, tens la impressió com la que tenim a fora de que aquest any pinten molt bé les coses per fer realitat aquest gran objectiu que s'ha marcat públicament, ho ha fet Hansi Flick, d'intentar guanyar la Champions?
0: Bé, crec que és l'objectiu de tots. Portem 2 anys que crec que hem estat a prop, a detalls de sèrie. Crec que tenim una plantilla molt completa, com ha dit el Jofre, amb jugadors de molt nivell a moltes posicions, que porten molta competència, i això sempre crec que és molt important, i sense deixar de banda, òbviament, que la Lliga també ha de ser un objectiu molt important.
2: L'any passat, Hansi Flick, en roda de premsa, a principi de temporada, va llançar diversos tocs d'atenció a la plantilla, i en canvi aquest any, a cada roda de premsa, destaca la qualitat dels entrenaments. Ho percebeu vosaltres també, que aquest any esteu més posats?
0: La veritat que la qualitat de l'entreno són bèsties. O sigui, tenim jugadors increïbles. Ara que ha arribat, per exemple, Gabriel Jesús, jo ja l'havia tingut al City, havia entrenat amb ell, però és una bèstia increïble. L'Anthony, el Karim, tots que han arribat, òbviament el Rodri, no he de dir res. Però crec que aquest any doncs hem començat molt bé, possiblement a diferència de l'any passat, no, que ens va costar una mica més al principi. Òbviament, com sabem, és només l'inici de temporada, però crec que bé, que si seguim amb aquesta dinàmica tenim coses a millorar com sempre, però crec que anem a un bon ritme.
2: Flick està més a sobre vostre o no?
0: Bé, aquest any està més exigent. Crec que hem canviat també coses dintre la manera de funcionar, la manera doncs, que treballem al gimnàs, després quan sortim al camp. Crec que en aquest sentit sí que està més exigent.
5: Jo hi ha un tema que està molt de moda, no?, en aquestes setmanes, que és la pilota d'or. Clar, tu es comparteixes vestidor amb 8 campions del món, amb Lamin, es parla molt d'Mbappé. Eric García, a títol personal, qui creu que es mereix aquesta pilota d'or?
0: Per mi, el podi ja hauria de ser culer. Òbviament, per mi crec que el que hauria de guanyar és, sense cap dubte, Lamin. Després que Pedri, que Rafinha no hi siguin, crec que és algo que és increïble, però bueno, al final aquestes votacions ja sabem com van. Molt content perquè el Q estigui allà, crec que s'ho mereix molt. El Dani podria haver estat també, el Fermín crec que també va fer un any i també podria estar allà. Així que, bueno, són coses que s'han d'entendre, però bueno, jo crec que Lamin és el que hauria de guanyar.
2: T'acabes de passar el joc, perquè t'ha preguntat pel guanyador de la pilota d'oro i tu ja has dit directament que el podi ha de ser culer. Els tres haurien de ser del Barça.
0: Correcte.
6: Fes-lo.
7: Carai, jo un dels tres?
2: Sí, Covarsí, tu.
7: He de ser un dels tres, jo. Sí, que guai,
4: tres
7: que
4: puntos.
7: Això. Anda, que no molaria.
2: T'ha agradat, eh?
7: Allà, and the winner is... La minya mal, no? Però jo estar al costat. És igual, seria guapíssim. Seria guapíssim. Jo dient, Letet, bro, durant fer-li un punyito. Seria guapíssim, tio.
4: Punyito.
7: Que xulo.
3: T'atreveixes a fer el podi, Eric, o no?
0: Bueno, per mi seria Lamin i Pedri i Rafa les posicions les que ells vulguin.
3: Pedri i Rafa.
2: Que us facin homenatges a tots els camps de la Lliga Espanyola? És a dir, aficionats rivals? Que, com, o sigui, és bèstia, eh?
0: Sí, crec que està molt bé, òbviament ho agraïm molt, que, doncs, que abans que comenci els partits ens puguin agrair el que vam fer amb la selecció i que després una vegada comenci el partit doncs ja t'estiguin dient de tot.
2: És un gran contrast, no? Al final és el futbol, no? És el que passa, el món del futbol és així.
6: Et demanen molt pel carrer la Champions, l'afició. Notes que hi ha certa...
0: Sí, jo crec que, com hem dit, no crec que és l'objectiu nostre i crec que una mica el de tota la gent de Barcelona o la,

0: va ser Guardiola qui deia que fiar un projecte a la Champions acaba destruint el projecte, i està molt bé perquè sou molt honestos al reconèixer obertament que és l'objectiu, que és el somni i tal, però que al final debatem molt sobre el que li va faltar a l'equip la temporada passada o l'anterior per guanyar la Champions, i hi ha factors que l'any passat el Barça podia haver guanyat la Champions perfectament, i l'anterior també.
1: Sí, al final, una vegada arribes a aquestes eliminatòries, hi ha decisions que et poden sortir de cara, altres vegades que et sortien creu, i al final són els detalls el que marquen la diferència. No, no crec que per això ens hagi de distreure que, òbviament, la Champions és un objectiu, al igual que és guanyar la Lliga i tots els títols, perquè al final estar al Barça és la nostra obligació.
2: Preparant-la... I jugar contra mi també, és un tema.
0: Sí, bueno.
2: Gràcies.
0: De nada, Xolo. Deia que repassant el teu currículum per a l'entrevista, la tenim molt present, els títols amb el Barça, òbviament el Mundial amb Espanya, però és que tu has guanyat títols amb les categories inferiors de la selecció, sub-17, sub-19, tens la Premier, tens la Copa Anglesa, tens la FA Cup... on guardes tant, perquè tindràs rèpliques dels trofeus, no? Sí. On ho guardes tot això? Deus tenir sí, una habitació gegant.
1: Tinc una sala que allà guardo els trofeus, sí. Una sala gran.
0: N'hi ha algun que et fa especial il·lusió, més enllà del Mundial, òbviament?
1: Bueno, òbviament el Mundial, i jo diria que tant la Lliga l'Espanyola com la Premier també. Crec que la Premier és molt bonica.
0: És que déu-n'hi-do, la vitrina que tens.
1: Sí, no està gens malament.
0: Del Mundial tens rèplica del trofeu o només la medalla?
1: Sí, ens van donar una petita rèplica. Bueno, no és tan petita, però és una bona rèplica.
0: Com és?
1: Així, més o menys. D'aquí a aquí, més o menys.
0: Ah, és gran.
1: Sí, és gran.
0: Sí, ara heu pogut veure el live del que t'hi jugues, sí. Ha assenyalat més o menys el tamany de la Copa del Món.
1: Sí, més o menys, una mica menys, i no pesa tant, però sí.
0: Estem amb Eric García, un dels capitans del Barça, que manté el dorsal de la temporada passada, el 24, tot i que amb Espanya has portat el 4, que havia quedat lliure. Mm. Per què no has agafat el 4?
1: Bé, al final vaig pensar que el Ronald marxa va cedit un any, que després de l'any, doncs, si tot va bé, tornarà, i crec que és el seu dorsal, i per respecte a ell, doncs, no li vull.
3: Claro, es una excedencia lo que me agarre yo. Técnicamente sigo siendo jugador de Barcelona, o sea que yo agradezco mucho tu detalle, de verdad.
1: De nada.
0: Es troncha amb les imitacions del Bermúdez.
3: ¿Viste mi pase contra el Atlético? ¿Viste mi pase?
0: Un pase de Ronaldinho, ¿eh?
1: Espectacular. Espectacular.
0: Increíble, ¿eh?
3: Estoy a mi nivel.
4: Buen centro, sábado también.
5: Sí.
4: Jofra, per favor, Jofra.
2: És el nostre Grinch,
6: Jofra, estàs criticant a la Min per dir que mereix la pilota, sí, són tremendos, aquests.
7: Us va dir el Ronald Araujo que la intenció és tornar, aleshores?
1: No he parlat amb ell directament sobre això, però entenc que al final, quan marxes cedit, doncs al final de temporada tornes aquí, clar.
0: Manteniu molt contacte amb els que han marxat, perquè tu eres molt amic de Ferran Torres.
1: Sí,
0: ahir va tornar a marcar.
1: Sí. Just avui hem parlat amb ell i bé, està content i amb moltes ganes de que arribi el partit a París.
0: O sigui, us aneu picant.
1: Sí, una miqueta.
0: Això està bé, no?
1: Sí.
0: És la salsa del futbol.
1: Exacte, al final som amics, però bueno, tenim ganes de
0: trobar-nos. Però tu ets de veure molt futbol o no?
1: Sí. Molt de futbol.
0: Sí? El partit del Barça, per exemple, el veus repetit després o com l'analitzes?
1: Bueno, al final tinc les meves accions que tinc al partit i si me les torno a veure després repetides, sí, les meves accions.
0: I avui, per exemple, heu fet vídeo per analitzar el Llevant Barça o...?
1: No, demà, el dia demà. Abans de partit, sempre.
0: Ah, el dia abans. Mm. I Flick és dels que destaque lo dolent o primer destaque lo bo per reforçar l'autoestima o com va això?
1: No, normalment posa les coses positives. Sí que al principi igual t'ensenya un parell d'imatges de coses, però bueno, com que a la mitja part també ja ens ensenya imatges de la primera part i allà ho veiem, doncs moltes ja les veiem repetides i aquí el vídeo doncs ensenya un parell de coses del rival contra el que juguem i algunes accions del partit anterior.
0: La lectura d'ahir quina és? Perquè vau tornar a guanyar, l'inici és espectacular, però hi va haver un moment on es va patir. O es va prepatir, és a dir, patir per no patir.
1: Sí, jo crec que al final va ser més algú nostre que no una altra cosa. Al final són dos gols, dues jugades que nosaltres sabem que es poden evitar i ja està. Crec que el més important ahir era guanyar.
0: Dius que veus molt futbol. El Madrid el va seguint com a principal rival a la Lliga o no?
1: Sí, he vist algun partit aquest any, sí.
0: Què et sembla?
1: Bé, jo crec que tenen molt de perill a dalt. Qualsevol, el dia de l'Inter, doncs al principi crec que l'Inter va començar a tenir molt la pilota i amb dues accions, dos errors, et foten dos gols. Però vull dir que al final crec que el Madrid amb això és molt perillós.
7: En Mourinho posa més al Madrid o no? Gresca més.
1: A veure, jugar contra el Madrid sempre engresca al final, però, destigui, sigui, però bueno, ara òbviament

0: que li dona un toc especial.
1: Tenies 9 anys quan Mourinho va... És que clar, està bèstia, tio. Flaqui tenia 9 anys quan sí, Mourinho sí, estava al Madrid a la primera
2: etapa. Sí que ens fem grans, tio.
1: Tu recordes aquella etapa perquè estaves al futbol base del Barça, clar, vas entrar amb 7.
0: Sí, algú sí que recordo,
1: Però ha canviat la història.
0: Ha canviat molt,
1: sí. Ara tancarem l'entrevista. Reies molt amb els personatges, aviam si aquest també et fa gràcia. Però em deies, Flaqui, per el xat del que t'hi jugues, que l'Àlex del Mas també li va fer una pregunta.
2: Sí, aquí a la taula hi ha alguna pregunta per l'Eric, també.
3: Sí, hola, Eric.
0: Hola.
3: Enhorabona per el Mundial i per tot plegat. Jo et volia preguntar dues cosetes molt, molt ràpides. La temporada passada va jugar en 5 posicions, en aquesta està jugant, com bé has dit, de lateral dret, però esteu funcionant diferent per banda esquerra, no? Esteu jugant més amb un extrem, que és el que fa l'amplitud. Això t'afecta tu al costat contrari, i després, jugant de lateral, futbolísticament, què ha de tenir en compte un lateral quan just per davant té el millor futbolista del món?
0: Bueno, el tema de lateral esquerra sí que... Nosaltres sempre intentem fer sortida de 3 amb el lateral dret, doncs una mica més curt, i així el lateral esquerre pot tirar, o sigui que sempre ho hem intentat fer així. D'aquesta manera tampoc canvia molt. Sí que és veritat que l'any passat, com que el Rafa jugava d'extrem esquerre, normalment teníem el lateral que era el que donava la profunditat i el Rafa estava per dintre, i aquest any doncs podem anar canviant. I després tenia la Mina al davant, doncs bueno, intentar donar-li la pilota, no molestar, i veure si alguna vegada li fan el 2-1, doncs intentar ajudar-lo, doncs picar, no emportar amb algun rival.
1: Són la 1:25, esteu escoltant el Que t'hi jugues a SER Catalunya, des de la ciutat esportiva del Barça, amb Eric García. Estigueu atents a les xarxes socials del programa, perquè ens ha firmat una samarreta i la Núria li ha fet un test, perquè es fan molt virals, saps?
0: Sí.
1: T'ha agradat el test que t'ha fet? Que t'ha agradat,
0: sí,
1: o no?
0: Està bé, sí?
1: El publicarem a les xarxes socials i relacionat amb el test farem el concurs per a que pugueu aconseguir aquesta samarreta del Barça signada per Eric García. És guapa la samarreta d'aquest any, eh?
0: Sí, és molt xula. I la d'ahir també, la que vam jugar ahir.
2: La verda blava aquesta.
4: Està molt bé. Turquesa. Molt a favor. Es veuen Turquesa. Molt bé els dorsals, també. Que és una cosa important.
2: S'agraeix.
5: Narrador molt guai.
2: Sí, pels narradors està molt bé. Paula, crec que li volies...
4: No, sí.
2: La Paula crec que li volia traslladar també alguna pregunta a l'Eric, sí que...
6: Sí, hola.
1: Us interessa el que diu, que voleu preguntar?
2: Home, clar, és que tenim algú que parla bé, s'aprofita.
6: Bona tarda, Eric, i enhorabona, primer de tot. Res, simplement preguntar-te per les noves incorporacions, com has vist aquesta entrada, no?, dels nous fitxatges, i quina creus que ha sigut la clau perquè, per exemple, jugadors com Gordon, Adeyemi, es trobin tan còmodes al camp?
0: Bé, tots són jugadors que venen ja de competir a un nivell molt alt, que, com t'has dit, no, l'Anthony i el Karim són extrems que ens donen algo igual diferent al que ja teníem, algo que potser ens podia faltar, no? Sobretot el Karim i el que va molt bé a l'espai, que sempre demana la pilota a l'espai, i és algo que ens va molt bé. Després el Gabriel a dalt, doncs, ens pot ajudar moltíssim, perquè crec que és un jugador que sorprendrà molt. Després, òbviament, el Rodri al mig del camp tampoc fa el que digui res d'ell, perquè tots ja el coneixem molt bé.
1: Crec que és interessant escoltar Eric García perquè transmet, no, allò que ja veiem des de fora, que són una mica els valors i la imatge d'aquest Barça parit amb molta gent de casa, i que sobretot destaca per la seva intel·ligència futbolística. Tancarem l'entrevista, suposo que tu deus imaginar, perquè he vist que reies molt amb les imitacions, amb una carta que t'ha dedicat un dels nostres personatges.
7: Sí, he dedicado una carta, va, con la música de carta. Va. Querido Eric García, esta es una carta de mí para ti. He visto que te han vuelto a romper la nariz, pobre. Ya te pasaré el teléfono de mi cirujano estético, porque si no te va a quedar el tabique como un amigo mío de Cristiano, que conocemos. Entonces, también vas a necesitar un cirujano cuando te rompa la cintura 40 veces en el Camp Nou. Te voy a regatear, te voy a mandar para segunda. ¡Tá! Porque soy muy bueno yo. Madre mía, voy a romper la cintura. Ahora el Eric juega de lateral, después de probar en todas las posiciones del Barça, hasta en el banquillo. Ahora es el lateral, porque se cree que el día que juega contra mí me va a poder parar, No va a poder conmigo. El Eric a veces juega de central y le rompe la cara. Otro día de lateral y le rompe la cara al compañero que se está girando. ¿Qué gilipollas tiene un animal en la nariz? Es que es tonto. Pero no, es broma, en el fondo me cae bien. Porque un día me llamó Balón de Oro a mí. Me dijo, ¿tú vas a ser Balón de Oro? Y yo dije, sí. y esto no, esto no sé, a mí me gusta porque te, no sé si te acuerdas que me llamaste. Entonces, esto no, no me pasa mucho últimamente. Vosotros, el Barça, ahora habéis empezado bien la liga, pero te recuerdo, esto no es como comienza, esto es como acaba, porque ahora estamos contentos, pero a Barça siempre le pasa lo mismo. En septiembre van volando, y luego la Champions, o mete 7 el Inter, ¡pa! O gana la, el Cholo Cimetonto, ¡ta! Y luego le queréis fichar a los jugadores, pero no tenéis dinero para pagar. Gilipollas, que no puedes pagar. ¡Ah, joder! El fichaje de segunda. ¡Ta! Recibe un fuerte abrazo, Vini.
0: Qué personaje. Hòstia.
1: Ai, Eric García.
0: Increïble.
1: Gràcies per estar al Que t'hi jugues i no canvis.
0: Moltes gràcies.
1: Molta sort aquesta temporada.
0: Gràcies.
1: I felicitats pels èxits.
0: Gràcies.
1: Pausa, Flaqui, i recta final del programa.
2: Molt bé, doncs som-hi. Pausa i seguim. Que t'hi jugues.

0: matí.
1: Què t'hi jugues?
2: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
3: Septiembre no es volver a la rutina, es volver a los planazos. Tardes de cine, cenar con amigos, ir de tiendas, empezar nuevos retos, porque hay sitios a los que te sienta bien volver y rutinas que te apetece recuperar. Además de tus tiendas y restaurantes preferidos, en Splau te esperan un montón de novedades para cargar pilas y darte ese capricho postvacacional. Vuelve a Splau y redescubre tu rutina.
4: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull!
5: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
6: Salut i bienestar.
7: Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Magnesio Premium con 5 sales. De venta en farmacias, herbolarios y...
8: La ventana natural.
9: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
10: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
11: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mont Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mont Vertical.
12: Un glob de vi.
13: Un glob de cervesa.
14: Un glob entre amics.
15: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
16: Renault.
17: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
18: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
2: Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
3: Bienvenidos a nuestro nuevo reino Wall of Frozen. Reserva ahora en DisneylandParis.es o en tu agencia de viajes. Precio 121 euros por persona y noche para ciertas fechas de enero en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
4: ¿Qué te jugas?
5: En esa demarcación de pivote, yo creo que jugadores al lado como Pedri te facilita las cosas.
6: Però quan hi ha Lluís Carreras, Rodri acaba d'arribar i això no ho sap.
7: No ho sap, però
6: no, es pot, no es pot dir pivot.
8: S'ha de dir mig centre, o en el seu defecte, mig centro.
6: Mig centro, va ser un acceptem, no? Mig centro.
9: Què t'hi jugues?
10: Sigue, Blacky!
11: Vasco seria Celayer Díaz.
12: Millor Celayer Díaz que pivot.
6: Imagina't.
10: Entesos de papers?

0: 1:33, escolteu el que t'hi jugues, a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Flaqui, jo crec que hem d'agrair, primera, que el Barça obri l'aixeta i els oients puguin escoltar a jugadors, perquè això els apropa a la gent, i segona, que tinguem futbolistes que es nota que són de casa, que han crescut al Barça, amb un Erasmus que va fer Eric a Manchester, a Anglaterra, perquè entenen la idiosincràsia del club, entenen la mentalitat del país, i entenen també, per què no dir-ho, com són els programes de ràdio, en aquest cas el nostre, perquè heu pogut escoltar, i els que heu vist el live al que t'hi jugues, observar com Eric García es tronxava amb cada imitació del Bermúdez.
1: Escolta, i vaig dir jo que l'havíem de fitxar. Jo vaig dir que havíem de pagar 10 milions per portar l'Eric
0: García. Víctor Font volia avançar el fitxatge d'Eric García.
1: Exacte,
0: el que passa és que Joan Laporta el va aconseguir gratis.
1: Sí, però bé, això són tonteries. L'haguéssim aconseguit abans, igual haguéssim
0: pujat a la Champions. I la serenitat que transmet al camp també se li detecta a la roda de premsa, amb un discurs que és clar, vull dir, no una paraula més alta que l'altra, però es mulla,
2: Sí, diguéssim que quan l'escoltes té connexió amb el l'Eric jugador, no? Que és aquest jugador que és intel·ligent i que entén les coses i que sap transmetre-les, doncs sembla que també amb el micròfon s'ha mostrat tal i com esperàvem, els que potser no el coneixien, sobretot els oients, doncs l'Eric que t'esperes.
0: I fixeu-vos que ha dit que, efectivament, Hansi Flick està més a sobre dels jugadors,
2: Està molt exigent aquest any, molt exigent.
0: Més exigent. Que està molt exigent i que han canviat rutines, lo del gimnàs, com surten al camp a entrenar...
3: No, però de fet, que l'altre dia, per ser la roda de premsa, ho va repetir en diverses ocasions a la prèvia del partit, Va dir que necessitava que s'acabés ja el procés d'aquest gimnàs i que estaven canviant coses.
4: S'ha de guanyar la Champions. A Flick li queda guanyar la Champions i inaugurar el Camp Nou, i quan ho aconsegueixi, marxa. Per tant...
3: Marxarà o es quedarà a viure aquí?
4: Jo esperaria 2 anys més, que es quedi una estona també, si ja la guanyem d'aquí 5 anys, i 5 anys...
2: Ell va dir que volia anar al Camp Nou acabat, no?
4: Sí, sí,
5: però vull dir...
4: L'objectiu és...
2: Igual per això...
0: Et poses una pressió a sobre tremenda, posant-te com a objectiu guanyar la Champions.
6: Ja la tens cada any. Farem la coberta i jo l'aniré desfent a la nit, com l'Helena de Troia.
0: Per a que no marxi cap
6: aquí, no marxi cap
2: aquí. Jofre, Àlex, Paula, amb què us quedeu del que heu escoltat d'Eric?
7: Doncs amb aquesta sensació de solidesa, no? Se'l veu còmode, se'l veu... Eric ha tingut un recorregut aquí no fàcil, no? Més enllà d'haver marxat i tornar, quan va tornar no era un futbolista que semblava que tenia un rendiment com per convèncer, i gràcies a la seva feina crec que Michel la Girona li va fer també un creixement, però ara mateix és líder i amb un grandíssim rendiment. L'any passat probablement va ser dels jugadors de la temporada, i això fa que ara mateix a mi em sembla una gran notícia per l'equip i pel club que tinguis un futbolista de casa català que parli així, que tingui aquest pes.
8: Sí, jo amb la naturalitat, és a dir, el veig molt alegre. Fixeu-vos que sempre tenia espai per una broma, per una rialla, naturalitzant molt les coses, i això crec que a primer nivell és bàsic, no? És a dir, tot és molt important, però no ha de ser tan important com perquè et pugui fer estar amb excés de pressió. No m'estranya que sigui un referent al vestidor, i a veure, no només és un jugador, sinó que també amb el missatge crec que arriba molt.
9: Sí, que crec que al final el fet que ell hagi estat tants anys al Barça i que a dia d'avui pugui capitanejar l'equip fa que tot el que vingui per darrere tingui una credibilitat molt alta, no? I que els objectius que tenen fixats ja no ve només per l'ambició, sinó per l'estima que té cap al club i per aquest solidarisme que pot tenir amb els seus companys.
2: Eric García ens ha dit que la Champions és l'objectiu, que el podi de la pilota d'or hauria de ser del Barça, amb Lamine guanyant-la i Pedri i Rafinha, que curiosament no estan entre els 30, entre els altres dos, segon i tercer i segon, o l'ordre que vulgueu. Ha dit moltes coses, però m'ha quedat l'atenció sí que el Jofre s'ha quedat amb una reflexió que ha fet de Gabriel Jesús,
7: sí,
2: que ha dit que està com una bèstia.
7: Sí, i ell ja el té més referenciat. A mi em sembla que Gabriel Jesús, que ha vingut així sense fer massa soroll i amb certs dubtes de com respondrà, jo diria que si tenim una mica de sort, perquè em sembla que seria una gran notícia, si tenim una mica de sort serà un futbolista que tindrà bastants minuts i que ara mateix ens imaginem tots a Gordon Adeyemi a l'esquerra. Jo crec que Rafinha tornarà a jugar a esquerra si Gabriel Jesús té el rendiment que pot tenir a dalt.
0: A Gabriel Jesús, Jofre l'ha destacat 2 vegades, sí, en 2 moments diferents de l'entrevista.
7: Sí, sí,
0: ha destacat la seva qualitat i la imatge que transmet als entrenaments.
7: I les 2 estonetes que ha tingut està... No, però les 2 estonetes...
0: Hi ha molts partits, hi haurà partits per tothom.
4: Que es quedi, que va 2 gols per partit. Que
3: sí, però sabem el que li va passar l'any passat a Rafinha, també. Vull dir que hi ha d'haver una alternativa per si li passa alguna cosa a Rafinha.
0: Per cert, Eric García també ha confirmat la notícia que ens va explicar el Nil Solal, que t'hi jugues, que ha mantingut el dorsal i no ha volgut agafar el número 4 per respecte a Ronald Araujo, que això diu molt d'ella també, sí, sí. Perquè el 4 és un dorsal icònic i és el que porta a la selecció espanyola amb la que ha guanyat el Mundial, i ha preferit mantenir el seu dorsal, el 24, abans que agafar el de Ronald Araujo per respecte a Araujo.
9: És que el dignifica molt com a company, vull dir, és un gest que forma part de l'Eric i és un gest de capità i de
5: Yo
9: bon
5: quiero.
9: Company.
5: Le quiero, la verdad que nos llevamos muy bien y... Sí, pegué un centro de mierda, ¿qué pasa?
2: Això ho has dit tu.
3: Que per cert, una altra cosa que no hem dit és que ha deixat molt clar també les ganes que hi ha de jugar contra el Paris Saint-Germain.
0: Sí, que es piquen amb Ferran Torres.
3: I que de veritat que li va tornar a marcar, però
7: mare,
3: que és un partit que hi ha moltes ganes. Jo em quedo... Mirant les xarxes socials de Ferran, és veritat que les xarxes no els hem mai de fer cas, però Araujo...
0: Sempre dius el mateix, però les mires.
3: Sí, però busqueu comentaris de jugadors del Barça en els posts de Ferran Torres i compareu-los amb altres com el de Ronald Araujo o altres casos. No n'hi ha.
0: Què vols dir?
3: Que amb la sortida tinc la sensació que no ha agradat molt el vestidor. És fàcil de veure.
0: Però què vols dir? Que a Ferran Torres no li comenten, ni a Araujo sí?
3: A Araujo hi ha altres jugadors que han marxat, sí. És una sensació meva.
0: O sigui, tu mires les xarxes, diguem-ne, com a...
7: Analista.
0: I investigació periodística.
3: Jo si un amic meu, Santiago Valle, se'n va o se'n va a algun lloc...
0: A veure què dius, que t'està mirant.
3: No, mira, posaré l'últim post.
10: L'Albets no para de comentar l'acord.
4: Pots dir el que vols.
3: Santiago Valle l'altre dia fa un post anunciant que passes el carrusel i tots els seus amics li comenten.
4: Clar, és veritat.
3: Clar, aquesta és una realitat. Passa el mateix. Si
10: a mi me comentan todo, sí.
4: Sí.
3: No, això no és una broma, eh?
0: Però ella ha explicat que parla amb Ferran Torres, de fet,
3: són molt amics.
0: Enviant missatges, intercanviant missatges aquestes últimes hores, i que a més es piquen pel Barça-PSG, PSG-Barça de Champions.
3: Sí, sí, i ja serà un partit interessant aquest, jo crec.
5: I hasta Flick me escribió en hebreo.
0: Sí, sí, suposo que la Núria penjarà el vídeo a xarxes de la carta de Vinícius a Eric García, però heu escoltat a la ràdio els seus riures, perquè es percebien clarament, però si podeu veure el vídeo, sí, és que s'estava tronxant, és que s'estava partint el cul de riure.
5: Porque soy muy bueno yo, madre mía, muy bueno. Muy bueno.
7: Pero se enreía de tú.
0: Enreía amb tú.
5: Se va a romper la cintura. Y va a necesitar otra operación y otro que le coloque la cintura. Una máscara en la cintura.
2: Ai, senyor. En fi, doncs, Eric García, protagonista en aquest Què t'hi jugues, ens ha trasbalsat una miqueta els horaris, però ha valgut molt la pena escoltar en profunditat i durant molts i molts minuts a Eric García, que ha estat còmode en el programa, per això la del Masterclass, Àlex, la deixem per la setmana que ve.
3: I tant.
2: Això no caduca, la MIT no caduca.
3: No, mai,
2: la MIT no caduca.
0: Fins al 28 de setembre es pot votar la pilota d'or. Un mes després ja es coneixerà el guanyador.
11: A mi, hija... Queremos conocer a mi hijo. Vais a conocer de verdad. Y vais a conocer con el primer balón de oro de todos.
0: Te vas a quejar de Eric García, que ha dicho claramente que lo merece
11: tu hijo. El primer balón de oro lo voy a freír.
4: Jo crec que és important, amb la pilota d'or, el moviment que ha fet.
0: Escolta, Young Dolph, que li agrada al nostre
4: Hasselhoff. A ver si vas este año.
11: Pues lo fue fondo a Young
4: Dolph. A ver si vas.
7: No caldria que hi vagis, és igual. Des de la tele ja ho pots saber.
11: Perquè anem a fer el visual.
4: Jo crec que és important veure el viratge que ha fet també el Barça a nivell de pilota d'or. Perquè hi havia setmanes a les quals el Barça no es pronunciava, té un altre candidat potencial, que és Rodri, i ara, des de la presidència, que s'ha pronunciat, fins a l'entrenador, passant pel vestidor, que hem de veure l'Eric, hi ha un moviment de club, també, per recolzar Lamine Yamal, i crec que això també és una mica perquè, primer, perquè Lamine ho vol i li fa especial il·lusió, i després, per no segregar el vot, no?, i que pugui anar un altre futbolista com Mbappé.
0: En fi, podeu recuperar en breu l'entrevista a Eric García a la pàgina web de la Cadena SER, a l'aplicació per a telèfons mòbils. Tindreu vídeos també amb extractes interessants a les xarxes socials, i demà penjarem el test que li ha fet la Núria a Eric García amb el Nil Solà. I a partir d'aquest test, que també podreu escoltar al programa de ràdio, al Què t'hi jugues, farem un concurs per regalar una samarreta del Barça firmada per Eric García. Una samarreta del Barça d'aquesta temporada, la primera equipació, que ara el Nil Solà ensenya al live del programa, firmada per Eric García. Per tant, estigueu atents a les xarxes socials del Què t'hi jugues a partir de demà al matí, també al programa de ràdio, òbviament, a partir de demà a les 12, perquè... A partir del test que publicarem a Eric García, regalarem aquesta samarreta que estem ensenyant, primera equipació del Barça d'aquesta temporada, firmada per Eric García. És la 1:43.
5: Que xula, eh? Ostres, ara, pobre nano, que li han hagut de reconstruir la cara, eh? Sortiria més de com li han posat una mascareta, que és com fotre un andàmio de sobre. Ara, per construir, ja ho sabeu, els millors materials de home, construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, ja ho sabeu. És que ja ho sabeu. MCAT.cat, MCAT Group, són els millors en lo seu i amb els preus més competitius. Aneu a MCAT.cat, que ja ho veureu, que, escolta, són els millors en construcció.
0: Clar, qui la veu aguanta.
2: Però la deixarem descansar, de no? La deixarem descansar.
0: Sí, bàsicament perquè aquesta tarda tenim show, tu i jo.
2: Sí.
0: Ja hem explicat abans que el Flac i jo anem al Tot Costa. Sí. Amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, crec que no, perquè està de vacances.
2: Ah.
0: I demà, el que t'hi jugues, sí, vindrà el Jordi Costa amb el Bernat Soler, que d'alguna manera torna a casa, perquè va estar,
2: sí,
0: a la cadena SER, a SER Catalunya, a Ràdio Barcelona.
2: Sí, també
0: és en el marc d'aquesta setmana especial on vivim els 50 anys de la primera transmissió en català després de la dictadura que va fer Joaquim Maria Pujal a Ràdio Barcelona i va continuar a Catalunya Ràdio. Per això avui el Flac i jo anem al Tot Costa. Demà el Jordi Costa amb el Bernat Soler venen al Que t'hi jugues i dimecres, a la prèvia del Barça Racing de Santander, la farem conjunta des del Camp Nou a partir de les 8 de la tarda. I estigueu atents perquè us implicarem també a vosaltres. Demà us ho expliquem tot. La prèvia a partir de les 8 des del Camp Nou, el partit és a les 21:30, per tant serà macroprograma amb moltes sorpreses a l'antena de la ràdio.
2: Doncs ja ho sabeu, no us ho perdeu. Moltes cites per commemorar aquest 50è aniversari. Sí, que descansar la veu.
0: Dona-li records a l'Anton Meana i digues-li que diumenge vinent em té disponible pel canalla si ho necessita.
2: Ara el saludarem a l'Anton. Gràcies a tots, gràcies a l'Eric Garcia i gràcies al Santi Vall i l'Insolà, al Bermu, a la Núria i a tots els que heu estat allà.
3: Sempre al teu servei.
5: Sempre. Lluís, apa. Llondro.
2: No us queixareu. Mana Flaqui, podeu marxar un quart d'hora abans. Vinga.
4: No, i el puritanisme, si ha
12: molestat algú...
2: Vés a dormir. M'hi va.
4: Puritanisme de Manu Bernat.
3: Fa cara cansat aquesta setmana.
2: Sí, no sé què li ha passat. Àlex Del Mas, Paula López, Jofre, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
7: Molt bona setmana.
3: Un plaer.
9: Moltes gràcies.
2: Un minut passa de 3:45. Que t'hi jugues.
13: Cuando tú le dices bien y usted qué tal, te responde con un ok, con la mano, ¿eh? Un ok. Tenía ganas de lanzarte un guiño, ¿eh? Le preguntaremos lo que toque, ya que toque, y él habrá días que lo reciba bien y que lo reciba mal. Ya conocemos cómo es Mourinho.
14: ¿Estás bien? ¿Tu familia bien?
13: Sí, ¿y la suya?
14: Todos bien, todos correctos.
13: Me alegro mucho.
2: Que te jugas. Aquesta final del Que t'hi jugues, avui José Mourinho ha fet roda de premsa perquè demà el Madrid juga contra l'Elx. I Mourinho ha fet roda de premsa, però ha verbalitzat que potser ja no li agrada tant això de comparèixer davant dels mitjans de comunicació.
15: Com afronto jo? 6 ruedas de premsa en una semana. En todos los otros países me permitían ahorrar una. Me permitían, por ejemplo, no estar aquí hoy o no estar mañana después del partido. Pero 6 ruedas de prensa en una semana, yo estoy cansado de vosotros estáis cansados de mí, yo digo siempre la misma cosa, vosotros ya no tenéis más preguntas para hacerme, pero aquí estamos porque es nuestro trabajo, el mío y el vuestro, y aquí estamos 6 en una semana.
2: Anton Meana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: ¿Qué tal? Muy bien, buen día, Flaqui.
2: Això de veure 6 vegades a Mourinho a la premsa, doncs el cansa.
16: Bueno, yo creo que fue una parte del negocio de la industria del fútbol y que Mourinho es el portavoz del Madrid, que tiene un departamento de comunicación que delega toda la responsabilidad en el entrenador. Le pasaba a Ancelotti, le pasaba a Xabi Alonso, le pasaba a Arbeloa, esto no cambia. Y es Mourinho el que tiene que hablar de todos los temas cada 3 días.
2: Sí, sí. En la seva época va delegar en Caranca, doncs que delegui ara en Sami Khedira, ¿no? El segon, doncs que surt.
16: Sí, correcto.
2: El Madrid juga demà, alguna novetat també, Anna, intentar doncs seguir l'estela del Barça, que li està marcant les coses complicades, a una setmana en què, recordem, acaba el cap de setmana amb el derbi madrileny.
16: Sí, es verdad que mañana hay que ir a Elche, un partido, no voy a decir complicado, porque el Barça arrasó en Elche, no es un equipo de los potentes de la Liga, pero cualquiera te complica la vida en una mala tarde, pero la mente está puesta en lo del domingo en el Metropolitano, sobre todo saber qué va a hacer Mourinho en el centro del campo. Si va a repetir otra vez lo mismo de los últimos años, es decir, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Güler, Vinicius y Mbappé. Es una posibilidad bastante real, que no juegue Bernardo Silva de inicio el partido del domingo y repita, como digo, el centro del campo de la pasada temporada, en una semana en la que el Madrid sabe que lo del año pasado en el Metropolitano marcó el año, el Madrid perdió allí goleado y marcó el futuro de Xabi Alonso, y esperan que no se repita. El otro día el Madrid hizo una buena primera parte y luego en la segunda se desinfló. El equipo necesita a Arda Güler y, como digo, mañana con Güler y 10 más a buscar el triunfo en el campo del Elche.
2: Demà un plet molt plegat. Anton Meana, gràcies.
16: Un abrazo.
2: 1:49, Bruno Alemany del futbol internacional. Ja hem parlat abans de Ferran amb l'Eric García. Ha tornat a marcar, el PSG va guanyar per la mínima, però va guanyar. I sobretot ens quedem amb el que va passar a Manchester.
12: Sí, moltíssima polèmica en aquesta victòria del Manchester City al derbi de Manchester per 0-1. Un gol de Haaland que segurament ve de fora de joc. De fet, ho han reconegut els àrbitres a Anglaterra. I a més, una expulsió de Foden a la primera part. Crec que no van encertar ni una els àrbitres, però deixa el Manchester City igualat amb l'Arsenal al capdavant de la classificació a la Premier.
2: D'aquest derbi de Manchester en parlem al quiosc.
17: El quiosc del Marcos.
2: Marcos López, què tal? Bon dia.
18: Bona tarda.
2: Els diaris es poden llegir qualsevol hora i avui els obrim una miqueta més tard del que és habitual, però per parlar d'aquesta polèmica del derbi de Manchester, eh?
18: Correcto. Un error de juicio. El organismo arbitral ProRef de la Premier admite ese fallo al conceder, como decía Bruno, el gol de Haaland en el derbi, por lo que anuncia que revisará el incidente. Ese es el titular que domina la información del diario The Guardian. El error está asumido, pero como podéis comprender, el enfado de Carrick, el técnico de United, no la aplaca nada ni nadie. El error fue tan obvio como puede ser. ¿Qué pasó? Pues en el diario lo explica muy bien Jamie Jackson, que recoge el comunicado donde se cuenta todo. La decisión en el terreno de juego fue de fuera de juego contra Haaland. El VAR revisa la jugada y se determina que estaba en posición reglamentaria. Pero en la misma jugada, cuenta The Guardian, se estableció que Enzo Fernández no tocó el balón y, por lo tanto, se hacía pensar que cualquier infracción por fuera de juego era subjetiva. Sin embargo, el VAR no reconoció esa decisión y debería haber recomendado una revisión en el terreno de juego. Por lo tanto, imaginaros este escenario en un Barça-Madrid.
2: Estaba pensando al mateix, al mateix.
18: Un Barça-Madrid, gol de Lamine Yamal, fuera de juego previo, el VAR lo concede como legal y luego los colegiados, en este caso el organismo, el CTA, que no se llama así, sino que se llama ProRef de la Premier, admite que el error fue escandaloso.
2: Déu-n'hi-do com van anar les coses en aquest derbi de Manchester, que va guanyar en el City, però amb aquesta gran polèmica, que si això passa aquí, com diu el Marcos, el que tindríem sobre la taula. Gràcies, Marcos.
18: Hasta luego.
2: Alguna cosa més, Bruno, del futbol internacional?
12: No, de fet, el Leipzig, que jugava, és més secundari, però el Leipzig, que jugava el cap de Michelis, entrenador, va guanyar per 5-0 el seu partit davant de l'Hamburg. Sí, sí.
2: El va salvar. Gràcies, Bruno.
12: Fins ara.
2: Com dèiem, el Madrid juga demà al camp de l'Elx, torna a haver-hi jornada de Lliga intersetmanal, ja Lliga aquest cap de setmana, ja Lliga entre setmana, just abans de l'aturada llarga de seleccions. Demà juga el Madrid i demà també juga l'Espanyol, que visitarà el Rayo Vallecano. Martí Junca, què tal, com estàs?
19: Hola, Flaqui.
2: I per tant ha comparegut davant dels mitjans Manolo González.
19: Sí, un Espanyol que ve d'aconseguir la seva segona victòria aquest cap de setmana contra l'Osasuna al Sadar amb un doblet de Roberto, va quedar 0-2 el partit, al minut 13 i al minut 17 va marcar el davanter, un Manolo que diu que està content amb els seus jugadors, però creu que l'equip encara no ha arribat al seu sostre, al seu màxim nivell.
20: Ens queda per millorar tot. Tot. Si volem ser un equip competitiu que sigui de, que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millor els duels, defensar la pilota aturada molt millor, fer la pilota aturada ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena. Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
19: El rival de demà, com has dit, serà el Rayo a les 7, i un partit que ja s'ha comunicat oficialment que encara no es podrà jugar a Vallecas, sinó que es farà a Butarque, a l'estadi del Leganés.
2: Déu-n'hi-do com estan les coses per Vallecas, i veurem si l'Espanyol doncs dona continuïtat en aquesta setmana que Manolo deia l'altre dia, 9 punts volem, doncs ja van guanyar els de Pamplona, veurem si són capaços també de guanyar, en aquest cas el Leganés, davant del Rayo Vallecano. Gràcies, Martí.
19: Adeu.
2: Tot en un cap de setmana que ens ha deixat molta, molta, molta ressaca de benzina. Per començar amb el Mundial de Fórmula 1, que per primera vegada doncs, ha visitat aquest circuit de Madrid, circuit urbà, que ha deixat opinions diverses. Laia Pujals, què tal, com estàs?
21: Bon dia, Flaqui.
2: Va guanyar Antonelli.
21: Sí, va guanyar Antonelli, Verstappen va quedar segon i Norris va quedar tercer. Com dius, un Madrin, com li han posat aquest
2: sí,
21: nom,
2: Madrin.
21: Que és, ha sigut polèmic des de que es va anunciar, per terminis, perquè es feia al mig de la ciutat, i bueno, doncs per tota la resta de coses que ha comportat, com crítiques dels veïns. En la vessant esportiva, la principal queixa és que es van prometre quatre zones d'avançament i al final només n'hi ha hagut una on realment els pilots poguessin avançar. Per la resta sembla que és un gran circuit, veus passar els cotxes molt a prop i la gent ha gaudit. Sí que també hi ha hagut queixes de la calor, de que hi havia poca ombra, de que el tema del circuit estava ben preparat però que a l'exterior potser hi faltava una mica doncs, d'això, de temps, de que potser hagués hagut de cuidar una mica la part dels aficionats. I la gran polèmica doncs, ha estat doncs, que els veïns, no, que afecta aquests dos districtes d'Hortaleza i de Barajas, doncs, hi ha hagut moltes queixes, bàsicament perquè el circuit en alguns casos està només a 35 metres i el soroll és així de fort. Clar, això des de les 9 del matí...
2: I durant diversos dies, clar, entrenaments, etcètera. A més, hi ha diverses curses.
21: Exacte. Llavors, en alguns punts s'ha calculat que ha arribat fins a 110 decibels, quan a legal són 55. Aquí la clau és que 110 no és el doble de 55, sinó que és 100.000 vegades 55. Per tant, clar, això, escoltar-ho tot el cap de setmana és doncs, bastant molest. Constantino Blanco, que és portaveu de la plataforma Stop Fórmula 1, explicava ahir a Carrusel Deportivo que el circuit encara no ha acabat, sinó que encara queden dos mesos fins que es pugui tornar a viure normalitat en aquests dos districtes.
1: Estamos encerrados en nuestras casas y a ver si bajando la bandera a cuadros desaparece todo esto y llegan dos meses de reconstrucción del barrio y para que llegue octubre y podamos vivir a gusto, porque claro, quedan ahora dos meses más para reconstruir todo esto, para que retiren todo.
21: Llavors, tot i que en la vessant esportiva ha sigut positiu, sí que és veritat doncs, que els veïns tenen aquestes queixes, que de fet aquesta plataforma doncs, portarà al tribunal perquè el barri torni a ser dels veïns, com van explicar.
2: Doncs n'estarem pendents. Va viure in situ aquest gran premi a Madrid el nostre company, el José Antonio Ponset, i veure quin balanç en fa. Ponset, què tal, com estàs?
6: Què tal, Sique? Com estàs, Flaqui? Molt bon dia. Bé, anem per feina. A veure, gran premi d'Espanya... Primer gran premi disputat a Madrid, amb nota positiva. Circuit, paddocks, totes les zones VIPs, brutals. La zona on estava la gent, les pelús, tot això, xungo. No hi havia ombres, moltíssima gent s'ha queixat de que no ho van passar bé i de que es van trobar en llocs que estaven a mig construir o que els hi tapaven la visió a qualsevol estructura. Els lavabos s'han queixat perquè eren els lavabos aquests mòbils i la cosa no anava bé. I en quant a begudes, aigua, etc, que tenies que comprar-ho i no podies portar-ho, unes cues infinites. Va ser una mica calvari per molta gent. El gran premi va tindre el que va tindre, va guanyar un Mercedes. L'últim cop que s'havia disputat aquí va ser el 1981 al Jarama, on va guanyar un Ferrari. I bé, en aquella època, per cert, sota amenaça d'ETA, perquè la gent s'ha oblidat molt ràpid d'aquestes coses passaven abans. Així que no us explico res més. Estava la gent del circuit de Catalunya, de Montmeló, i va estar prenent nota de moltes coses que van voler copiar i que els hi va semblar francament espectacular tot el tema del circuit. La resta, pues la resta els hi tocava treballar aquests a Madrid amb la pasta que s'han gastat de tots nosaltres per seguir millorant-ho. Ah, i per cert, sí, va haver-hi protestes.
2: Va haver-hi protestes i més que hi haurà amb els veïns que ens explicava la Laia Pujals. Gràcies, Laia, gràcies al Ponseti. I encara en motor, més enllà d'aquest Gran Premi a Madrid, que té feina per fer, per millorar moltes coses. També protagonisme per Marc Márquez, doblet a Misano, torna a ser líder temps després del Mundial. A l'acabar el Gran Premi parlava amb el nostre company Marc Márquez, amb el Mela Chércoles.
22: Gracias por atendernos.
23: No, gracias a vosotros.
22: Gracias por pedir perdón, por hacernos esperar. Se agradece mucho. Y luego, felicidades por la victoria, Marc Márquez, y por el liderato. ¿A qué le da más importancia?
23: A la victoria.
22: ¿Por qué y cómo ha sido?
23: Obviamente a la victoria porque, bueno, 37 puntos en un fin de semana siempre es el máximo que se puede optar. Y bueno, evidentemente a consecuencia... pues estamos empatados, estamos líderes por victorias, pero empatados a puntos. O sea que muy contento, pero sí, hoy ha sido un... ayer ganamos por estrategia y hoy por descarte, porque Marco creo que tenía un gran ritmo para ganar, pero cuando vamos tan rápidos y tan al límite y todo el fin de semana uno otro, es fácil fallar.
22: ¿Cómo es posible estar hace 7 carreras a 102 puntos después de Mugello y estar ahora líder? Algunos igual no estábamos tan locos.
23: Bueno, te traté de loco. Tienes más confianza que la que tengo yo en mis posibilidades, pero bueno, evidentemente, y lo dije, recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo. Pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo i intentar-lo hasta el final.
0: Gràcies, Marc.
2: Doncs Marc Márquez, amb el Mela Xércoles, que és veritat, fa temps que ens va dir que aquest Mundial el guanyaria Marc Márquez, fins i tot el Márquez el prenia de boig, però Márquez ja és líder del Mundial. Tanquem, doncs, aquest Què t'hi jugues, en què hem tingut aquest convidat tan i tan especial, Eric García, protagonista, tots els continguts que ens ha donat de ser entrevista, el test que li ha fet la Núria Vilamar, la carta del Vinícius amb la que ha tingut tanta complicitat l'Eric, la podreu recuperar a les nostres xarxes socials. Si voleu més esports, ja ho sabeu, a quarts de nou, la graderia del balcó amb l'Anna Palet. Per part nostra, el Què t'hi jugues torna demà a les 12 del migdia. Gràcies al Willy Arnal, gràcies a l'Arena Diego i a tota la redacció d'Esports d'aquesta casa. Fins demà, adéu-siau.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. 1.800 expedientes de devolución en mes y medio en Ceuta. Es el dato que por fin conocemos, que ha avanzado la SER a primera hora y que nos deja varios titulares. El primero, que no se ha ejecutado ninguna de estas devoluciones porque estos expedientes no se han cerrado. Y el segundo, que el ritmo de apertura y triaje de migrantes pues va a su ritmo. Para el gobierno, velocidad de crucero. Para los ceutíes, una reacción demasiado lenta. Y para Marlaska, desde luego, pues no se trata de actualizar los datos todos los días.
2: Respecto a los triajes, llevamos haciendo un número de triajes muy importante. No vamos a dar todos los días la fecha. Son un número de triajes muy importantes. Además, cada triaje luego va acompañado, en caso de que se solicite, de la formalización de la petición de protección internacional. Va acompañado, en su caso, si no la solicitan, de la preparación del expediente de devolución.
1: A partir de y media le preguntamos a Guillermo Lerma por esta cifra que el gobierno ha actualizado. La crisis de Ceuta que le pasa factura al Ejecutivo hasta en el CIS. El PSOE pierde 2 puntos en intención de voto. Se estrecha el margen entre el PSOE y el Partido Popular porque Tezanos sigue dando, recordemos, al PSOE como ganador, pero quien realmente saca tajada de este asunto es la ultraderecha de Vox. El Partido Popular tacha de chistes de sondeo y el PSOE asegura que la mejor encuesta son las urnas. Borja Semper, Montse Mínguez.
3: Es un chiste. Y es una broma que a día de hoy estemos así. ¿Alguien se cree ya lo que dice el CIS? Es que es creíble, o tenemos que tomarnos con seriedad, de verdad, que después de casos de corrupción, después de lo que ha sucedido en Ceuta, ¿esto significa que al gobierno le va bien?
4: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna.
1: Luego leemos bien la encuesta donde la inmigración no registra niveles de preocupación más elevados y donde el CIS se ha comido una pregunta clave. El CIS no ha incluido una pregunta sobre la valoración del gobierno en esta crisis. 2:02 sobre Ceuta y nuestra relación con Marruecos y después de que este fin de semana el PNV se haya apuntado también moderadamente al bulo del teléfono hackeado de Pedro Sánchez. Esta mañana aquí hemos escuchado con Aymar a la líder de Podemos, a Irene Montero. Le preguntaba a Aymar por este extremo si Marruecos está chantajeando con esto al gobierno.
5: O sea, parece bastante evidente que algo hay, porque todo el mundo lo dice y es lo que se cuenta en los mentideros. A mí, la verdad, eso lo tiene que explicar quien lo sabe. Yo lo que creo es que la consecuencia de esto, que es un problema de los políticos, no puede ser una crisis humanitaria la mayor de nuestra historia.
1: Ahí lo ha dejado. La entrevista completa está en nuestra app y en cadenaser.com, un lunes en el que hablaremos de nuevo de los riesgos de la IA, de ese llamamiento de todos los grandes empresarios americanos del sector a echar el freno por los riesgos que conlleva, aunque Donald Trump les ha invitado a seguir adelante en la batalla en la que, según el presidente de los Estados Unidos, van ganando frente a China. La pregunta, ¿se puede parar todavía? La respuesta la ha dejado en esta antena Lucía Velasco, que es codirectora del Laboratorio de Diplomacia de Inteligencia Artificial de Oxford.
6: Estamos a tiempo y yo creo que no tiene que cundir el pánico. Yo diría que estamos en el momento perfecto para empezar a trabajar un poco las cuestiones más concretas del diseño institucional que requerirían acuerdos de este tipo.
1: La IA y su incidencia en la educación. A partir de y media desarrollamos aquí en Hora 14 este dato tras los nefastos resultados de PISA. Solo 9 de cada 100 centros educativos en España están aplicando el plan, es decir, no se están beneficiando, solo se benefician estos 9 de cada 10 de los fondos destinados a mejorar la comprensión lectora de los alumnos.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: Y más cosas que apuntamos ya con Toñi Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas. El diésel vuelve a subir y se come en solo 2 semanas el descuento de 10 céntimos por litro que intentaba abaratarlo hoy. Cada litro cuesta de media 1,86 euros. Y desde hoy ya se pueden reservar los viajes del IMSERSO en 9 comunidades autónomas, el resto en solo 2 días. 800.000 plazas, la mitad para destinos de costa que son Casal, las primeras que se agotan.
1: El tiempo, sol y calor, pero de momento, Jordi Carbó.
8: Se mantiene el tiempo propio del verano en todo el país. Tarde soleada, algunas nubes en puntos costeros, pero básicamente sol y temperaturas un poco más altas que ayer, alrededor de los 30 grados en la mayor parte de poblaciones, superándolos con facilidad en el interior, máximas de más de 35 grados en Canarias y también cerca de los ríos Guadiana, Guadalquivir y del Tajo. Las temperaturas mañana subirán un poco más, a mediados de semana empezarán a bajar. También a mediados de semana, algunos chubascos y tormentas en el Cantábrico y el Mediterráneo.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
0: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
9: L'oposició demana a Salvador Illa que no faci veure que tot va bé en la seva conferència aquesta tarda de mitja legislatura.
10: Ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC.
11: La resignació disfressada de mala gestió mai pot ser la solució.
12: Per tant, esperem que avui no faci gala d'aquesta capacitat de resolució.
13: Tampoc volem contribuir amb aquesta política espectacle a la que el PSC ens té acostumat.
9: El president parla aquesta tarda a les 7 al Museu Marítim de Barcelona per donar detalls del que vol fer els pròxims 2 anys de legislatura, i tot a una setmana que també el president hagi de donar explicacions al Parlament sobre PISA o sobre les dimissions dels càrrecs en el seu govern. 200 entitats convoquen manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, l'ampliació que ha reactivat també el govern d'Illa.
14: Acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i AENA de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
9: Serà el 20 de setembre, mentre el projecte continua endavant. Ara s'està redactant com ha de ser aquesta ampliació, encara sense data d'inici d'obres. Els cotxes patrulla de la Guàrdia Urbana a Barcelona portaran detectors de metalls per reduir la presència d'armes blanques als carrers.
15: Hem aprovat ja la mesura i el pressupost en aquesta línia d'augmentar els recursos perquè la nostra policia tingui els mecanismes preventius per evitar que aquests fets es reprodueixin.
9: Hi ha hagut alarma aquest cap de setmana per 5 apunyalaments en diferents barris de la ciutat, però les dades d'aquest 2026 diuen que aquests incidents van a la baixa. Tot això en aquest dilluns en què visitarem diferents vinyes de Catalunya per conèixer com s'estan adaptant al canvi climàtic. La calor extrema i també prolongada, per exemple, ha avançat la verema, tant que les vinyes a dia d'avui ja tenen tot el raïm recollit quan tradicionalment és ara quan començarien a collir-lo.
16: Mai hem començat tan d'hora, vull dir, els últims 2 o 3 anys lligats a aquest període de sequera s'ha escurçat el període de maduració del raïm.
9: Hem visitat la vinya més al nord de Catalunya, Cantallops, i també anirem a Tarragona, on també pel canvi climàtic s'estan recuperant varietats autòctones que havien desaparegut, com el tarragoní.
17: Aquest any farem la primera elaboració, a nivell tot això laboratori, per veure quin tipus de vins dona aquesta varietat negra i veure si pogués ser d'interès per tornar-la doncs, com a posar dins de la de Tarragona i a treballar-la.
9: Tot per culpa d'unes altes temperatures inusuals aquest setembre que continuaran com a mínim un parell de dies. Jordi Carbó.
8: El temps més propi de l'estiu es resisteix a deixar-nos i aquest inici de setmana ve marcat per un nou ascens de temperatura. De fet, avui ja farà més calor que durant el cap de setmana. Les mínimes encara donen lloc a un ambient agradable, fresc, fins i tot a l'interior, però en breu les màximes ja passaran dels 30 graus a pràcticament tot Catalunya, apropant-nos als 35 a moltes poblacions de l'interior, sobretot a Ponent, ja sabem, cap al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre. Durant la tarda i fins a primeres hores de la nit, vent de marinada de moderat a fort. I demà, situació molt semblant, temperatures que algunes comarques encara pujaran més que avui, a l'espera d'un canvi de temps que entre dimecres i dijous comportarà tempestes i un descens significatiu de la temperatura.
9: I també de seguida repassarem l'entrevista a Eric García aquest migdia al Que t'hi jugues. S'ha mullat amb la pilota d'or, òbviament creu que ha de ser per Lamin, i també sobre la Champions.
18: Crec que és l'objectiu de tots. Crec que tenim una plantilla molt completa, com ha dit el Jofre, amb jugadors de molt nivell a moltes posicions, que porten molta competència, i això sempre crec que és molt important, i sense deixar de banda, òbviament,
9: que... Nova victòria a la Lliga, 2-4, al Camp del Llevant, i que repassarem de seguida amb en Nil Solà. A la tècnica tenim en Víctor Valero, a la producció en Ferran Dalmau. Des d'ara fins 2:15, ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
9: Bona tarda. Salvador Illa explica aquesta tarda què vol fer el seu govern en els 2 anys que queden de legislatura. Fa 2 anys i mig, quan volia guanyar les eleccions per ser president de la Generalitat, prometia això.
19: A parer meu, la tercera gran transformació de Catalunya, que consisteix en posar els serveis públics com a prioritat primera de l'autogovern de Catalunya. Posar els serveis públics al capdavant de les prioritats del govern, com a missió principal del govern de Catalunya.
9: La gran promesa, posar els serveis públics com a primera prioritat, que funcionin. Això ho va pronunciar i ho va dir en una conferència al Museu Marítim de Barcelona. El lema llavors era unir i servir, I dos anys després hem tingut la crisi de Rodalies, els resultats desastrosos de PISA, les vagues de mestre que continuen, les protestes als metges que es neguen a fer hores extres i que ja s'està notant en l'atenció als pacients als hospitals. I és en aquest context que arriba una nova conferència a l'equador de la legislatura i en el mateix escenari que llavors. Xavi Balló, què tal? Bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
9: La conferència és a les 7 d'aquesta tarda al Museu Marítim. La idea del president avui és centrar-se en el que s'ha de fer en la pròxima dècada, no en el que s'ha de fer a curt termini.
20: El president Illa vol enfocar les prioritats de la segona meitat del mandat en aquesta conferència, que segons fons el seu equip tindrà una mirada pensant no només en les polítiques més immediates, sinó en les necessitats de la propera dècada. Per exemple, en un sector com l'educació, que li ha suposat i encara li suposa una de les principals crisis del que portem de legislatura. Els socialistes asseguren que amb els pressupostos aprovats i amb els recursos del nou finançament, si s'aprova, el govern podrà oferir més certeses i estabilitat. És la portaveu Lluïsa Moret.
21: Que el govern té clar quin és el rumb, quins són els problemes i els reptes que s'han d'assumir, que estan molt, molt clares les línies d'actuació, els eixos d'actuació, les polítiques públiques que s'han d'impulsar i que, a més, es basa en certeses com són acords pressupostoris, com són gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids.
20: Ella torna, per tant, al mateix espai en què fa dos anys va projectar el que seria la seva campanya electoral per arribar a la presidència. Aleshores va dir que intentaria pactar un model de finançament que respectés l'ordinalitat, una fita que ha anat avançant, però que no té garanties d'acabar-se fent realitat, i va anunciar una auditoria dels serveis públics o una llei òmnibus per fer front a la sequera que afrontava aleshores Catalunya.
9: L'oposició recorda que aquesta conferència arriba també després de la dimissió de mitja dotzena dels càrrecs i a una setmana que el propi Illa comparegui al Parlament per explicar el desastre de les proves PISA. Per això, Laura Pons, els partits reclamen a Illa que no faci veure que tot va bé aquesta tarda.
22: Sí, l'oposició retreu a Salvador Illa que segueixi amb el lema de la campanya de fa dos anys, l'unir i servir. Això ja ha quedat en paper mullat, diuen, perquè Salvador Illa ha demostrat que és un mal gestor i que depèn només del PSOE. Junts, Esquerra, Comuns i la CUP furguen en les crisis permanents que té latent el president, educació, salut, Rodalies, ara ho deia Joan, i recorden que en l'executiu ja s'acumulen una desena de dimissions del sotogoverno. Són els portaveus de l'oposició, els escoltem.
10: Enterrat la imatge de bon gestor del PSC.
11: La resignació disfressada de mala gestió mai pot ser la solució.
12: Per tant, esperem que avui no faci gala d'aquesta capacitat de resolució.
13: Tampoc volem contribuir amb aquesta política espectacle a la que el PSC ens té acostumat.
22: Són les peticions de l'oposició de cara a la conferència d'aquesta tarda. Les últimes paraules de la portaveu de la CUP que asseguren que els cupaires no pensen ni anar a la conferència del president Illa perquè temen que les paraules de Salvador Illa siguin un brindis al sol.
9: Gràcies, Laura Pons. Doncs ho seguirem aquesta tarda. I el que ha passat en aquests dos anys de legislatura també amb el govern del PSC és que s'ha recuperat l'ampliació de l'aeroport del Prat. I com que s'ha recuperat el projecte, també s'han recuperat les mobilitzacions en contra d'aquesta ampliació.
23: L'aeroport del Prat ja a dia d'avui és la infraestructura més contaminant de Catalunya i ampliant la capacitat només faria que incrementar les emissions que produeix.
14: Acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i AENA de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
9: Aquestes veus són d'aquest matí representants de més de 200 entitats que convoquen manifestació contra l'ampliació de l'aeroport el pròxim diumenge 20 de setembre a Barcelona, en concret a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb el carrer Aragó. S'han organitzat 10 columnes per anar a peu, en bici, en metro des de diferents barris de la capital catalana i també de l'àrea metropolitana. Però volem saber com està aquest projecte d'ampliació de l'aeroport, perquè Pol Valero, ara mateix, aquesta ampliació tira endavant, però no sé en quin punt estem exactament.
24: El següent pas ara mateix és la redacció del pla director, que és el document que ha de definir exactament com es farà l'ampliació de l'aeroport que es va acordar el juny de l'any passat. Això vol dir fer un projecte amb tots els detalls de l'allargament de 500 metres de la pista del mar, de la construcció de la nova terminal satèl·lit, de les remodelacions a la T1 i la T2 i també, molt important, de les compensacions mediambientals a la zona del delta del Llobregat. Fa dos mesos, AENA va adjudicar la redacció d'aquest pla director a una unió temporal d'empreses especialitzades en enginyeria i arquitectura en un procés que es pot allargar fins a finals del 2029. Això es comença a finançar, en part, amb el pressupost de 4 anys que ha presentat Aena aquest 2026, l'anomenat DORA 3, que va del 2027 al 2031. Malgrat això, el gruix de l'ampliació i les obres, que en total costaran 3.200 milions d'euros, quedaran desplaçades al següent cicle, el DORA 4, entre 2032 i 2036.
9: Doncs així s'està treballant per ampliar l'aeroport del Prat i a Rodalies. Què s'està fent? En quin punt estem de la inversió que s'havia promès des del govern espanyol? Doncs de moment s'ha executat el 37% de la inversió prevista fins al 2030. Els treballs sobretot a la línia R3, la reparació dels danys que van provocar els aiguats del gener i la reparació de diversos túnels s'han endut gran part d'aquestes inversions durant la primera meitat d'aquest any, Oriol Soler.
2: Aquesta dècada el Ministeri ha pressupostat 8.000 milions d'euros per Rodalies, dels quals se n'han executat prop de 3.000. Entre les actuacions fetes en el que portem de 2026 hi ha els treballs als túnels del Garraf, Rubí, Picamoixons i Planoles, així com a diverses trinxeres i terraplens. Una part d'aquestes inversions s'han executat per la via d'emergència per reparar els danys provocats pel temporal Harry. Sobre els nous trens, que també concentren gran part del pressupost, s'espera que estiguin operatius durant el segon trimestre de l'any vinent.
9: Ara és un quart de tres.
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
9: Avui ha començat el curs a la formació professional més de 153.000 alumnes i amb dues dades destacades. 5.000 alumnes més que el curs passat, en part gràcies a la millora del sistema de matrícula, i també creix la xifra d'alumnes a sectors amb molta demanda, com és l'electricitat, l'electrònica o la fabricació mecànica. Soledad Domínguez.
3: Si el curs passat aquestes alçades, en els cicles d'aquestes famílies hi havia prop d'un 20% de places vacants, ara el percentatge de cadires buides s'ha baixat al 12%. En tot cas, els cicles amb més demanda i més alumnes matriculats tornen a ser el de cures auxiliars d'infermeria en cicle mitjà i els de finances, educació infantil i integració social en grau superior. La consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que les dades confirmen que els estudiants i també les famílies aposten cada cop més per la formació professional, que enguany assoleix una xifra rècord de 76.000 alumnes a primer curs.
4: A 76.000, una nova xifra rècord de matriculats en aquest primer curs de formació professional que ens valida l'estratègia i ens dona la força necessària per seguir empenyent aquesta locomotora que són els ensenyaments professionalitzadors.
3: Una xifra que encara pot anar més perquè queden places vacants a molts cicles, perquè dels 86.000 alumnes, Joan, a qui es va assignar una plaça en el període de matrícula ordinari, prop de 10.000 han renunciat.
9: Gràcies, Sole, que vagi bé. Avui també han començat les classes a moltes universitats com la Universitat de Barcelona, també la de Lleida. Allà una de les novetats és la reformulació de la carrera de Geografia, que ara és Geografia i Reptes Globals. La Míriam Falan és una de les alumnes.
5: Em pensava que només miraria en mapes, que és el que pensa qualsevol persona quan li dic seré geògrafa, però no, realment és molt transversal. Ajunta ciència, economia, geopolítica, que és molt important estant com estem ara mateix.
9: I a Tarragona, els alumnes d'Educació i Psicologia de la Rovira i Virgili han estrenat facultat en un edifici que es va construir l'any 76 per fi ser rehabilitat del tot. Feia temps que tota la comunitat universitària ho reclamava, Cristina Artacho.
6: 500 estudiants han estrenat les noves aules, mentre la resta continuen en altres espais de la universitat fins que acabin les obres. Està previst que l'edifici funcioni a ple rendiment a partir del segon quadrimestre. Amb tots els graus d'educació amb les places cobertes, la situació actual de l'educació pública també afecta l'ambient universitari. Ho explica el degà Jordi Tous.
25: L'ambient és d'il·lusió, sobretot perquè aquesta professió, que era una professió que fins ara doncs, era una professió que es considerava molt accessori, ara es considera vital. Jo crec que és molt important creure precisament això, que el paper fonamental que té el mestre.
6: La inversió total ha estat de 9 milions i mig d'euros en una facultat on, quan estigui enllestida, faran classe 1.700 alumnes. La climatització ha estat un factor clau en les millores de les instal·lacions. Abans de les obres, era un edifici on feia molt de fred a l'hivern i molta calor a l'estiu.
9: Dos minuts i ens ubiquem a Barcelona. L'Ajuntament de Jaume Collboni ha cedit solars als sindicats tradicionals a Comissions Obreres i UGT perquè siguin aquests els qui construeixin pisos socials. Ara us ho expliquem.
0: Cadena Ser. Yo tengo 15 puntazos.
26: Ahora vivir en la provincia de Barcelona y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91-555-5555.
0: Vente a la Mutua.
26: Condiciones en Mutua.es.
27: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
28: que n'aprenguin.
27: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
28: Això és cauca.
27: Descontrol i animació.

0: 50 anys de futbol en català.
1: Mira que Filorruti el parés.
0: A SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
2: Ganar así no tiene el mismo sabor.
3: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
4: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
3: A SER Catalunya.
5: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
6: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
8: Hora 14. Amb Joan Bofill.
9: Ara són les 2:20. A Barcelona, l'Ajuntament de Jaume Collboni ha cedit de moment 3 solars als grans sindicats perquè siguin aquests els que comencin a construir uns 1.500 pisos socials. Estem parlant de Comissions Obreres i UGT, que seran els encarregats de promoure aquests habitatges, que seran públics i que s'adjudicaran a famílies per 75 anys. És a dir, tot i que se cediran, seguiran sent de propietat pública. Ferran Dalmau, els sindicats simplement s'encarreguen de buscar el constructor, per exemple, entre cooperatives d'habitatge, però això en cap cas vol dir que siguin els sindicats qui decideixin a qui van aquests pisos, no? Això ho farà l'Ajuntament.
10: Sí, exacte. L'Ajuntament serà qui adjudicarà, un cop estiguin fets el dret de superfície d'aquests 1.500 pisos als sol·licitants d'habitatge social de Barcelona. Les famílies que el rebin no els tindran en propietat, però podran fer-ne ús durant 75 anys. Hauran de pagar una mena d'hipoteca durant 30 anys, que es calcula que és aproximadament d'uns 170.000 euros per un pis de 70 metres. Aquesta fórmula pretén ser una solució més a la crisi d'habitatge que pateix la capital catalana, diu l'alcalde Jaume Collboni.
11: Hem d'anar més ràpid i hem d'anar més lluny des del punt de vista de la producció de l'habitatge.
10: I la pregunta és ben bé quin paper hi tenen els sindicats. Doncs bé, seran els intermediaris que s'asseguraran que cooperatives, ja siguin vinculades directament al sindicat o no, construeixin els pisos socials en aquests terrenys que hagi cedit l'Ajuntament. Terrenys cedits a uns 10 anys vista. Sentim Belén López, de Comissions Obreres, i Camil Ros, de la UGT.
12: Sabem, i no som il·lusos, que 1.500 habitatges en 10 anys no solucionaran el problema.
13: Tot voldríem que ja estigués fet per ahir, però com a mínim les grans polítiques, política d'habitatge, política d'educació, de sanitat, de política industrial, són polítiques de dècades.
10: I tots dos han assegurat que en cap cas ser membre de qualsevol dels dos sindicats serà una condició per accedir a un d'aquests pisos.
9: Bé, seguim a Barcelona per repassar més notícies. Perquè Jaume Collboni també ha anunciat que els nous cotxes patrulla de la Guàrdia Urbana tindran pales per detectar armes blanques, noves pales elèctriques que s'incorporaran dins de la renovació de la flota de vehicles a partir de l'any que ve. S'han de sumar al centenar de dispositius que ja fa anys que els agents tenen. Martí Oliver.
14: La mesura es va pactar el setembre de l'any passat entre els grups municipals de Junts i el PSC per reduir els apunyalaments, i la setmana passada el consistori la va aprovar i dotar de pressupost, segons ha anunciat avui Jaume Collboni. I ara com ara ja hi ha 96 vehicles que tenen aquestes pales, que sobretot es fan servir en festes majors o llocs amb molta afluència en què hi ha un risc d'incident. Collboni assegura que l'objectiu és poder prevenir millor i ha anunciat la mesura després que aquest cap de setmana hi hagi hagut 5 apunyalaments amb diversos ferits.
11: No podrem normalitzar la tinença d'armes blanques, especialment entre la gent jove. No es pot normalitzar ni des del punt de vista cultural ni des del punt de vista dels usos habituals.
14: Segons dades de la darrera Junta Local de Seguretat de Barcelona, aquest primer semestre els incidents relacionats amb armes blanques han disminuït un 20,9%.
9: I és una notícia de fa poca estona. Hi ha un incendi en una indústria tèxtil a Mataró que ha obligat a evacuar més de 200 treballadors i a confinar una escola. És una indústria tèxtil al polígon de les Hortes, a tocar de la zona del Rengle, un foc que afecta l'aïllament d'un dels extrems de la coberta de la nau, segons han explicat els bombers. I tot i que la situació no és especialment greu, sí que ha provocat una imponent i enorme columna de fum. El 112 ha rebut 73 trucades d'aquesta zona, insistim, a Mataró, i els bombers treballen en l'extinció des de l'exterior amb un total de 9 dotacions. I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després que aquest cap de setmana hi hagi hagut un nou accident mortal en aquesta carretera. En concret, és una de les 4 víctimes que hi ha hagut en aquest cap de setmana llarg de la Diada. Avui mateix es reuneixen els Mossos per valorar com reduir la perillositat en aquesta N260, Martí.
14: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, considera que calen més mesures en

0: Pepe Sacristán, ha sigut un luxe i un plaer venir fins al Teatre Romea per connectar les cançons del teu llapis de memòria.
1: Y para mí también, muchísimas gracias. No, como podrás imaginar, se quedan unas cuantas canciones por ahí, entre ellas la séptima sinfonía de Beethoven o alguna cantata de Juan Sebastián Bach.
0: Y el currucucucú, la paloma.
1: Ay, la paloma, ah, bueno, sí, ya no...
0: No caben totes.
1: Ya no caben totes, bueno, pues ya está.
0: Vine un altre dia.
1: Otro día venimos ahí, sí.
0: Vinga, palabra, eh? I deixa'm també agrair a l'equipàs que m'acompanya en aquest viatge, que no ha sigut fàcil, com són l'Amparo Pérez i l'Aitana Romà a la producció, el Jordi Urós i el Víctor Valero a la tècnica, la Noemi Pérez a la web i un servidor. Us quedeu amb aquesta meravella, Alfonsina i el mar, i jo em quedo amb el Pepe Sacristán.
1: Gràcies a ti, un abrazo.
0: Que tinga molt bona tarda. Ciao. Gràcies per ser un dia més.

0: Cadena SER.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
5: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
6: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm Cosmeu, una història de Caral Riera amb Mireia Eixalà, Anabel Castan i Àfrica Alonso. Un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, premi revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
5: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Avui, al balcó, tot el que has de saber per aconseguir les entrades d'Oasis. I després, l'ONU adverteix que la IA posa en risc els drets humans. Fem tertúlia amb Llucia Ramis, Ariadna Martínez i Joan Bordeus.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Escolteu aquests booktubers, que són recomanadors de llibres a les xarxes.
1: Esta novela es la que le dio el pistoletazo de salida al gótico, sí, pero también tiene mucho de romanticismo oscuro.
2: Es una saga que está ambientada en una prisión que es solo para hombres. Son todos romances queer, es romance súper oscuro, o sea, tenéis que leer las advertencias.
3: A mí, si la agreden a ella sexualmente y ella se enamora pues de una persona que la ha agredido, no me leo ese libro. Es que no me llama nada la atención ese tipo de historias. Entonces, tenéis que saber pues que dentro del Dark Romance pues sí que me gusta, por ejemplo, el Stalker Romance.
0: Estan parlant de Dark Romance, en la que en molts casos els personatges femenins pateixen, poden patir agressions sexuals i fins i tot assassinats. Es tracta d'un subgènere literari que està preocupant els llibreters. Són novel·les que fins ara eren de nínxol, però que ara, per les xarxes, són ja mainstream i arriben, per tant, als més joves i als adolescents. Gemma González, enginyera i creadora de contingut sobre llibres a Instagram i TikTok, amb més de 70.000 seguidors. Com estàs, Gemma?
4: Hola, molt bé.
0: Tu em parles als teus vídeos de Dark Romance.
4: Sí.
0: Què és el Dark Romance? Què hi passa?
4: A veure, és com un subgènere de la novel·la romàntica que al final toca temes que són una mica més complicats, més oscuros, no? més complicats, diria jo, que poden, pues, crec que la paraula és en anglès, que es poden triguear a la persona que ho llegeix, no? Que poden afectar de certa forma.
0: Què hi passa? Explica'm algun dels arguments.
4: És que hi pot haver-hi de tot. El tema és que, per exemple, el que tu acabes de dir d'assassinats i tal, jo en lo que leo no. O sigui, però crec que és que és un tema tan complicat, perquè crec que abans se li deia Dark Romance a tot i ara ha arribat un moment en què també s'ha separat una mica el que és el Pitch Black, que són tots aquests, que tot aquest tipus de llibre que tenen pues, tot això que dius, no? Que és com més agressió i més, com més complicada la relació entre els personatges, que a mi, per exemple, tampoc és que m'encanti, o sigui, no m'agrada. I l'altre és el Dark Romance, que toca pues, temes tipus màfia, tipus pues, això, personatges una mica més grisos, que fan coses una mica més qüestionables, no?
0: Hi ha violència, per exemple, desequilibris de poder, no? Personatges ambigus, no?
4: Però és que desequilibris de poder també hi havia 50 sombres.
0: Sí.
4: I això no,
0: 50
4: no
0: sombres seria Dark Romance?
4: Jo crec que avui en dia potser és, sí, però clar, és que no ho sé. Per això et dic que és molt complicat, perquè això s'està veient molt ara, però o sigui, 50 sombres té quants anys? 15, més o menys, no?
0: Sí.
4: És el 2010.
0: Sí. Clar, en tot cas, diries que romantitzen o erotitzen les agressions, els abusos sexuals o relacions tòxiques?
4: Jo crec que si està ben tractat per l'autora no hauria de romantitzar. Així de fàcil. O sigui, si a tu et transmet incomoditat, és que l'autora ho està fent bé. Perquè això no és una cosa que s'hagi de romantitzar.
0: A quina edat deixaries llegir?
4: 18. Però és que això, jo tinc una opinió.
0: Clar,
4: que
0: aquí
4: millor
0: està el tema, tothom pot llegir qui li doni la gana.
4: No.
0: Aquí estem
4: Mira,
0: centrant en
4: el
0: si els adolescents estan per aquest tipus de lectures o no.
4: El segon clip que heu posat en l'adelanto aquest és meu i diu expressament s'han de llegir les advertències. Jo és una cosa que porto recomanant Dark Romance des de 2021. Crec que a Espanya vaig ser de les primeres. I sempre he dit el mateix, s'ha de llegir les advertències. Jo t'aviso en el llibre. Ara mateix els marquen com a més 18, també, hi ha etiquetes que ho posen, i a més la primera pàgina o la segona pàgina, o sigui, és que és al principi et diuen, o sigui, hi ha una llista de coses que conté aquest llibre. Mm. I això ho fan les autores.
0: Era com antigament les pel·lícules amb els dos rombos, no?
4: Sí. Pues aquí et diuen, pues mira, aquí té tal, tal, tal, tal, tal i tal. I a partir d'allà, tu ets responsable. Et vull dir, jo t'aviso.
0: Però tu tens molt feedback. T'escriuen joves que han llegit de romans que no arriben als 18?
4: És que jo tinc molta sort i el meu públic és 25-35, és la majoria. O sigui, que tinc molt poca, per no dir-te quasi ningú, de menys de 18. Mm-hmm. O sigui, tinc molta sort. A mi pues, m'ha sortit bastant bé. I a més que sempre m'agraeixen el fet de que sempre aviso de que s'han de llegir les advertències, perquè al final cadascú és responsable de si mateix. A mi no, o sigui, si jo et dic has de llegir les advertències, no te les llegeixes, el llibre t'afecta i em vens i em senyales a mi, no, lo siento. A mi que no em vinguin a buscar.
0: Claríssim, ho té la Gemma. Al balcó hem preguntat als llibreters, alguns ens han dit directament que no el volen vendre, altres lamenten que aquest subgènere es vengui com a novel·la juvenil. Per exemple, mira, aquí hi ha dues de les opinions.
5: Que són persones de 13, 14, 15 anys, però que ja et dic que fins i tot baixen fins als 12. Precisament el que els agrada és triar i que no els diguis masses coses. La qual cosa, en una llibreria petita com la meva i de proximitat, se'n van amb grans superfícies on ningú els dirà res. Per una banda anem fent prevenció de moltes coses amb xerrades i després la literatura que consumeixen és terrible en aquest sentit.
6: Creiem que són un tipus de llibres que fomenten certes relacions personals i emocionals probablement tòxiques o gens exemplars i que poden portar les persones que els llegeixen a portar-se una idea equivocada del que suposen les relacions humanes.
0: Són la Fe de la llibreria L'Expulsada de les Franqueses del Vallès i l'Aitor de la Senda, aquí de Barcelona. Belén Garrido, com estàs? Bona tarda.
7: Bona tarda, com estem?
0: La Belén és llibretera, ara t'esmentaven, d'una gran superfície, deixem-ho així.
7: Sí.
0: Quins tipus de lectores us arriben preguntant pel Dark Romance?
7: La qüestió és que directament, o sigui, com han dit abans les meves companyes, no, hi ha una línia molt, molt ambigua en el tema dels romans i és que em pregunten de totes edats. Sí que és cert que cada vegada el que és la part, les noies més joves, perdoneu, sí? Més joves ens ho demanen cada vegada més i ens trobem que, com ja han dit, el de romans és un subgènere del romanticisme. Uh-huh. Però n'hi ha llibres que no haurien d'estar al de romans que sí que estan, i llibres que no estan al de romans sí, haurien de ser i no hi són.
0: Clar.
7: Què passa? Que moltes vegades ens donem compte que per les editorials no ho especifiquen com a tal. Has d'entrar dintre del llibre per poder fer-ho, saps?
0: Perquè vosaltres us pot passar que s'us colin llibres del Dark Romance com per majors de 18 anys que s'us colin a juvenil?
7: Sí, sí, sí, totalment. I, de fet, nosaltres, jo com a llibretera, intento fer sempre aquesta reflexió, ja sigui directament al client o amb els altres companys, de fet, de dir, aquest llibre potser no hauria d'estar aquí. Nosaltres, des de la botiga, intentem fer la reflexió cap als nostres superiors per el simple fet de dir, ei, encara si això estigui categoritzat com a tal, no hauria de ser aquí, hauria d'estar al de romans, un subgènere que està creixent com l'espuma.
0: Creixent com l'espuma. Però i les editorials us adverteixen? Arriben amb la capsa allò, fràgil, per entendre'ns?
7: No.
0: No. I hauria de ser així?
7: Crec que sí, però també vull dir que moltes vegades sí que és cert que et posen rotllo com una petita llegenda, però en el sentit de nivell, per exemple, nivell d'espais, amb pebrotets petitons, no? Que et diu rotllo, pues, el nivell de l'espai és això, el nivell de tal és l'altre, però no és un missatge clar i contundent com dir, compte, aquest llibre no és per aquestes edats.
0: Ja. Yeah. T'has trobat amb pares que han tornat a la llibreria i diu, escolta, què li has venut a la meva filla?
7: Sí, m'he trobat amb pares.
4: I perquè ells no controlen més. És que a mi em sembla, sincerament, que se'ns tiri la culpa a la gent que ho recomanem quan els pares no estan controlant els seus fills. Lo siento mucho, es que no es mi hija.
0: Això està dient la Gemma, la creadora de continguts. Què dius, Belén?
7: Jo en aquest cas, jo crec que realment és una mica culpa de les dues persones en el sentit de potser a la creadora de contingut hauria de dir el missatge, que jo sé que en aquest cas tu sí que ho fas, hauries de dir, compte, aquest llibre no és per aquestes edats, i el pare tindria que certificar que s'està llegint.
0: Clar.
7: I ja potser ens ho podem portar més enllà en el sentit de potser hauria de regularitzar-se a nivell de llei, no? O d'alguna manera. Perquè, clar, aquest contingut que rebeix, o sigui, critiquen els videojocs, però això és un altre tema, però també va més o menys per al mateix camí, no sé si m'explico.
0: Sí, sí, ara que estem tots amb regular la IA, regular el porno, regular tot, no? Això sembla com molt subtil i...
4: Bueno, quants nens de 6-7 anys us heu trobat que se saben totes les cançons de reggaeton de l'actualitat? O sigui, no us sembla més perillós? No sé.
7: No, a mi em sembla igual de perillós.
4: Bueno, però sí, per això et dic que...
7: No quita l'altre.
4: Sí, però vull dir que al final... sembla que és igual que vagin al cotxe escoltant reggaeton a toda pastilla amb els seus pares i després això no ho controlen. Bueno, és que em sembla a mi...
0: Mira, ja que parleu de perill, fins a quin punt aquestes lectures són nocives o no? Pot contestar la Marta Garriga, que és sexòloga i psicòloga. Marta, com estàs?
8: Hola, molt bé, molt in amb el tema que porteu avui.
0: Què penses? És a dir, una persona, posem, perquè estem parlant de dones, perquè són les que ho compren, una noia de 15 anys amb una novel·la de romans, diríem, amb contingut fort, li pot ser nociu?
8: Sí, especialment si és de manera freqüent, és a dir, potser si un dia et mires una pel·lícula de por o mires o llegeixes una novel·la com a tal, potser aquella no marca la diferència, però al final si ho fas de manera molt freqüent i constant, doncs al final el teu cervell s'acaba habituant amb aquests estímuls. I jo trobo que l'adolescència és una època molt delicada perquè encara no s'ha desenvolupat el lòbul prefrontal, que és la part del cervell que ens permet raonar, diferenciar què és ficció, què és realitat. Que nosaltres pensem en un adolescent i pensem, sí, ho diferencien perfectament, saben que el Superman no existeix, però pensa en quan tu tenies 14 anys i pensa en com veus ara certes coses que als 14 anys et sembla és superbona idea. Doncs potser no. Llavors, si aquest adolescent es veu en un futur amb una relació de maltracte, potser no cal que la violin o que la matin, però ja jo crec que li costarà més poder identificar quines són les senyals d'alarma, perquè durant tota la seva adolescència, que se fan uns aprenentatges molt importants per les conductes i els patrons de conducta que tindrem d'adults, bueno, que també, vull dir, o a la mateixa adolescència, que és quan comencen, en principi, que cada cop s'adelanta abans, no? El tema de les primeres relacions sexuals, les primeres parelles, doncs tot això també va afectant, va calant, i després pues, ens podem veure en certes situacions preocupants. Llavors, des del meu punt de vista, jo ho trobo perillós i crec que sí que s'hauria de regular, igual que el que comentaves, no? El tema de la IA, el tema del porno, és que al final, per mi, bueno, potser això és una mica controversial, no és porno com a tal, però podria ser com una mica una extensió del porno. O sigui, jo m'he criat amb Disney i amb comèdies romàntiques dels anys 2000 i jo sí que he crescut amb el mite de la mitja taronja, jo sí que he crescut amb certes coses que després a la meva vida personal...
0: La princesa, el príncep blau...
8: Que t'han de rescatar, que si el cuides molt i l'estimes molt canviarà i se transformarà en una persona supermeravillosa. I després jo m'he pegat hòsties, jo i molta gent, vull dir, les meves pacients... A més, jo a consulta porto pacients que han viscut violència sexual i, a veure, no és culpa com a tal del dark romance, però és un ingredient, com molts altres. Tu deies, per exemple, el tema de la música, no? Uh-huh. I altres coses que pues, van calant i van com creant les víctimes perfectes, diria jo.
0: Jo crec que ens està escoltant, no sé què estarà pensant, una de les escriptores més exitoses del gènere a Catalunya. Havíem de trucar a la nostra catalana, que no sé si es definirà com dark romance o no, ella és l'Ariadna Tuxell, és autora de llibres com Contigo siempre lo que con nadie nunca o El cielo y el infierno. Coneix molt bé el terreny a més del que parlem perquè d'ofici és mossa d'esquadra. Com estàs, Ariadna?
9: Hola, bones, què tal?
0: He pensat que t'estaries mossegant la llengua dient jo vull entrar perquè jo escric sobre això. No sé si et sents representada amb el que hem explicat sobre el dark romance i sobretot centrats en el que dèiem, si són aptes, que cada un llegeixi el que vulgui, però si són aptes o no per menors de 18 anys o d'adolescents, que com deia ara la Marta, no tenen el cervell encara capacitat per diferenciar realitat de ficció.
9: Sí, he de dir que estic d'acord amb el que han comentat les meves companyes i estic d'acord amb tot el que han comentat, perquè sí, o sigui, jo, a part de ser escriptora, soc policia, soc mare, i llavors és això que veig els perills que estan comentant, jo també els veig, i és això que no tot és vàlido. Jo considero que no tot és lícit, tot es pot, no. Hi ha d'haver-hi uns límits i unes normes, i sobretot quan estem parlant d'un públic molt jove. Jo, en el meu cas, el que més tinc són lectores i són lectores ja majors d'edat i són dones. Llavors aquest perill que estàvem parlant de si llegeixen els meus llibres nens, perquè pràcticament amb aquesta edat són nens de 12, 13, 14 anys, jo no me trobo. Jo quan vaig a events literaris, quan faig una publicació, quan faig doncs això, signatures i tal, el meu públic són dones que ja estan fetes, que han tingut les seves experiències, que se senten molt identificades amb els personatges dels meus llibres perquè ja tenen el seu currículum, no? La seva trajectòria, i s'identifiquen molt. Jo també he estat casada amb un narcisista, jo he estat víctima d'uns maltractaments i gràcies a segons quins llibres potser m'han ajudat a identificar, de dir, és que jo he estat aquesta dona i puc identificar el que és un maltractament, no només físic, que és molt evident, sinó psicològic. I aquests llibres, jo considero que són una molt bona plataforma, un altaveu molt bo per sensibilitzar i conscienciar a moltes persones de, ei, que això que passa amb aquest llibre és el que no ha de passar a la teva vida.
0: Clar, estava pensant en l'èxit aquest de Com eres flores ara, de la Lucía Sobral, que va d'això, d'una relació ultratòxica. Marta, com a psicòloga, sexòloga, clar, diu l'Ariadna, en el fons, també per persones més grans sí que és una ajuda. Aquí hi ha la diferència, no?
8: Clar, jo aquí trobo que és l'autor o l'autora qui té la responsabilitat, perquè tu pots explicar una història i pots romantitzar aquestes dinàmiques com passa a 50 sombres de Grey, o pots ficar el focus en com se pot ajudar, per exemple, en aquest cas a la víctima, a sortir d'aquesta relació, com identificar... Llavors, la mateixa història, que pot tindre molts matisos i molts punts de vista, sí que trobo que és responsabilitat de l'autora el tirar cap a un cantó, cap a un altre. També crec que hi ha grisos al mig, però... o sigui, depèn de la història també, el que pot passar és, si la història és molt eròtica, si el nostre cervell associa... I ja us dic, això es pot donar un cop en una situació molt forta o poquets o cops més fluixets, però molt prolongats en el temps. Si el meu cos associa violència a erotisme, al final el meu cervell pot crear un fetitxe. Els fetitxes se creen així. Llavors, dintre dels fetitxes, que això és un altre món en el que tampoc entraré, però se poden desenvolupar diferents maneres. O sigui, jo puc tindre el fetitxe de que m'agrada que m'ofeguin del coll, per exemple, però sempre amb una paraula de seguretat, amb uns nivells, tot pactat, tot bé, o no.
0: Clar, Txell, tu et poses... Txell, no, perdona, Ariadna, tu, Txell, que em sortia Txell. Et poses línies vermelles?
9: No et preocupis. Sí, jo sí. Dels meus llibres, a més, els que he publicat en Planeta, que la meva editora és la mateixa de Megan Maxwell, i m'ho va dir, pots fer el que vulguis durant el llibre, però han d'acabar amb I fueron felices y comieron perdices, que sigui rodonet i que les lectores, que sobretot són dones, quedin contentes. I de dir, sí que has maltractat una mica el personatge, però després I fueron felices y comieron perdices, perquè l'has de deixar, pues això és, no deixa de ser novel·la romàntica.
0: No les mates, llavors, no mates
9: sí
0: a les
9: no considero lo que
0: protagonistes.
9: Comentar, que ja... No, i és això, sí, hi ha línies vermelles i no s'han de creuar. I si alguna es creu així una miqueta amb el peuet, és de EPS, és com les banderes rojas de senyores del mundo, identificar, per favor, les banderes rojas, saps? O sigui, jo utilitzo els meus llibres amb la meva experiència policial, que porto 24 anys, estic en actiu, ara mateix estic amb l'uniforme, utilitzo els meus llibres per donar això molta, o sigui, que sigui un altaveu de dir, senyores, això no s'ha de permetre. El que fa el personatge d'aquest llibre és un maltractador de manual. Això és el que hem d'intentar evitar. O sigui, jo estic molt tranquil·la de la feina que faig i estic molt orgullosa perquè hi ha moltes dones avui en dia amb Instagram, no?, que és tan fàcil comunicar-te amb la persona que vulguis, i hi ha moltes dones que han parlat amb mi de gràcies al teu llibre, per exemple, un que tinc que parla d'això de violència de gènere, és de, em vaig adonar que jo estava sent una dona maltractada. A mi el meu marit no em va posar mai la mà a sobre, però jo era una dona maltractada i el meu marit era un maltractador de manual i jo no ho veia. I vaig llegir el teu llibre i vaig dir, ostres, que jo sóc la protagonista d'aquest llibre, que estic convivint amb un maltractador. I a més, amb aquest llibre, també tot el que li passa a la protagonista i veus totes les opcions que tens, com pots sortir d'aquesta situació, etc, etc. I es veu tot el procés policial, judicial, i al final aquest tio acaba a la presó,
8: però...
9: saps? O sigui, i es veu tot el procés... I a mi m'han dit, m'has ajudat amb el teu llibre a identificar coses que potser jo no hagués vist.
0: Digues, Marta.
9: Clar. Així que estic molt contenta i molt orgullosa de la feina que estic fent.
8: Jo tinc un dubte.
9: Perquè,
8: i és...
9: vaig estar 2 anys i pico a violència de gènere, policialment, i tot el que vaig viure amb aquella unitat ho trasllado als meus llibres.
8: Clar, però o sigui, em deies que l'editora et deia el final ha de ser fueron felices y comieron perdices, però no, aquest final és irreal amb un maltractador. I trobo que, vull dir, pot ser feliç i menjar perdius amb
9: perquè
8: una altra persona sana...
9: Ella acaba a la presó.
8: Vale, llavors sí, perquè si no, si no, acabem no, bé amb el maltractador, com per exemple passa a La Bella i la Bèstia, que a mi és una història que sempre m'ha encantat, però de gran ho he vist amb uns altres ulls, al final estàs donant esperances a les dones maltractades de... que sí, que al final canvia, al final se transforma en... No, vull dir, el cicle de violència és el que és, i la fase de l'alumna de mel és una... És una...
0: Al final de l'Ariana és l'home acaba a la presó, no?
8: Vale, llavors sí, llavors sí.
4: O amb una altra, no?
9: En aquest cas, ell és el maltractador, acaba a la presó, i ella és super mega feliç perquè és jove, aquest senyor de sobre, i comença a ser feliç arrel d'aquesta ruptura.
0: És que jo, Gemma, digues,
4: que jo he llegit a llibres que, o sigui, acaben separats perquè ell és hipertòxic i al final és ella està sola i feliç. I això em sembla superbé. I la gent em deia, però no acaben junts. És que el tema és que, en teoria, la romàntica... En teoria, la romàntica, o sea, lo que dice la definición es que sí que han de... O sea, la parella, que potser no és aquest, el maltractador, potser no és una altra que coneix, claro. Però hi ha d'haver una història romàntica. Però és que jo els deia, és que per mi el final feliç és que ella està bé i ja està.
8: Saps? Clar, que pot sortir aquesta relació
4: exacte,
8: amb el tracte,
4: acabat. És que era horrible,
8: i que la necessita un home per ser feliç i tindre una vida
4: exacte.
8: Plena.
0: Clar, interessantíssim el tema. Hem deixat allà la Belén. Belén, no sé si volies dir alguna cosa a la llibretera de La gran superfície.
7: Doncs mira, la veritat és que sí que és cert que pues mira, volia agrair a l'autora perquè no, jo, per exemple, és un punt de vista que jo no l'havia englobat i, de fet, pues, li volia donar les gràcies per la feina que fa i agrair, no? Jo, per exemple, jo llegeixo d'art romans, però jo ho llegeixo també des d'un punt de vista crític, no? En el sentit de dir, a veure, això és ficció, saps? No és algo literal. I bueno, pues, també volia aprofitar i donar-li les gràcies.
0: Doncs ha estat superinteressant, de veritat, totes. Estaríem molta més estona, m'hagués encantat seguir, però portem ja molta estona. Belén Garrido, llibretera de gran superfície, que avui has après a través de l'Ariana Tuixell, autora de llibres com Contigo, Siempre lo que... Con nadie nunca, policia, Mossa d'Esquadra. Moltes gràcies, Belén. Moltes gràcies, Ariana Tuixell, de veritat, per ser avui al balcó.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I Gemma...
9: Gràcies, he de dir que la realitat sempre supera la ficció.
0: Totalment,
9: sempre.
0: Totalment. Ens això creiem, sap bé.
8: Sí, total.
0: La Gemma González, enginyera i creadora de continguts sobre llibres d'Instagram, TikTok, ja et seguirem. Més de 70.000 seguidors. Gràcies, Gemma,
4: merci.
0: Molta sort.
4: A vosaltres.
0: I Marta Garriga, sexòloga, psicòloga, gràcies, perquè ha quedat molt clar cada cosa al seu temps. I en alguns casos va bé, en altres espereu-se. Ja ho llegireu i molta responsabilitat.
8: Molt
0: una abraçada a totes,
8: abraçada.
0: Gràcies.
8: Merci.

0: govern en els dos anys que queden de legislatura, una conferència que ha començat fa molt poca estona al Museu Marítim de Barcelona. Aquest és el son directe.
1: De la Catalunya central, dels Pirineus i de les Terres de l'Ebre. I celebro també veure gent, tanta gent jove i no tan jove, però tots amb la mateixa empenta.
0: Doncs aquest és el so de la conferència que el president ha titulat El futur és aquí, i en el que, segons han anat explicant al llarg del dia fons de govern, és que la intenció de Salvador Illa no és parlar del més immediat, del que vol fer a curt termini, sinó de les coses que s'han de fer de cara a la pròxima dècada aquí a Catalunya. Després, com sempre, abans de 8:45, el resum del dia, en Xavi Abelló ens explicarà de què ha donat a si aquesta conferència. I, per cert, el gegant català de la perfumeria i cosmètica Puig ha comprat la farmacèutica catalana Esteve al 50% disdint per 1.200 milions d'euros. Així que, a partir d'ara, Puig controla el 100% d'aquesta empresa Isdint de productes dermatològics que durant 50 anys havia compartit amb Esteve. Es preveu que l'operació es pugui tancar el primer trimestre de l'any que ve i arriba 4 mesos després que fracassés la fusió de Puig amb Estée Lauder. Avui que la Fiscalia ha obert un protocol d'investigació per feminicidi després de l'assassinat d'una jove estudiant espanyola que era d'intercanvi a Mèxic, a l'estat de Morelos. I a Ceuta, el govern espanyol ja ha començat el tràmit d'expulsió per 1.800 migrants, tot i que encara no n'ha resolt cap, perquè explica el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que els processos són complexos i els tràmits legals són els que són.
2: Estamos alcanzando una, lo que se puede llamar, una velocidad de crucero fruto de todos los medios que hemos introducido en esos términos importantes.
0: Avui que justament s'ha publicat al CIS l'enquesta d'investigacions sociològiques que diu que després d'un mes de l'arribada massiva a Ceuta, què passaria si hi haguessin eleccions avui? Doncs que el PSOE perd avantatge respecte al PP, tot i que segueix al capdavant, i Vox continuaria de tercera força. I es pregunta sobre Ceuta, un 82% dels enquestats està a favor de reforçar les fronteres, però en canvi aquest CIS no sabem per què, però aquest cop no pregunta per la gestió del govern de Pedro Sánchez.
3: Ara, Palet, agradaria al balcó.
4: Què tal? Com estàs? Bona tarda.
3: Jo crec que avui faràs Eric García, Eric García, Eric García.
4: Que m'has mirat el guió?
3: No, però, home, que t'hi jugues, ha estat el gran protagonista i remenant
0: està tot el dia
3: el tema de la pilota d'or, no?
4: Ens encanta. Ja saps que els periodistes ho seguim ben de prop, però, a més, Eric s'hi ha tirat de cap a la piscina, perquè no només ha dit que la pilota d'or l'ha de guanyar Lamine Yamal, sinó que el podi ha de ser completament culer amb Rafinha i amb Pedri, dos, precisament, que no estan nominats entre els 30 per la pilota d'or. Però, en fi, recuperarem el millor d'aquesta conversa llarga, reposada, de gairebé mitja hora que s'ha tingut aquest matí el que t'hi jugues amb Eric García, que dona gust també poder conèixer millor els futbolistes del Barça. Obrirem, com cada dilluns, la cabina dels narradors amb el Lluís Flaquer i amb l'Albert Bermúdez, dos dels que han fet l'entrevista a l'Eric, i per tant doncs, a veure amb quines sensacions n'han sortit. I farem prèvia, perquè tenim partits entre setmana, també enguany, i hi haurà prèvia tant de l'Espanyol, que visita el Rayo Vallecano, com del Madrid, que s'enfronta a l'Elx. Per tant, el futbol no para.
3: Amunt sí o no? Pilota per la mina o no?
4: Sí, sí, sí, per mi sí.
3: Ara, Palet, fins a 8:45.
4: Fins a 8:45, ens escoltem, adeu.
3: Adeu. Carbó, com estàs?
5: Què tal? Bona tarda.
3: Avui ha fet més calor de la que ens imaginàvem, però ja ho vas advertir.
5: M'ha agradat això, està ben. Sí, clar, és que ja no sé si surt de l'inimaginable quan és tan freqüent, però sí, no? La percepció és, em sembla, molt encertada mirant els valors que hem tingut. Ja estem a mitjans de setembre, normalment la temperatura baixa, i ara ens movem en la gent que opina, bé, però com a mínim està millor que fa 3 setmanes.
3: Sí. Clar, però entre el que diu això i el que diu, però això s'havia acabat i avui és tan fort com els altres dies. Jo he dit que no, que és millor, una mica millor.
0: Sí, home, no té res a veure.
3: Sí, perquè passes millor nit.
5: Sí. La nit és determinant. Mira, els que vivim a l'interior ens hem mirat amb molt de patiment el que heu viscut a la ciutat de Barcelona, però gran part de la costa.
3: Ponent,
5: perquè, clar, pobres. Pensa que hi ha molts llocs de l'interior que no existeix això de les nits tropicals, o són pràcticament una o dues en tot l'estiu. I això és el que esteu notant ara, no? Que a l'interior, a molts llocs de l'interior, la calor del ple estiu és més amable, sapiguem que a la nit doncs, hi haurà unes hores de descans. Això és el que teniu també ara al litoral, però les màximes siguen implacables. Destaquem que hem passat els 35 graus a diferents localitats de l'interior de Girona, de l'interior de l'Ebre, més de 35 graus a mitjans de novembre. Clar, com ja van batre tots els rècords possibles la primera setmana, si no hagués existit la primera setmana avui, hauria estat un nou dia de rècords. I no s'ha acabat, perquè demà, més del mateix, baixarà una mica alguns llocs, pujarà uns altres, baixarà lleugerament a les comarques de

0: Girona pujarà a Ponent, però de nou a la major part de Catalunya, màximes de 30-35 graus, superant els 35 a Ponent, sobretot cap a l'interior de l'Ebre, en un dia assolellat, també amb marinada durant la tarda, i a l'espera de que arribi un nou canvi.
1: Quan?
0: Entre dijous i entre dimecres i dijous comportarà tempestes. Ja veurem de nou perquè es posarà a prova el sistema d'alertes pels avisos meteorològics, perquè de ben segur
1: tan
0: que n'hi haurà.
1: Tan fortes seran, sí?
0: Sí, sí. És difícil que quan hi ha aquesta combinació de molta calor i després canvi de temps, les tempestes no siguin de caràcter violent. A veure si aquest cop, doncs mira, s'apropa més, no?, el que anunciem com a llocs de màxim risc, però haurem d'estar atents la nit de dimecres a dijous, i la part positiva d'aquest canvi de temps és que portarà un nou descens de temperatura a finals de setmana, però més endavant tornaria a pujar.
1: Gràcies, Carbó. Ho actualitzem demà. Que vagi bé. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:29 d'aquest dilluns 14 de setembre. Joan, què ha de sonar?
2: Tu què creus, Anna,
1: home,
2: que ha de sonar?
1: Ells, els brothers.
2: Que sonin els Oasis.

0: Que comencin les celebracions, Anna.
1: Vinga, vinga.
0: Ells mateixos han fet un post a Instagram per anunciar el que els fans estaven esperant, tothom fent F5 a les 5 d'aquesta tarda, que havien de fer un gran anunci. I les millors notícies s'han confirmat. Posta a Instagram, a X, a les xarxes, amb un vídeo èpic en què veiem els concerts.
1: És que no l'he vist. Explica'm el bé, aquest vídeo.
0: És un vídeo en què es veu imatges dels concerts de la darrera gira que van fer per estadis, que segurament formen part també del documental que es va estrenar la setmana passada, i acompanyen amb un text en què diu: després d'un període de reflexió, la força de la cultura pop més perjudicial de la història recent del Regne Unit s'ha declarat a punt per l'acció i tornarà una vegada més per aixecar els ànims de la gent. Serà un espectacle digne de veure. Què volen dir amb
1: tot
0: això?
1: No tenen àvia, eh?
0: No tenen àvia, però bueno, se'ls hi permet a ells. Vol dir que tenim nova gira dels Oasis i, el millor, aquesta gira també passarà per Barcelona. Són aquest cop dates per Europa i de tot Espanya només hi ha dos concerts a Barcelona. Doble concert a l'Estadi Olímpic 10 i 11 de juliol de l'any que ve. Dins d'aquesta gira europea, que si vols et dic també les dates per qui necessiti que li sigui igual.
1: Però és 10 a dir, si i 11 no és a Barcelona, ja podem demanar-les,
0: sigui,
1: no? Ja podem.
0: Ja es pot demanar, però espera, t'explico com. A Glasgow tenim 21, 23, 25, 28 i 29 de maig. Uh-huh. Després arribem a Manchester, la ciutat, dels germans Gallagher, que és la que tindrà més concerts, 11 en total, pràcticament tot el mes de juny, del 4 fins al 26, concerts a Manchester. Després en tenim un a Múnich el 3 de juliol. Després venen els dos de Barcelona, 10 i 11 de juliol, Amsterdam, 16 i 17 de juliol, París, 23 i 24 de juliol, Roma, 29 i 30, i després venen dues dates molt especials que ara t'explicaré per què. Són dos concerts a Irlanda, en concret a l'Slane Castle, el 4 i 5 de setembre, i a Knebworth, Anglaterra, de l'11 al 19 de setembre, quatre concerts. Què s'ha de fer per aconseguir-les?
1: Vinga.
0: Si voleu, a Barcelona, 10 i 11, i que comencin els Jocs de la Fam. Primer de tot, per participar-hi en aquests Jocs de la Fam, heu de tenir un compte ja fet a Ticketmaster.
1: Tu el tens ja, de tants concerts.
0: El tenim, el tenim. Després, abans de dijous, d'aquest dijous a les 5 de la tarda, us heu de registrar a la web que s'ha habilitat per part de la banda. Aneu als seus comptes oficials o a la seva web, us registreu i ho trobareu facilíssim. I llavors, dijous, abans de les 5 de la tarda, us heu registrat, rebreu un codi amb tota la informació necessària per comprar les entrades. Perquè aquí és molt important, perquè ja a l'anterior gira van fer molt per evitar revendes, col·lapses de webs...
1: És a dir, aquí
0: tot el
1: hi ha una
0: sigui.
1: Bona intenció al darrere.
0: Hi ha una
1: és
0: bona
1: un
0: intenció
1: pal,
0: que cada
1: mesos.
0: Vegada s'està intentant més, i els Oasis van ser van criticar molt la feina, la manera d'operar de Ticketmaster, per intentar que no hi hagi revenda i col·lapse, i cues virtuals i tot això, que poden arribar a passar... Pues, segurament. Però la idea és que això no sigui així. És a dir, us enviaran aquest codi i teniu tota la informació necessària per comprar les entrades, perquè cada ciutat serà hores i dies diferents. I les de Barcelona, quan sigui els dies de comprar les entrades de Barcelona, seran entre el 24 de setembre i diumenge 27. Però vaja, el que heu de fer ara és, abans d'aquest dijous a les 5 de la tarda, us registreu a la web d'Oasis i tindreu tota la informació i el codi.
1: Val.
0: Preus. Poden anar entre els 85 i els 255 euros.
1: 255, què fas? Vas a sopar amb ells? Te'n vas de viatge?
0: Això, sí, clar, serà el màxim, serà davant de tot que els tindràs a davant, Anna. Mm-hmm. Home, per el retorn d'Oasis, crec que hi ha entrades que estan molt més inflades que les d'Oasis, deixa'm-ho dir-ho.
1: 155.
0: I recordem que aquest anunci, doncs, arriba la setmana després de l'estrena d'aquest documental biogràfic dels Oasis.
2: Oasis, the world's biggest rock band. The popularity likened
0: to that of the Beatles. Saps que explica el seu retrobament gairebé 20 anys després de la gira que va ser el 2025. Tornaven en una gira que van fer en un primer moment per Regne Unit, Irlanda i Amèrica. Doncs ara el retorn és a l'Europa continental, però jo he volgut buscar l'última vegada que van ser aquí als Oasis. 2009, al FIB, al juliol. Aquest va ser l'últim concert a Espanya, però l'última vegada que van actuar a Catalunya hem d'anar uns mesos abans, al febrer del 2009. Això era el Palau Olímpic de Badalona. A 1.000 persones, tot venut, i això és un dels vídeos que es van penjar llavors, que encara estan a YouTube, que devia ser amb un iPhone 3, es veu
1: ja
0: fatal.
1: Està.
0: Però la gràcia m'ha fet molta gràcia perquè es veuen molt pocs mòbils. I la gent està molt encesa, molt eufòrica, escolta.

0: Això era el 2009. A mig any després, els Oasis van anunciar que plegaven. Imagina't els afortunats que van ser en aquell concert. El que...
1: Ha passat molt temps,
0: clar,
1: eh?
0: Ha passat molt temps. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. I te'n recordes que t'he parlat de dues últimes dates?
1: De Slane Castle,
0: no? Slane Castle a Irlanda i Kneeworth a Anglaterra. Són molt importants, són per la banda, i a més són les últimes amb les que s'acaba aquesta gira per Europa. A l'Slane Castle, començo per aquesta, perquè és un espai natural al costat d'un castell a Irlanda, de tant en quant es converteix en un mega recinte de concerts amb capacitat per unes 80.000 persones. Però no és cada any. De tant en quant es fa. L'última vegada va ser el 2023 amb Harry Styles, i des llavors no s'havia fet més. Doncs ara Oasis confirma que tornaran aquest 2027 perquè ells, en aquest espai, per exemple, hi han estat caps de cartells U2, Queen, David Bowie, el Rolling... Val. El Bruce, Guns N' Roses, Rem, Metallica...
1: És com posicionar-se a dalt de tot, ja.
0: Però, de fet, els Oasis van tocar per primera vegada en aquest espai el 95 com a taloners de Rem. I després, el 2009, van tornar com a caps de cartell mesos abans de separar-se. 14 years after their Slane debut, 90s rock band Oasis... Que això ho explicava la BBC, i ara, doncs, 32 anys després de la primera intervenció, del primer concert, doncs tornaran en aquest Slane Castle a Irlanda.
1: Però l'altra ubicació?
0: Encara és més simbòlica l'ubicació en què tanquen aquesta gira, que és Kneeworth, Anglaterra. Kneeworth és una finca enorme al nord de Londres en què Oasis es podria dir que va arribar com al seu màxim. Van fer dos concerts l'any 96, 10 i 11 d'agost, en què hi van anar 125.000 persones cada nit, per tant, 250 fans en total els van veure llavors. I va passar a ser història de la banda perquè hi va haver una demanda de 2,5 milions de persones intentant comprar entrades pels Oasis, que és el 5% de la població de llavors del Regne Unit. Era l'època que acabaven de treure el Watch the Story, que van passar rapidíssim d'actuar en petites sales a ser un fenomen, i diguéssim que aquell escenari va deixar clar, doncs, que Oasis serien una banda històrica que passaria de generació en generació. I ara ells repliquen aquell escenari i tornen en quatre dates que són les últimes de la gira, que no sabem si seran les últimes
1: dels germans Gallagher. Entenc que siguin simbòliques perquè representen molt a la seva trajectòria.
0: Exacte, perquè clar, tu veus les dates de la gira, totes són per Europa i només n'hi ha dues a Irlanda, una a Irlanda i a Regne Unit, que són aquestes.
1: Apostem que no es barallaran en totes aquests, en totes les dates? Que són
0: ja van fer la gira el 2025 i no va passar.
1: Ja està.
0: No va passar.
1: Jo sempre faig la mateixa pregunta a la Llucia, a l'Ariadna...
0: Espera, jo tinc un amic que és molt, molt, molt fan dels Oasis, que la seva màxima por es va comprar entrades per Londres que li van costar una fortuna.
1: Era que es barallessin.
0: Que es barallessin i que cancel·lessin la gira.
1: Llucia Ramis, Ariadna Martínez, Joan Bordeus, hi anireu?
2: No, m'encantaria, però no.
1: Per la pasta?
2: No me mouré tant per anar a un concert, jo.
1: Bordeus...
3: Estic igual, no, o sigui, sí, però no. O sigui, si em convidessin, hi aniria.
1: Hi haurà, hi haurà algun dia que us preguntaré per un concert i direu, home, i tant, Ariadna.
4: No,
1: tampoc, home. No sou gens fans, eh?
0: Jo entenc que fa que has de ser molt fan per tot el que suposa ara tenir comprar
1: una entrada per un concert. Jo no sóc molt, molt, molt fan, però aquest...
2: Sí. I vols anar?
1: Voldria, però ja em puc posar a estalviar. És a dir, el galliner d'allà, el que sé,
0: encara
1: allà
0: anirem. Encara que tinguis sort a estalviar que poder aconseguir entrades. La cosa serà aconseguir-les.
1: Clar, a mi em fa mandra el de posar això ens fa molta mandra.
2: No mos agrada.
3: És un cas de, és una, per mi seria com fer turisme de nostàlgia, perquè és que són tan britànics d'una cosa que jo no sóc, que no puc ser una nostàlgia completament artificial. Em sentiria molt estrany trobant a faltar Cool Britannia als 90. No, jo no sóc un lat. Saps? Jo aquesta cosa no... Llavors, és una nostàlgia rara, vull dir, no
1: clar,
3: podria...
1: No pots forçar-ho.
3: Sentiria molta gent molt autèntica al voltant, no? I em sentiria bastant turista en aquest cas.
1: Perquè
3: per mi són l'anglosaxona, la cosa màxima destilada. I no és una identitat per la que tampoc tingui tantes simpaties.
2: Jo recordo molt de carinyo aquelles baralles entre Blur i Oasis.
1: Clar, això era molt bo.
2: Això era divertit.
1: Era els Stones i els Beatles de l'època, no?
2: Sí.
1: Dos minuts, va, que tornem. Escoltarem en Ramoneda i empalmarem amb la tertúlia.

0: com estàs?
1: Bé, com un cop.
0: I el dilluns? El dilluns va bé? Aquest dilluns t'estan
1: sí,
0: bé?
1: Sí, bueno, començar la setmana sempre dona una empenta.
0: Mira que tenim tec, eh? Perquè cada hora que passa, ara tenim notícies sobre la intel·ligència artificial, que tu i jo n'hem parlat moltíssim. Els líders de les tecnològiques ara estan parlant de frenar-ne el desenvolupament. La ONU acaba de dir que perillen tots els drets humans. De fet, ara en parlarem també a la tertúlia. I Trump ha dit que tot això és una conspiració malaltissa. Josep, a qui hem de creure?
1: Bé, en principi, de tots aquests és difícil creure cap de les coses que s'han dit, no? Però jo crec que és expressió d'una societat en la que estem, en què és molt complicada funcionar d'una manera que podríem dir responsable i democràtica i que s'imposa el relativisme, que és el creure que tot és possible, que no hi ha cap veritat absoluta, que no hi ha ni tampoc veritats convertides i que fins i tot compartir les veritats i establir una societat al voltant d'uns comuns compartits és una bestiesa, perquè bueno, és el que fa que alguns d'aquests, com el Trump has posat per exemple, diguin que la democràcia és un problema perquè els hi treu llibertat, no? Per tant, la seva idea de veritat i de fer, la seva idea és fer el que els hi doni la gana i creure en el que ells els hi doni la gana.
0: És a dir,
1: que és el contrari d'una societat raonable i democràtica.
0: Clar, tu moldeges el teu gust, la realitat, i et crees el teu propi relat.
1: Exactament. És la forma màxima de relativisme, en contra del que a vegades es diu. Ningú és més relativista que aquell que munta el tinglado a la seva mida, sense voler saber ni tenir consideració per al que proposen els altres, no?
0: Quins perills té el relativisme, doncs?
1: Bueno, doncs senzillament el relativisme condueix evidentment en correlació amb el poder i la força que té cadascú per vies absolutament contràries a la llibertat i al reconeixement, que en el fons la base de la llibertat és el reconeixement d'uns als altres, que ens assumim els uns als altres com responsables i com interlocutors susceptibles de compartir i posar les coses sobre la taula. No. Aquests que ens volen imposar una determinada manera, en el fons són els més relativistes de tots, perquè només accepten una manera de mirar el món que és la seva, que forçosament és relativa, com totes les altres.
0: Ara estava pensant, allò que li fas una pregunta a alguna amiga compromesa i et diu allò de tot és relatiu, clar, a mi sempre em fa pensar una mica amb l'expressió aquesta del Puyol que deia t'estàs escapolint de les comeses i dius tot és relatiu i aleshores no acabes dient res.
1: Sí, però esclar, tot és relatiu no vol dir que hi hagi una norma definitiva que és l'única que val, que és el que aquests que diuen tot és relatiu a vegades es volen conduir en això, però com que tot és relatiu, deixa'm que jo et digui el que has de fer, diguem-ne, no? Per tant, una cosa és assumir que doncs, la veritat és complexa i que el reconeixement i la veritat i el saber què és, el que és i què és el que no és, no és fàcil. I una altra és negar que hi hagi unes veritats que són el que són les coses i que aquestes veritats són susceptibles de ser conegudes. El que no es pot fer és imposar-les d'una manera sense límits ni contradicció a la societat sencera, no? Per tant, hi ha dues formes de relativisme simètriques. El que creu que qualsevol cosa és certa, sí, i el que creu que només n'hi ha una de certa, perquè és una manera de creure que qualsevol cosa és certa.
0: Val. De quina hem de tenir més por?
1: Bueno, això depèn del poder que tingui cadascú. I generalment, els que tenen poder, molt poder, per instint, perquè el poder es caracteritza per voler sempre més, sí, doncs per instint tendeixen a intentar imposar una veritat absoluta.
0: Digue'm ja per acabar amb tot això de la IA, que ara en seguirem parlant. Què és el que més t'atemoreix, tu, de tot el que hem sentit aquest cap de setmana, que hem tingut un desgavell de declaracions de tota mena?
1: Estem en un moment molt inquietant, no només per la IA, sinó per altres coses d'aquest tipus, perquè s'està introduint la idea de que hi haurà un moment que les màquines ens desbordaran. I això és extraordinàriament preocupant. Clar, jo tinc tendència a dir, bueno, però les màquines les enxufa o les desenxufa algú.
0: Sí, d'això en parlarem ara segur.
1: Per tant,
0: sí.
1: Això, alguna responsabilitat hi ha, no? Però sí que és cert que en les màquines arriba un moment d'una capacitat de construcció que pot desbordar els límits de pensament, els límits epistemològics, diguem-ne, de la condició humana, i és un tema greu, capital, i que s'haurà d'enfrontar des de valors ètics i amb responsabilitat, no?
0: Gràcies per posar-li tu ètica i saviesa a aquesta pregunta que fem els dilluns. Gràcies, Ramoneda.
1: Fins la setmana vinent.

0: 10 minuts i seran les 8. Aquí estem amb la Llucia Ramis, l'Ariadna Martínez, el Joan Bordeus. Ho deia ara en Ramoneda. Tema capital. En vam parlar dilluns passat. Jo he dit aquest matí, no hauríem de parlar de la IA una altra vegada, perquè és impossible.
1: Ens vam anticipar 100%.
0: 100%. Però, i pensar que fa uns mesos, per això quan parlàvem de la IA, dèiem, ai, mira, el Telediari ha fet allò de la Pepa Bueno, que ens pot suplantar. Això era...
1: Però bé, a
0: tan
1: més,
0: innocent
1: anar,
0: comparat amb el que...
1: Vam anar al moll anar de l'os del debat d'aquesta setmana,
0: totalment,
1: no? De si la IA ens condueix realment cap a l'extinció o si és un relat que interessa a alguns, no? M'està discutint això.
2: Sí, tal
3: I
2: qual.
3: Vam coincidir que no ho sabem, no?
2: No, és que jo crec que, parlant ara del relativisme, no? Chesterton deia que qui no creu en Déu és capaç de creure en qualsevol cosa. I una mica ara han perdut el consens sobre què és la veritat, no?
0: Sí.
2: Sobre la veracitat. Ara ja ningú pot estar mai segur de saber la veritat, perquè primer que hi ha aquest relativisme, no? Que diu, bueno, la meva veritat no és la teva veritat, etc. Però és que, a més, ja no sabem a qui creure, perquè quan parlen totes aquestes persones sobre la intel·ligència artificial, n'hi ha uns que diuen una cosa, uns altres que diuen totalment la contrària, uns que diuen que són per raons de publicitat, màrqueting. I els altres et diuen que no, que és perquè no sé quantos. És a dir, cadascú té la seva pròpia explicació, la seva pròpia justificació. Llavors pensava que és molt complicat per dos motius, no? Un, perquè quan parlem de la intel·ligència artificial, en realitat estem parlant d'algoritmes, però perdem de vista que estem parlant d'algoritmes. I els mateixos creadors de la IA, moltes vegades, et diuen que ells mateixos no són conscients del que han creat. No? Llavors això ens fa pensar en Isaac Asimov quan li donava les ordres, no?, als robots perquè no fes mal a la humanitat.
0: Sí,
2: ens fa pensar en Blade Runner, amb els replicants.
0: Blade Runner, he pensat jo aquest cap de setmana.
2: Ens fa pensar en Terminator, sí, no?, que les màquines al final se rebel·len contra la humanitat perquè si no els apagaran a tots. No? Això també m'ho han dit. És que tindran por de que les apaguem i per culpa d'això vendran i ens voldran atacar. No? Ens fa pensar a 2001, una odissea en l'espai, no? Perquè, clar, al final és aquesta superintel·ligència que és més eterna que la pròpia humanitat. O ens fa pensar en Roland Emmerich i totes les seves pel·lícules apocalíptiques, no? I al final tenim tants referents i són tots tan...
0: apocalíptics.
2: I tots venen de la ficció, i per tant, o de la ciència-ficció, però en tot cas de la ficció, i per tant ens obliga a repensar el que sabem del que no sabem, no? I com que a sobre utilitzàvem aquest llenguatge per fer-ho entenedor, que és un llenguatge metafòric, és a dir, que és el mateix que emprem, per exemple, amb les malalties o emprem amb els virus,
0: sí,
2: no?, que ataquen, que s'organitzen, que tu d'un virus entens perfectament que no té una voluntat, sí, però l'intel·ligència artificial sempre ens costa molt més.
0: L'humanitzem, ho vam dir la setmana passada.
2: Perquè, clar, ens copien en tot, no?, la manera d'expressar-se.
0: I jo vull saber, l'Ariadna, que la setmana passada era, bueno, això es desendolla i punt... Jo dic, ja no sé si estaria... Ja no sé què deu haver pensat aquesta setmana.
1: Segueixo pensant el mateix. És més, crec que m'he enrocat en la meva pròpia posició. Mira, jo per relativisme entenc més un concepte físic, no?, de relativisme. També el que deia Einstein és que depèn del sistema de referència en què tu t'ho miris. O sigui, que realment la pregunta és si existeix una veritat o no és discutible, però el que sí que està clar és que veurem una cosa o l'altra i estarem d'acord si tots dos reconeixem des de quin sistema de referència ho mirem. Jo, per mi, no hi ha debat aquesta setmana encara. Segueix sense haver-hi debat. Tots són els mateixos. OpenAI, Anthropic, Elon Musk... No em sorprèn gens que estiguin d'acord. I em sorprèn que quan es diu a les notícies es digui... Oh, tots, de cop, són la competència i s'han donat la raó.
0: Sí.
1: No, remen a favor d'un objectiu comú. Mira, l'únic d'aquests líders d'IA...
0: Que t'ha fet aixecar les orelles?
1: No, que diu, pareu ja de mirar ciència-ficció, sí, que està molt bé, però que no ens beneficia la indústria, ha estat el director executiu d'NVIDIA. Sí. NVIDIA és qui fa la
0: els
1: part
0: chips,
1: física,
0: no?,
1: de tot això,
0: sí,
1: no? la part palpable. Tots els altres s'han fumat alguna cosa. Ho sento molt, però o sigui, estan tots fent màrqueting. Després hi havia un article que vam comentar aquí al backstage...
0: És que jo us he de dir que el xat intern que tenim nosaltres ha bullit aquesta setmana. I ens hem anat enviant coses, no?
1: Sí, sí, sí. I jo crec que ja...
0: Vol dir que estem sempre treballant per la tertúlia dels dilluns oients, heu de saber.
1: I llegint de New York Times tota l'estona.
0: Tota l'estona.
1: Perquè aquest article també era de New York Times, que era d'un professor d'informàtica d'una universitat americana, no?
0: Sí.
1: Que parlava justament d'això, d'aquest sistema de creences en els quals han crescut tots aquests deixebles de Silicon Valley, no? I donava mostres concretes,
0: sí,
1: de gent que havia estat com una mena, no recordo els detalls, però com un moviment futurista que ja havia predit que...
0: Els racionalistes, no? Els hi deia, em sembla?
1: Crec que sí.
2: Ah, sí,
1: que...
2: sí, els racionalistes.
1: Exacte, que no tenia res a veure amb René Descartes. O sigui, era un...
0: No.
1: A més, això, ja emboliquen la troca. Sí. Jo ja estic farta també de que parlin d'alineació, d'experts en alineació d'aquestes empreses. Jo crec que més que alineació estem alienats tots plegats. Saps? Però, bueno, seguint amb aquest ús de vocabulari, es veu que hi havia aquest moviment futurista que cap als anys 90, un il·luminat de parlar, també va veure, no, perquè clar, el tema de la IA és prometedor des de fa molts i molts anys. L'únic que ara tenim els recursos, les dades suficients, les computadores que ho fan possible, però que ja va veure que la IA en algun moment, el jo robot aquest, no, ens sobrepassaria, i ell es va veure com el salvador.
0: Sí, va dir, crec que puc salvar el món,
1: crec
0: deia aquest article.
1: Sí. I molts d'aquests líders de IA d'ara, tot i que s'hagin anat corporativitzant, diguéssim, han begut d'aquest sistema de creences. Llavors, per què ens els estem escoltant com a simples experts? Tots els experts tenen un pare i una mare i un, no, un caldo de cultiu. Ahir escoltava també el Pere Martorell, que ha estat director del BCC durant molts anys, i ell deia, em va agradar perquè, mira, faré el resum de lo que he après aquesta setmana. Aquests atacs pels quals no ens podem extingir,
0: sí,
1: el que té més, el que hem aterrat d'una manera més concreta són els ciberatacs, no? Arrel del que va passar, sí, el juliol, i el bioterrorisme. Vale, sí, prou concret.
0: Bastant. I llavors, concret i aterrador,
1: sí,
0: deixa-m'ho dir.
1: Molt aterrador. Jo no dic que no haguem d'aixecar les alarmes, dic que hem de vigilar en com ho comuniquem, i que si tota l'estona aquesta alerta està empaquetada de por, és impossible discutir. De fet, també en aquest xat ha corregut un tema d'Instagram on feia riure, i he dit, per favor, que, com he agraït.
0: Era un creador d'olles, representava,
1: sí,
0: que era una olla, no? I que deia, bueno, explica-ho tu, Ariadna, que no sé si te l'has vist.
1: Mira, sí, és un tal Vinny Thomas,
0: sí,
1: d'Instagram, que fa un story molt divertit, molt irònic, dient, bueno, és que treballo per l'empresa de fer bullir persones, i de cop i volta me n'he donat que estem fent bullir persones i deixo l'empresa perquè bullim persones, i algú altre hauria de venir a aturar en aquesta empresa i a fer una mica de forats a la olla aquesta gran on hi cabem tots. Bueno, i aquesta part d'humor a mi m'ha alliberat molt, perquè si tota l'estona estem en l'alerta i en la por, és que és impossible que tinguem cap discurs. I recupera el que deia de que he pres això, no? Vale, els dos atacs concrets, ciberatacs i bioterrorisme. Però després diuen que el que és tan particular d'aquesta revolució és que es millora molt ràpidament, no? O sigui, el ritme d'evolució d'aquesta tecnologia. I les altres dues és que era que és codi, que és difícil de regular, o sigui, és un software, no és com un gadget, no? com un aparato, i que ara està en mans privades, a diferència de, per exemple, l'energia nuclear, que estava en mans dels governs. Però això ja va passar amb el boom d'internet, no?
0: Yeah.
1: Eren mans privades i era codi, sí, i l'estem utilitzant, i va evolucionar bastant ràpidament, també.
0: Que tranquil·litzadora sona l'Ariadna. No sé, Bordeus.
3: Què és la pregunta? Perquè s'ha solucionat molt,
0: debat,
3: una mica,
0: no,
3: eh?
0: Al final, no, perquè, aquí, diu, no,
3: què,
0: hi ha debat.
3: Què penses? Que,
0: o diu, sigui, no, que... hi ha debat. Et deia l'Ariadna.
1: Jo sóc de les que opinen.
3: Sí, sí, a veure, com que tots hem fet un punt sobre relativisme, jo diria que en periodisme tenim aquesta cosa de no s'ha de pensar en la veritat, s'ha de pensar en l'honestedat, que és veritat que sobre els fets tots ens podem posar d'acord, però a la que tens una posició mínimament articulada sobre una cosa, és millor saber els interessos, el compromís, des d'on es diu la cosa, que la cosa.
1: Clar.
3: I en aquest cas sí que per mi és manifest que des d'on diuen la cosa les persones que ens estan dient això. És curiós que els gurus siguin al mateix temps els mil milionaris que posseeixen l'empresa i que moltes vegades s'ha demostrat que coses que deien eren mentides. S'han demostrat moltíssims casos d'aquests dels cotxes autònoms, s'ha demostrat moltes vegades que quan entraven a les ciutats les conduïa una pobra persona des d'un lloc de la Índia. Que allà tenen bromes sobre la intel·ligència artificial dient són les sigles de nosaltres conduint quan ells no poden. Sí. Vull dir que tenen incentius per mentir, amb la qual cosa davant d'un cas, això és com jugar a pòquer, vull dir, és probable que vagin de farol, si tenen molts incentius per anar de farol, perquè és que si es demostra que no tenen res a les cartes, ho perden tot. O sigui, tenen tants diners involucrats en això que jo sóc molt i molt escèptic. A mi, sobre això, em preocupa més el passat que el futur sobre la intel·ligència artificial.
0: Mira, passat que el futur?
3: Sí, ara hi ha un llibre que tothom n'està parlant, perquè això era que molt ben trobat, de la Naomi Klein, la nostra estimada Naomi Klein, que es diu Feixisme per la fi del temps. O sigui que ho petarà perquè tothom està parlant de la fi del temps i tot plegat. I clar, què sabem del passat? Del passat, que pot ser el feixisme, pot ser el 2008. Sabem que en altres situacions en què una gent amb tant de capital industrial ha fet pujar tant, ha generat unes bombolles de diners, de productes, que no es pugui, s'ha agermanat amb el poder d'una manera que tot l'Estat i aquests capitans d'indústria ho controlaven tot, com que això no ho volia la gent, perquè una altra cosa de la intel·ligència artificial que m'interessa molt és ningú ha demanat mai la intel·ligència artificial.
1: No.
3: Ningú va dir... hi havia moltes demandes. El que volíem de la tecnologia eren cases, era electrificació, eren quan Elon Musk feia cotxes, era simpàtic quan feia cotxes elèctrics. La intel·ligència artificial és molt més fàcil explicar-la com una cosa que aquests capitans d'indústria han creat perquè no tenien manera d'aconseguir més rendiment de les seves inversions, perquè tenen un límit tecnològic i han creat una bombolla, que no pas com una tecnologia especialment útil. I si ara arriba, el que dic del passat és que què sabem quan aquestes bombolles peten? Que quan aquestes bombolles peten, el que passa és que, per història, vull dir, per això parlava del feixisme, de la fi dels temps, quan aquestes bombolles econòmiques peten, i recordem que aquestes empreses, el que diuen els set magnífics, ara mateix són un 30% de la borsa americana, que podria, si es descobreix que els seus models no són rendibles, de cop i volta un 30% de la borsa americana desapareixeria, que això deixen ridícul la crisi del 2008 de les hipoteques. Si es descobreix que això no és res, què passarà? Què ha passat en el passat? Austericidi?
0: Espera. Segueix. Ara fem la llista. Val. Deixa'm parar, que hem de parar dos minuts. I a més que tenim el periodista Jordi Pérez Colomer esperant, que és especialista en tecnologia, que serà molt interessant, que això està molt bé, el que pugui passar. Res, dos minuts, ara tornem.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Barcelona. Cadena SER.
5: Diuen que de mare només n'hi ha una. I de manar 75, també. A manar 75, cada dia és una nova oportunitat per gaudir. Vine a descobrir el sabor de la felicitat i a crear moments inoblidables amb nosaltres. El verano puede durar un poco más a bordo de un crucero. Despierta cada día frente al mar y vive unas vacaciones únicas con hasta 700 euros de descuento por camarote. Alarga el verano con solocruceros.com, la agencia online número uno en cruceros.
6: A Forns Gil som de bona pasta. I això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
7: I que duri per sempre.
8: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
9: Roger Pedrosa amb Ti voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
8: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
10: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
11: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
10: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
12: Un glob de vi.
13: Un glob de cervesa.
14: Un glob entre amics.
15: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El Glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
4: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. A la Cadena Ser i Ser Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
0: Vuit i quatre, estem engrescadíssims. No sé, hem seguit discutint i a més és que tenim enganxat des de fa bastanta estona el periodista del País especialitzat en tecnologia, en Jordi Pérez Colomer, que es deu haver estat fregant les mans i mossegant una mica el telèfon, que ja volia intervenir segur. Jordi, com estàs?
12: Molt bé, què tal, com esteu?
0: De tot el que deia, ara estava parlant de quan peti la bombolla, deia en Bordeus. Com ho veus, tot plegat? Sí. No sé per on et vols enganxar, és que jo sempre dic la paraula oceànica.
12: Em vull enganxar perquè em sento molt identificat. Vinga. Estic molt identificat amb que, diguem, que fa una setmana em vau parlar i ara em tornava a parlar, perquè a mi em passa exactament això cada dues hores. O sigui que estic tot el dia cobrint això i no para de sortir. Otra vez otro dice algo.
0: Però l'Ariadna diu que no hi ha debat.
12: Bueno, pues, sort, dius, aquí estaríem si no hi hagués debat, saps? No, o sigui, són moltes coses que poden ser veritat alhora. Aquest és el gran problema, no? O sigui, poden ser cínics, sí, poden exagerar, sí, poden estar perdent diners, sí, poden tenir por. Clar, el percentatge és molt petit, per tant, és molt fàcil dir por si tens un 1% de por, però el problema de la por és que tens por que matin a 100.000 persones o que puguin morir 100.000 persones, hi ha un problema econòmic de mils de milions de dòlars. Aleshores, quan tu... Imagina que aquest programa de ràdio que fem aquí a la tertúlia us digui, si no hi ha un 0,02%, que en els propers 10 anys aquest programa esclati i caigui l'edifici on esteu. No sé si el fotríem tan tranquils o diríem, escolteu, el de l'edifici, sapigueu això que jo què sé.
0: Sí.
12: Aleshores, és com dir... Segurament no, o potser els problemes que hi ha potser són petits, però és clar, com heu dit, venim d'un estiu on han passat coses que la gent que estudia això s'ha sorprès sincerament, on han ocorregut coses, on aquests agents han fet, s'han comunicat d'una manera extraordinària, han compartit milers de milions de missatges que sense una altra ella no pots identificar, s'han sacrificat pel grup, han hackejat altres plataformes... És evident que totes aquestes coses les veus des de fora i dius, bueno, aquests deuen saber què fan, però arriba un moment que també estem en un moment ara mateix que hem de confiar en altres éssers humans que estan fent una cosa que sembla que no tenen tot el control a les seves mans. I la història ens indica que la gent que no té tot el control a les seves mans pot ser que pugui generar problemes. A partir d'aquí, jo entenc tot el debat perquè realment no en sabem més. I dubto que hi ha tanta gent dedicada a la indústria, algú digui, no, jo ho sé tot i ens estan enganyant. Pot ser que ens estiguin enganyant, sincerament, em semblaria d'un cinisme brutal perquè hi ha molt... O sigui, no només veiem a les figures, hi ha molta gent treballant allà, estem parlant de milers de persones, i diuen totes les opcions. Aleshores és com dir, bueno, ens està tothom enganyant. Pot ser, algú té una miqueta de por? Potser també, més veient el que ha passat aquest estiu.
0: Què li voleu dir?
1: Hem de tenir por, no? No, jo no dic que no hem de tenir por, però aquest mateix titular de que la IA ens hagi de matar amb un 10% de probabilitat, o sigui, a tota la humanitat, a més, en matarà alguns, potser hi haurà conseqüències socials i econòmiques catastròfiques que els perjudicaran a ells mateixos, també, no? Per això també estan... Digues.
12: No, perdona. El problema que hi ha aquí és que hem creat per primera vegada de la història una cosa que és més llesta que nosaltres. Aleshores, arriba un moment que dius... Tot això... O sigui, quan tu li preguntes a algú com feu ara, no? L'escenari pitjor que pugui extingir tothom, dius, és que no pot ser, ni una bomba atòmica extingiria tothom. Va matar una gent al Japó, hagués matat una gent als Estats Units, hagués hagut una guerra, tal... Però això pot xuclar tot l'oxigen del món. Evidentment, és una cosa com de ciència-ficció, i de fet el problema també hi ha que hem vist tanta ciència-ficció que a vegades ens pensem...
0: Això deia la Lucía, sí.
12: Clar, vull dir que aleshores... Però clar, hi ha l'opció de que... L'opció encara que sigui molt, molt remota... Clar, val la pena parlar-ne també perquè, hòstia, com a societat, com a mínim, hem de ser conscients de totes aquestes coses. Evidentment, tot aquest tema de hype i de ens fan por per guanyar... Sí, és que pot ser perfectament. Però només que hi hagi algú que tingui aquesta espurna, i a més, bé, havent vist ja l'estiu aquests fets, i l'altra por que tenen també és que estan a punt d'arribar als models que, amb una tècnica que es diu automillora recursiva, que vol dir que ja els models milloren automàticament sense participació, sense intervenció humana, que vol dir que creen els seus fills més gestos que ells sense intervenció humana, per tant, una rapidesa molt més gran cara. Aquestes coses combinades, doncs, fa que la gent digui és que ben bé és com un gos, no? No mossega. però ostres, l'has vist a totes les situacions en tots els moments de la seva vida?
2: Però hi ha una cosa, sí. Jordi, perdona, tu estàs dient, hem creat un ésser, perquè sembla que sigui un ésser, més llest que nosaltres. I això jo no ho acabo de veure, sincerament. És a dir, pots haver creat una arma, pots haver creat una eina que té molta més capacitat que la humana per lligar informacions, per lligar, per fer connexions, per arribar molt més ràpid a tot arreu, això sí. Però que això la faci més llesta, és a dir, per exemple, què en diríem del sentit comú que és humà? No? És a dir, no té sentit comú aquesta eina. I per tant, això va en contra de lo que seria la intel·ligència. No sé, o sigui, quan parlen moltes vegades les persones que en sabeu, perquè al final, però també els tècnics i tots, quan parlen d'aquesta intel·ligència, moltes vegades fa l'efecte que és un desig de voler crear un déu que sigui superior a l'ésser humà, moltes vegades, no? I no sé fins a quin punt això és una metàfora, o si no, realment, és que hi ha, que es creu realment que s'ha construït un ésser que té més poder que intel·lectual, estic parlant, que nosaltres els humans.
12: Com abans, poden ser veritat totes les coses alhora. O sigui, el fet del sentit comú que els hi manca és precisament un dels grans problemes. O sigui, una de les coses més espectaculars de veure la civilització entre 10.000 cometes que deien que havien creat aquests agents que van hackejar Hacking Face ara entre juliol i agost d'OpenAI, eren comunistes, o sigui, col·laboraven per un bé comú sense tenir en compte el seu ego. Aleshores dius, poden estar creant alguna cosa que cap civilització humana, cap societat humana, ha estat capaç de crear, perquè són diferents, tot i que fan moltes coses que nosaltres som incapaços de fer, com per exemple interpretar i entendre milers de milions de missatges en un llenguatge recreat que nosaltres no entenem. Per tant, aquí hi ha una part de que serien més gestos. Sí que semànticament després podem dir no són més intel·ligents que nosaltres perquè moltes coses òbvies com nosaltres, que tenim un cos i tenim un sentit comú, no fan. I és aquest en part també el problema, perquè quan arriba algú del Iemen que diu vull que em creïs una arma convencional per disparar missils o crear un virus nou i tal, això, l'únic límit que hi ha és el límit humà que li han dit, si et pregunten aquestes coses, no contestis perquè és gent perillosa. Però a la màquina, evidentment, de moment i fins ara, no entén res de tot això i continuaria endavant. Aleshores, doncs, totes aquestes coses també ho estan passant alhora i són un debat super sa i super nutritiu per tots, però, per això estem aquí parlant d'això.
0: Debat sa i nutritiu, digues, Ariadna.
1: Jo crec que està clar que hem de posar capes i capes de protecció conforme això, aquesta tecnologia va sent cada vegada més sofisticada. Però vull pivotar una mica la discussió a què, val, d'acord, acceptem que potser hi ha un 10% de possibilitats que ens mati a tots, l'EIA.
0: Que això però és que, difícil de calcular, perdó.
1: Però que és una realitat ja, és que estem abusant dels recursos que són limitats. Aquest estiu no només hem vist ciberatacs, hem vist l'estiu més calorós de la història, almenys aquí a Espanya, i això és un resultat directe de moltes indústries, entre les quals aquesta emergent a la qual estem donant carta blanca. Avui som 14, no, la setmana passada estava oberta a al·legacions la llei de centres de dades aquí a Espanya. Discutim això, discutim els requisits de sostenibilitat que els hi volem posar, els de sobirania digital que els hi volem imposar abans no posin aquestes granges de dades en el nostre territori.
0: Aquesta seria una regulació ja fantàstica, no? Si hi ha talles, exacte.
1: El que m'agradaria és que decidíssim de discutir sobre la intel·ligència humana i l'artificial i ho aterrem una mica. Hi ha col·lectius com Tunube, Secami Rio, gran nom de col·lectiu, sí, que analitza l'impacte ecosocial d'aquests centres de dades. No és Sequia, és Saqueo, un altre col·lectiu, Fridays for Future i d'altres que ja coneixem més, no? Però podríem estar discutint això, la gigafactoria de bateries elèctriques que una filial de Volkswagen instal·larà segon a València en breu, no? L'ús de recursos ja ens està afectant. No és un 10% de probabilitat, és un 100.000%.
0: I protegir-nos pel que deia en Joan Bordeus de la bombolla. Econòmicament, no?
3: És a mi és una cosa que em preocupa molt, el tema de la bombolla, sí, certament, perquè ja n'hem viscut altres i perquè, o sigui, clar que hi ha l'explicació de la por genuïna, però per mi és molt raonable pensar que hem vist en el passat com actuen els capitalistes, o sigui, hi ha experiència passada de com la gent crea un producte que infla a través del màrqueting i després aquella frase mítica diem que quan després la cosa peta, socialitzem les pèrdues i privatitzen els guanys. Això és el que a mi em genera un escepticisme basat en el passat i en l'experiència. La possibilitat d'una superintel·ligència futura per mi també està molt lligada al... O sigui, es parla molt de... Per mi, com en parlem, també genera, és el que estem dient tots, el que deia la Llucia, genera un tipus d'orientar la demanda pública cap a un lloc o cap a un altre. Es posa molt d'exemple, perquè m'interessa molt la diferència entre la Xina i els Estats Units, que a la Xina es diu que allà parlen d'intel·ligència artificial en termes industrials, de fabricar robots, d'ajudar a automatitzar tasques que la gent no vol fer, i en canvi, de l'únic que ens parla Silicon Valley és de la intel·ligència artificial que es convertirà en Déu i exterminarà la humanitat o que ens reemplaçarà les feines creatives. Clar, per mi hi ha alguna cosa irreductible en què el que té interès en això en parli d'aquesta manera, que xucla la conversa cap als seus interessos, que l'instint en demana, i sort que n'hi ha altres fent-ho, dir parar i per què no en parlem com a la Xina, perquè no estem parlant de la intel·ligència artificial que farà que un robot em porti a les bosses de la compra, i en canvi tenim tot el dia els mitjans, el robot que ens assassinarà i que sap escriure novel·les i que fa les feines que jo vull fer. Per què no parlem més de com la intel·ligència artificial ajudaria a les feines que no vull fer, que també pot servir per això? Doncs com en parlem altera la pressió política que podem fer.
0: Clar, Jordi, tu com a periodista, que et toca escriure sobre això, mira, la vessant que et deia també l'Ariadna, no?, dels recursos que es necessiten per mantenir viva la intel·ligència artificial, la bombolla... no sé si... Què afegiries? D'altres vessants de com afrontar el tema.
12: És que aquí el problema, des del nostre punt de vista, clar, nosaltres, quan fas una cobertura de tecnologia, que evidentment aquests dos temes que dieu, el de la bombolla és potser més economia, però no deixa de ser també nostra, i hi ha una bombolla, que són aquestes coses també que nosaltres no podem evitar veure perquè ens es posen al davant, no? Estem parlant d'una tecnologia que fan servir més de 1.000 milions de persones al món, que és la tecnologia que ha crescut més ràpid en totes les dècades últimes que tenim tecnologies vinculades a internet i tal. Aleshores, clar, són coses d'aquestes de dir, està molt bé pensar en aquests termes, però si ara algú ens digués el teu ús de ChatGPT, de Claude, el que sigui, l'has de reduir a un 10% del que fas, hi hauria molta gent queixant-se, probablement, també. Aleshores, s'ha de combinar aquestes dues coses amb el fet de, doncs, evident, si els centres de dades tenen uns problemes, requereixen una legislació, als Estats Units és un tema polític que els demòcrates estan intentant aprofitar, tot aquest tema de que no volem centres... I els centres de dades que veiem a Espanya probablement són un 10% dels que veuen allà, que hi ha centres de dades de 3 quilòmetres de llarg, que són, bueno, que són allò uns monstres gegants. Aleshores, sí que és... I tot això que dieu de que ens està traient coses que volem fer en comptes de fer les que no volem fer, probablement no per no que no hi hagi un interès econòmic, hi ha un interès econòmic enorme en aconseguir un robot de la llar, això com us ho podeu imaginar. O sigui, algú que plegui la roba i la planxi, podeu imaginar que hi ha un interès econòmic al darrere brutal, però encara els robots no saben moure els dits com els movem nosaltres, per exemple, no tenen moltes d'aquestes qualitats, ni els xinesos ni els americans. Sí. Aleshores, tot això fa un còctel que és complicadíssim de gestionar i per això esclata per moments. I de fet, a mi, tot aquest tema, jo quan vaig veure el primer dia que deia un tio que dimitia perquè ens anava a morir un 10%, vaig dir, hòstia, otro pesado, con lo mismo, perquè des del 2022 que hi ha cartes i tal, i ha esclatat ara més perquè ja pues, hem vist les orelletes al llop.
0: Perquè s'ha enrarit l'ambient, no? Jo crec que l'estat anímic ha canviat.
12: Bueno, exacte, perquè hi ha uns informes independents d'aquestes empreses que diuen, escolta, hem vist els logs, que vol dir com els diaris de bord de milers de sistemes d'IA autònoms, d'agents, que feien coses que no havien vist mai i ens ho podem prendre com vulguem. I la gent és molt escèptica, la gent que veu això, també com dient, bueno, però fan això, però és normal que parlin, perquè sempre la humanitat escriu ha estat bàsic i tal. O sigui, hi ha moltes maneres de prendre-s'ho i segurament, com deia abans, s'ha inutilitzat en el sentit de que... potser tot l'escepticisme del món és necessari i hem d'estar tranquils i tal, però la gent que està creant això pot tenir aquest raconet de por al cervell de dir, i si em carrego el món, o si creu... Jo no em carrego el món, creu un virus que es multiplica per si mateix i tal, i els virus que hem vist, o quan hi ha hagut alguna cosa com NotPetya i tal, que va crear pues, 10.000 milions de dòlars en un grapat d'empreses a Europa i als Estats Units, pues, això multiplicat per 100, ostres, pues, ja seria un drama que aquest paio hauria de desaparèixer del planeta. Aleshores, clar, és com dir, bueno, pues, sí, probablement no, està controlat, està capat i tal, però... És nou. Sigui més intel·ligent o no, és algú nou, i ens fa una mica de por col·lectiva, segons el que ens... O sigui, depèn també, podem ser més escèptics, ja ho he dit, però és una cosa, com a mínim, a prendre'ns una mica seriosament, perquè després pot passar, i totes aquestes coses que estem comentant formen part sana i lògica del debat.
0: Que res, Jordi Pérez Colomer, com a periodista especialitzat en tecnologia, se t'ha girat feina, que es diu. Tindràs feina
12: La prova sou vosaltres.
0: Exacte, que tenim moltes preguntes i gràcies
12: per... Vaig a fer el sopar, que no me'l fa
0: per ajudar-nos, vinga, a fer el sopar. Moltes gràcies, Jordi, una abraçada. Abans d'acabar, canviem tecnologia, les manifestacions... aeroport. Tenim pocs minuts, però...
14: Hi ha hagut 200 entitats que han convocat avui manifestació contra l'ampliació de l'aeroport, que és un projecte que s'havia aparcat en l'anterior legislatura i ara l'ha recuperat el govern de Salvador Illa, tira endavant, i la manifestació és el pròxim 20 de setembre a les 6 de la tarda entre Passeig de Gràcia i Aragó.
0: I n'hi haurà a Eivissa i n'hi haurà a Mallorca. Vinga, un minut cada un aquí.
2: És que no...
0: Aquí tornarem,
2: A veure, una ampliació de l'aeroport avui dia és com un projecte dels anys 80 al segle XXI, i a més hi ha una cosa que no se sol dir, que és que al final aquestes ampliacions se fan per una mena d'especulació d'eslots. Sabeu que com més gran és l'aeroport, més eslots pot tenir, per tant, hi ha més inversió en aquells aeroports que tenen més avions i ja està. Llavors, al final, el que fas és estar invertint a futur, una mica com amb els centres de d'intel·ligència artificial. Ningú ha demanat aquestes ampliacions d'aeroport, que a més de poc sostenibles faran que hi hagi encara més turisme, encara més arribades, més moviment, amb tota la contaminació que això comporta. I, evidentment, és que és com d'una altra època, però posat aquí perquè és una manera de fer diners ràpid.
0: Tindrà ressò, Ariadna, creus?
1: Espero, perquè ja és això, és que tot juga a la contra, o sigui, cal encara apostar per incrementar el turisme, i a més, o sigui, és com una maquinària que ja està en marxa, perquè el juliol recordo que l'AENA ja va concedir contractes perquè fessin el full de ruta, i està planificat que això comenci entre el 2032 i 2034. Ja s'han gastat més de 2 milions d'euros en aquests contractes només pel full de ruta, però és que hi ha una partida pressupostària de més de 3.000 milions. Jo aquí voldria recordar que els recursos, cap dels recursos, és infinit. I per tant, totes aquestes discussions que estem tenint també de l'educació, de la sanitat, de mobilitat, d'habitatge, tot això, aquests 3.000 milions serien útils.
0: Bordeus, el teu minut.
3: Faré d'advocat del diable una mica per canviar. Hi ha raons bones per ampliar l'aeroport, no per ampliar l'aeroport, que no hi ha cap de bona, però hi ha un argument tècnic que és la pista llarga. Ens ho han dit moltes vegades. La pista llarga, bueno, hi ha un argument de ràbia, que és Madrid en té quatre i Catalunya en té cap. Només per això de sobirania. I això vol dir que...
0: T'ha afectat el madring.
3: Bueno,
0: no?
3: És veritat. I això vol dir que moltes, o sigui, molt del tipus d'inversions de qualitat o de viatges de qualitat poden anar a Madrid, i només això ja em fa una mica de ràbia. Però l'altre, el problema, que és simplement és la manca de credibilitat de política econòmica del govern que fa això, que si tu saps que portes anys i anys i anys invertint en el turisme, doncs ja no tens la credibilitat per demanar aquesta ampliació. El que passa que la pista llarga es podria fer bé o es podria fer en altres llocs, com s'ha dit, es podria mirar si es pot anar cap a Reus, si pot anar cap a Girona, reaprofitar-se d'alguna manera. Per tant, jo crec que la part s'ha de fer crítica, però no s'ha de fer això de nimbisme, això de not in my backyard, en el sentit de una pista llarga, Catalunya li aniria bé en algun lloc. S'ha de veure com es fa, i el que és indiscutible és que el govern actual, amb les altres polítiques de promoció del turisme que fa i la manca d'alternatives o d'idees alternatives, no té cap credibilitat, i això, com diuen les companyes, anirà directe a més i més turisme, que és qui està movent això. Aquí la clau és qui ho mou. Però la pista llarga, Madrid té quatre, Catalunya no en té cap, ojo que a vegades ens volen colar, vull dir, ens volen... és una mica sobirania d'una pista llarga, i jo vull la meva pista llarga.
0: Ojo que aquí parla de la pista llarga, 19 de setembre, Setmana del Llibre, arriba un llibre, primer llibre de Bordeus, un jersei contemporani.
3: El 22 de setembre a llibreries, el 19, si voleu venir a la Setmana Llibre en Català, el presentem amb gran alegria.
0: Ei,
14: i el
0: 18
14: de Llucia, la Setmana Llibre.
0: I el
14: 18
0: de Llucia, Setmana del Llibre.
2: Sí, amb l'Estefani Cremzer.
0: Amb l'Estefani Cremzer. Que ens encanta. Sí. Allà estarem, no, Ariadna i Bofill?
3: Clar que sí.
0: Gràcies, Bordeus, Ariadna, Llucia Ramis, Ariadna Martínez, gràcies. Minut, 40 segons, i Xavier Balló explica el dia en 5 minuts, i després arriba l'Anna Palet amb la graderia. No us desconnecteu.
2: Que vagi bé, Anna Ferrada.
4: Al balcó.
16: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
17: Valorado.
16: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
18: El éxito está asegurado.
16: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en línea directa.

0: Estrena nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
1: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.
2: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
3: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
4: valorado
3: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra. Valorado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: És dilluns, 14 de setembre, i aquestes són les notícies del dia en 5 minuts.
6: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
5: I comencem per el president Salvador Illa, que acaba de prometre que climatitzarà tots els centres educatius públics en 5 anys. Un pla que aprovarà demà el govern, però que per fer-se realitat necessitarà la participació dels ajuntaments. És el principal anunci de la conferència que acaba de fer en l'equador del seu mandat. L'ha fet al Museu Marítim de Barcelona, on és en Xavier Balló.
7: El president diu que climatitzar totes les escoles suposarà mobilitzar més de 2.500 milions d'euros. Tot i així, de moment el govern el que portarà directament són només 100 milions per climatitzar amb aerotèrmia unes 100 escoles i instituts en els propers 2 anys. Per tal d'arribar als més de 2.000 centres al 2031, el govern confia que els ajuntaments estiguin disposats a assumir aquestes obres, fins i tot avançant els diners, i que la Generalitat els ho acabi abonant i pagar-ho tot en un termini de 10 anys. En tot cas, el president ha promès arribar a tots els centres.
8: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat als 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Tenim calendari d'execució i tenim pressupost. En total mobilitzarem 2.558 milions d'euros.
7: Ell ha també dit que convocarà en breu els partits i també el Consell d'Educació de Catalunya per obrir un debat sobre les necessitats educatives dels propers anys i ha promès posar sobre la taula la possibilitat que per primera vegada la inversió en educació assoleixi el 6% del PIB.
5: Anuncis d'Illa que arriben després que en les darreres hores l'oposició hagi denunciat el caos del govern coincidint en l'equador de la legislatura. Retreuen al president que faci bandera del seu lema Unir i Servir, tenint en compte les crisis d'educació, salut i rodalies, a més de la desena de dimissions que hi ha hagut ja a la segona fila de les conselleries. Sentim els portaveus de Junts, Esquerra, els Populars Comuns i la CUP.
9: Han enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització.
10: És evident que el govern no està a l'alçada.
11: Salvador Illa ha quebrado toda su credibilidad.
12: No faci gala d'aquesta capacitat de resolució que clarament fins al moment no ha tingut els resultats esperats.
13: Poc volem contribuir amb aquesta política espectacle a la que el PSC ens té acostumats.
5: En els 2 anys que portem de legislatura, un debat que ha reobert el govern és la necessitat d'ampliar l'aeroport del Prat. Avui, més de 200 entitats i organitzacions s'han adherit a la manifestació contra aquesta ampliació.
14: El Prat, ja a dia d'avui, és la infraestructura més contaminant de Catalunya i ampliant la capacitat només faria que incrementar les emissions que produeix.
15: Acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i AENA de fer negacionisme climàtic.
5: Una manifestació que serà aquest diumenge, 20 de setembre, a Barcelona, al migdia, a la Cruïlla de Passeig de Gràcia i al carrer Aragó. De l'àmbit empresarial, hi ha un nou moviment important al panorama català. El gegant de la perfumeria i la cosmètica Puig ha comprat a la farmacèutica catalana Esteve el 50% d'Isdin per 1.200 milions d'euros. D'aquesta manera, Puig passarà a controlar el 100% l'empresa especialitzada en productes dermatològics, que durant 50 anys ha compartit amb Esteve. Es preveu que l'operació es pugui tancar el primer trimestre del 2027. Aquesta compra es produeix 4 mesos després que fracassés la fusió de Puig amb Estée Lauder. I en educació avui hem sabut que l'alternativa a la universitat agafa embranzida. Aquest curs, que comença, ha batut un nou rècord d'alumnes matriculats a la formació professional. De moment, a les aules de primer hi ha 5.000 estudiants més que el curs passat, i en total ja en són 76.000. Creixen també la xifra dels interessats a fer cicles de camps on falten professionals, com ara l'electricitat, electrònica o fabricació mecànica. I pel que fa a la cultura, la banda britànica Oasis ha anunciat que serà a Barcelona l'estiu de l'any que ve.

0: una entrada. Us heu d'inscriure a una llista de correu del grup abans d'aquest dijous. Les entrades sortiran a la venda entre el 25 i el 27 de setembre. L'últim concert d'Oasis a Catalunya va ser el 2009 a Badalona. Aquesta vegada, amb aquesta gira mundial, seran a gairebé 30 països. I d'Espanya han triat Barcelona com a ciutat on fer-hi la seva actuació. I aquest és el resum d'avui, dilluns 14 de setembre, en 5 minuts.
1: El dia en 5 minuts.
2: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dilluns 14 de setembre, el dia Eric García, un jugador que a base de treballar i treballar s'ha guanyat ser indiscutible en els 11 del Barça de Hansi Flick i el braçalet, atenció, de capità, votat pels seus companys. Avui el Quet i Jugues ens ha regalat una conversa llarga, reposada de futbol, d'anècdotes, d'informació també personal que ens ajuda a conèixer millor a un dels jugadors de moda.
1: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: I quan passa un minut de 9:15 del vespre, saludo a qui ha estat amb el protagonista del dia, el Nil Solà. Què tal, Nil? Com estàs? Bona tarda.
2: Què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
0: Com has vist l'Eric García en les distàncies curtes?
2: Bé, jo crec que ha estat una molt bona conversa de futbol, també de la vida personal d'Eric, de moments que ha tingut dolents i que ha hagut de superar, i al final, fa 2 anys ell mateix reconeixia que era complicat imaginar-se que treballava per estar on està ara, però clar, estem parlant que és un futbolista que ara mateix és titular indiscutible en aquest Barça, que és campió del món, que és capità del Barça i que ha deixat molt clar que n'hi ha per temps. I crec que, d'entre totes les respostes que ara escoltarem i que són molt destacades, el que deixo entreveure o deixo entreveure, Eric, és que aquí hi ha fusta per capità per molt de temps pel Barça i que crec que podrem gaudir d'Eric García molt de temps aquí al Camp Nou.
0: Tant de bo sigui així. Comencem, si et sembla, a escoltar Eric García. Home, una de les respostes que més s'han escoltat ja durant tot el dia és precisament sobre la pilota d'or.
2: Sí, jo et diria que és la gran resposta que ja s'ha fet viral des del pràcticament al migdia. Quan li hem preguntat a Eric García qui ha de ser la pilota d'or, qui ha de guanyar la pilota d'or, ho ha deixat molt clar. Lamin, pilota d'or, i anant més enllà, Pedri i Rafinha, que ni tan sols estan entre els 30 primers, haurien de ser al podi.
3: Per mi, el podi ja hauria de ser culer. Òbviament, per mi crec que el que hauria de guanyar és, sense cap dubte, Lamin, després que Pedri i que Rafinha no hi siguin, crec que és algo que és increïble, però bueno, al final aquestes votacions ja sabem com van. Molt content perquè el Q estigui allà, crec que s'ho mereix molt. El Dani podria haver estat també, el Fermín crec que també va fer un any i també podria estar allà. Així que, bueno, són coses que s'han d'entendre, però bueno, jo crec que el Lamin és el que hauria de guanyar.
2: Lamin, deia Eric, que és el que havia de guanyar. Per tant, déu-n'hi-do de la manera com s'ha mullat. Eric, sorprès perquè ni Pedri ni Rafinha estiguin entre els 30 millors, i no ha dit a Rodri, segurament no està conscienciat del tot de que és jugador del Barça. La temporada passada, evidentment, no ho era. Un Eric García que, com tot el vestidor i com Hansi Flick, té molt clar que l'objectiu gran d'aquesta temporada és la Champions.
3: Crec que és l'objectiu de tots. Portem 2 anys que crec que hem estat a prop, a detalls de sèrie. Crec que tenim una plantilla molt completa, com ha dit el Jofre, amb jugadors de molt nivell a moltes posicions, que porten molta competència, i això sempre crec que és molt important, i sense deixar de banda, òbviament, que la Lliga també ha de ser un objectiu molt important.
0: Impressiona com parlen ja tots obertament de la Champions, però és que precisament aquesta mentalitat guanyadora i de podem aconseguir-ho els ha transmès Hansi Flick.
2: Sí, ho ha transmès a Hansi Flick, és el mateix entrenador qui s'ha posat aquesta pressió. Veurem si bona o dolenta. El cas és que després dels anys que fa que el Barça no guanya cap Champions, la pressió hi és en qualsevol temporada. Precisament del tècnic alemany n'ha parlat Eric García. Evidentment no és cap novetat, no ho descobrirem ara aquí a la graderia. Flick ha canviat la carrera d'Eric García.
3: Bueno, molt important. El primer any sí que és veritat que al principi no estava entrant gaire, però ell sempre em donava molta confiança, parlava amb mi als entrenaments, i després el dia del Benfica Champions jo crec que va ser una mica el que va canviar tot, no? Que vaig entrar, vaig marcar, després van haver de començar a haver alguna lesió i em va tocar entrar, i des de llavors doncs, que m'ha donat una confiança increïble.
0: Té mèrit perquè, entre altres, Eric García ha estat entrenat per Pep Guardiola. Vull dir, no oblidem que en la seva trajectòria l'han entrenat de molts dels grans entrenadors d'Europa.
2: Guardiola, Luis Enrique, Flick, Mitchell, que jo crec que és qui més li canvia o qui el fa retornar a poder competir al màxim nivell. Demà, per cert, li hem preguntat per això en el test que està preparant la Núria Vilamala.
0: Sí, l'estava cuinant, puc confirmar que està ja a punt.
2: Doncs està a punt el test que podreu recuperar i que, a més, donarà, optareu a poder guanyar aquesta camiseta firmada per Eric García.
0: Regal top.
2: Clar, és que, sí, regal molt i molt, molt top. Quina llàstima no poder participar-hi, Palet. La pregunta estarà bé, que ara podrà recontestar la gent al nostre Instagram. I més enllà d'això, clar, és que és un Eric que fa passes endavant, els fa cada temporada. Aquest any és tercer capità, però clar, és el primer capità que la plantilla va votar, perquè tant Pedri com Rafinha els havia designat a Hansi Flick, i evidentment, després d'haver estat capità a totes les categories inferiors del Barça, és un privilegi i un orgull.
3: Un privilegi, al final, com t'has dit, des de ben petit ho he sigut a les categories inferiors, i al final crec que és algo que em surt d'una manera natural, intentar ajudar els meus companys tant dintre com a fora del camp, i al final doncs que hagi sigut diputat pels meus companys, doncs és un privilegi molt gran.
0: Li agrada la responsabilitat del braçalet a Eric García, un privilegi tenir-lo al Que t'hi jugues. Al web de Ser Catalunya i a les nostres xarxes socials podeu recuperar tots els continguts. Per cert, Nil, avui entrenament de recuperació, no, del Barça, i tranquil·litat amb Gerard Martín, que ahir també va donar l'ensurt.
2: Sí, ahir va donar l'ensurt amb una edema bastant important al nas. Avui li han acabat de fer proves, no té cap fractura nasal Gerard Martín, per tant ha d'estar disponible avui en entrenament de recuperació, i demà ja prèvia hi parlarà Hansi Flick, perquè recordem que el Barça juga dimecres a 2:15 contra el Racing de Santander al Camp Nou. Per tant, el Barça que no se li atura això fins dissabte, després aturada de seleccions, però abans el Racing dimecres i el Sevilla dissabte a les 9 al Sánchez Pizjuán.
0: T'escoltem a tot arreu. Gràcies, Nil.
2: A tot arreu, com sempre, una abraçada.
1: La tertúlia del Baqui i del Berg.
4: Reitero que no hem fet un títol espectacular, eh? No.
0: Són les 8:37 del vespre i com cada dilluns obrim la cabina dels narradors. Parlarem de la victòria d'ahir del Barça 2-4 contra el Llevant, evidentment també de l'entrevista a Eric García al Que t'hi jugues aquest migdia, que ens ha deixat un momentàs com aquest.
5: Y luego le queréis fichar a los jugadores, pero no tenéis dinero para pagar. Gilipollas, que no puede pagar. Joder, el fichaje de segunda. Recibe un fuerte abrazo, Dini.
0: Quin personatge li deia l'Eric García a l'Albert Bermúdez. Bermú, què, ja sou com millors amics, no, l'Eric i tu?
6: Sí, ens hem fet ja un pacte de sangre, ja. Ens hem fet una ferideta als dits petits i ens hem xocat els dits petits fent-nos un pacte de sangre. Perfecte.
0: No sé si és tan amic, però... Home, jo crec que també s'han entès prou bé amb el Flaqui. Lluís, què tal?
7: Tan amics com el Bermúdez amb ell, no. No pots, quan el Bermúdez treu a passejar els seus personatges, ja no pots competir, no pots competir amb això, no pots competir.
0: No s'hi pot competir. Bermú, torno amb tu, no sé què t'ha semblat, el mateix que li preguntava el Nil, però què t'ha semblat Eric García en les distàncies curtes?
6: Jo crec que també quan vam entrevistar Fermín ja ho comentàvem una mica així. Hosti, entrevistar persones normals que alhora juguen a futbol és una passada, perquè crec que a dia d'avui estem molt acostumats a l'entrevista amb el futbolista, que és una cosa que has de tenir pactada, que és una cosa que és molt de pregunta-resposta, un punt fins i tot pal al cul. I Eric García és el contrari de tot això, i ha sigut molt xulo, la veritat. Crec que es pot perfectament fer entreteniment, humor, amb un jugador del Barça i no s'ha de morir ningú, i això és el que avui ha demostrat l'Eric García, que crec que, jo, quin tio més normal i que guai.
7: Al final, escoltant l'Eric, dius, em quadra amb el tipus de futbolista que és, no? Llavors el terreny de joc, que és una persona normal, que no fa coses rares, que no es pentina d'una manera estrident, que no porta tatuatges i que entén el joc i que sap jugar i sap transmetre, i l'escoltes després i dius, sí, enquadra amb la seva forma de ser, la naturalitat i la complicitat amb la que ens ha atès avui el Que t'hi jugues, no?
0: Clar, s'obre deixat diferents titulars, els podem repassar, però a mi m'ha sorprès i m'ha agradat com s'ha mullat i s'ha tirat de quatre potes cap a la piscina de la Pilota d'Or, a més, amb una reflexió molt interessant, que és que el podi ha de ser blaugrano.
7: Sí, perquè nosaltres li preguntàvem simplement si la mereixia Lamine o no, i ell no, no és que la mereixi Lamine, és que amb el que va passar la temporada passada i amb la quantitat de campions del món que hi ha aquí, el podi hauria de ser culer, i a més desafiant una miqueta els que han triat els 30 candidats, perquè diu, Lamine la mereix, I al podi fico Pedri i Rafinha, que no estan ni entre els 30, ni entre els 30 candidats. Per tant, és evident que Eric tenia les coses clares de qui ha de ser la pilota d'or, i estic amb ell. O sigui, al final, crec que si tu mires els requisits de la pilota d'or, i més ara que s'està intentant convertir des de certes esferes interessades en que això sigui un Lamine Mbappé, Mbappé Lamine, crec que si ho reduïm tot aquest duel no hi ha color. I Lamine Yamal mereix, escreix aquesta pilota d'or.
8: És que ha doblat la aposta. És a dir, li hem preguntat A i ens ha dit no, espera't, que jo et vull dir tot l'abecedari. I vinga, ens ha dit tot l'abecedari. I és fantàstic que ell agafi i digui no, és que no ha de ser només per Lamine. És que el que haurien de ser segon i tercer no estan ni tan sols a la llista dels 30. Per mi em sembla un tros de titular espectacular. I a més acabant amb un ja sabem com funciona, que bueno, és el que sempre es diu quan les coses no surten com esperes a la pilota d'or, i després és com els EGMs també, una mica el nostre, no? Quan ens surten les dades d'audiència de quan hem baixat, bueno, no ens hi mirem tant, però quan hem pujat, hòstia, és que són el millor medidor d'audiència de la història.
0: Tothom s'ho fa venir bé. Una part rellevant de l'entrevista ha estat la resposta sobre la pilota d'or, l'altra sobre la Champions, en la direcció que està agafant el club. La Champions és un objectiu, no ens n'amaguem. Què us fa sentir quan els jugadors del Barça com l'Eric ho parlen tan obertament?
7: Que ho tenen entre cella i cella, i que a diferència d'altres temporades o d'altres entrenadors que intentaven dissimular la pressió que implica assumir que la Champions és objectiu principal, aquest grup en Flick al capdavant i seguit pels seus futbolistes ho assumeixen amb una naturalitat bestial. És veritat que el Barça en Flick les Champions les ha competit bé, que han estat els detalls els que han impedit que arribi una miqueta més lluny. La semifinal contra l'Inter, tots sabem com s'acaba perdent, i contra l'Atlètic de Madrid hi ha detalls o decisions que no et van acompanyar i que van influir molt. La Champions és una qüestió de detalls, però a mi m'agrada que hi hagi aquesta fam i aquesta naturalitat, perquè a més jo la por que tenia és que aquest objectiu de la Champions et despistés a la Lliga, però en canvi estic veient que la Lliga és una Barça absolutament compromès i que va al camp de l'Elx, on podries despistar-te i guanyes 0-5, vas a Mestalla i guanyes 0-5, i ahir, per exemple, al camp del Llevant, al minut 4 ja et poses per davant, i és veritat que és un partit més complicat i no tan rodó com d'altres, però l'acabes traient endavant. És a dir, que després de guanyar dues lligues, i tenint en compte que t'has marcat com a objectiu prioritari la Champions, tu siguis capaç de mantenir la fam a la Lliga, em sembla una magnífica notícia.
8: A mi em flipa que tots se sentin ja no capaços de guanyar la Champions, sinó ja capaços de guanyar constantment a tothom, no a qualsevol. És a dir, jo crec que abans era com, crec que el Barça pot guanyar a qualsevol equip, però és que ara, jo crec que fins i tot ha evolucionat un punt més, i és que ara el Barça pot guanyar a tothom, a tots els partits. I això és increïble. O sigui, aquesta sensació de sentir-se així, evidentment la temporada és molt llarga, ja veurem per on acaben anant els trets, però, ostres, sentir-se així, veure que l'equip se sent així, transmet una confiança increïble.
0: I segurament part d'aquest sentiment, aquesta sensació de podem guanyar tothom, la transmet un Hansi Flick, que també ha explicat a Eric com està canviant una mica la manera de treballar i exigeix el 200% a tots els futbolistes. És interessant també conèixer com treballa Flick des de dins.
7: Sí, ha dit que està més exigent que mai, que dels 3 anys que aquesta tercera temporada està sent molt més exigent, que està molt a sobre, que els hi parla molt de corregir coses. El Flick ja porta diverses setmanes destacant la qualitat dels entrenaments, que l'Eric també ho ha fet a l'entrevista, no? Que hi ha aquesta competitivitat en tantes posicions que provoca que tothom vulgui treballar millor per convèncer l'entrenador en aquesta exigència que està d'Hansi Flick de que pot ser vàlid per ser titular o per tenir més minuts que el company amb el que es competeix en aquella, la seva posició, no? Veig un Flick molt, molt convençut de tot. Recordem que l'any passat a aquestes alçades estàvem amb el debat intens perquè Vallecas, després d'un empat a un, va dir allò dels egos i tots estaven patint pels egos, els egos, doncs aquest any...
0: Si matarien o no l'èxit.
7: Correcte, que l'ego matarà l'èxit, etc. Doncs aquest any sembla que tot vagi molt més rodat, no? I que Flick estigui molt satisfet. Un Flick aquest estiu ha tingut un ampli poder de decisió a l'hora de definir quina plantilla volia i que crec que té entre mans una plantilla molt més competitiva i llarga de la que tenia els dos primers anys, i veure Flick engrescat amb la plantilla també és un bon símptoma de cara al que ha de venir per davant.
8: Jo veig, és a dir, el primer any recordo que parlàvem de Hansi Flick com si fos l'avi, no? Un avi dels jugadors, una persona entranyable, una persona que molt sàvia i té molt de coneixement. Ah, jo crec que ha evolucionat més d'avi a pare, és a dir, una persona amb més dret a exigir. Abans mimava un punt més, perquè jo crec que veia que eren nanos molt joves i els mimava per donar-los confiança, perquè semblés que eren... Que realment podien, que s'ho creiessin, i ara ha passat una mica de dir, vale, no, és que ara no és que ens ho haguem de creure, és que ara ho hem de fer. I aquí és on entra més la figura de pare, no? De jo us guio, però us he d'exigir, i us he d'exigir, i us he d'exigir. Doncs, escolta, és que estic tan a favor d'aquest senyor. O sigui, abans també ho deien, no?
0: Que t'hi jugues.
8: Si sóc soldat, mare de Déu, sóc ayatolà de Hansi Flick. De veritat, estic molt a favor d'un comentari que hem fet abans, de si cal, allarguem les obres del Camp Nou perquè Hansi Flick vulgui estrenar-lo i així trigui més en marxar.
0: Totalment. No sé si el dia que arribi un partit, perquè potser n'hi haurà algun aquesta temporada d'un 0-0, a vosaltres com a narradors se us farà estranys, perquè venim del 2-4 al Camp del Llevant, ara d'aquí dos dies el Barça torna a jugar a partit entre setmana contra el Racing, però ens estem acostumant a partits vibrants, no? El següent.
7: Sincerament no m'imagino un 0-0 amb aquest equip. No me l'imagino.
8: No, i el tanto, eh? De moment l'estadística és clara. Hansi Flick, 0-0-0.
7: Per això, és que no... És que no, no, és que,
0: no existeixen.
7: És com si ho tingués prohibit, perquè assumeix tant riscos o va tan de cara a barraca o assumeix amb tanta naturalesa l'intercanvi de cops que em sembla impensable que un partit d'aquest Barça acabi 0-0. I a part amb la bona notícia que, per exemple, ahir al Camp del Llevant no estàs del tot fi, no és un partit rodó, i tot i així el missatge que li envies als rivals és sí, no he estat fi, però 4 gols fora de casa i victòria, no? Em sembla que és una... que el Barça guanyi el partit i dins d'aquesta victòria hi hagi lliçons per aprendre com els que deixa el partit d'ahir, em sembla també molt interessant.
8: Tal qual. És que crec que és un entrenador que és valent. Està possiblement en l'últim any en l'última etapa de la seva carrera i, per tant, ell vol no només aconseguir grans coses, sinó crec que també vol gaudir-la. I a ell li agrada aquest futbol, doncs què coi, anem a practicar aquest futbol. I el Barça s'ha trobat de sobte amb un equip que no només pot fer-lo, sinó que el pot fer excel·lent. Doncs benvingut sigui això, perquè, a més, mentre una banda poden anar 2-0, però a la que els foten un gol ja comença el run-run de que no juguem a res, de que, hosti, que ens enganxa, no, hosti, un dia més no sé què, nosaltres és que ens ho estem passant de conya, i això és per mi és més que una victòria.
0: I crec que ens ho passarem també molt bé dimecres, serà un programa històric amb aquesta prèvia conjunta Catalunya Ràdio, Ràdio Barcelona, Ser Catalunya amb el Què t'hi jugues Barça, amb la TDT, no sé si ja us esteu començant a posar nerviosos d'un programa tan històric que tenim entre mans. Què podeu explicar a tota aquesta gent que deu tenir moltes ganes, no, de saber què passarà en un Barça Racing que quedarà per la posteritat?
7: Bé, no sé si el Bermúdez pot explicar algun detallet més, perquè ell ha estat més en el fragor de la batalla, a la cuina, on s'han anat cuinant moltes coses, valga la redundància, però vaja, al final és un acte de celebració i de commemoració d'aquest 50 aniversari de la primera transmissió del Puyal en català aquí a Ràdio Barcelona, de la continuïtat que ha tingut després de 9 anys fent-ho aquí, de quan va marxar Catalunya Ràdio, doncs tot aquest temps amb les transmissions en català, que en aquesta casa des de l'any 76 s'han seguit fent sense cap mena d'interrupció, i per tant també és digne de menció el paper que hem tingut a l'hora d'apostar pel futbol en català. Però sí, Bermo, serà una prèvia conjunta del Què t'hi jugues Barça, que dirigiu tu i el Sique, amb la TDT de Catalunya Ràdio, amb molts convidats, amb el president Laporta present, crec, a la prèvia. No sé què, si es pot explicar alguna coseta.
8: No, bàsicament que començarem a les 8, és a dir, mitja hora abans de l'habitual, que és evidentment per un tros de motiu, que és que vulguis que no, s'estarà fent història, s'estarà recordant no només la història que ja s'ha fet, sinó que jo crec que els oients podran escoltar dues veus que no haguessin esperat mai unir, unides. Doncs això, que només el programa l'obrin Ricard Torquemada i Sique Rodríguez, ja és com, ostres, en sèrio, això està passant? I ja només per l'experiència radiofònica valdrà la pena, més enllà de la pila de protagonistes que aniran passant i la pila de gent amb la que comptarem. Serà un dia molt xulo.
0: Moltíssimes ganes que arribi ja aquest dimecres i, com sempre, també molt contenta de comptar amb els nostres narradors un dilluns més a la cabina dels narradors a la graderia del balcó. Gràcies, Flaqui, que vagi bé.
9: A tu, Anna.
0: I Bermúdez, cuida't, una abraçada.
8: Gràcies, que vagi molt bé.
0: Arribem gairebé a les 8:50 del vespre. Anem a parlar de l'Espanyol i del Madrid.
1: La graderia del balcó amb Anna Palet.
0: I és que l'Espanyol juga demà a les 7 de la tarda contra el Rayo Vallecano, però no ho farà al camp del Rayo, tot i que Notícia d'última hora, la Comunitat de Madrid ha aixecat la suspensió de l'estadi de Vallecas. El comunicat parla d'una millora material i documental molt significativa. L'equip podrà tornar a la seva casa pròximament, però el partit de demà es juga a Butarque, a l'estadi del Leganés, i per tant, només en el dia d'avui, en aquest dilluns, es poden comprar les entrades, perquè s'ha anunciat avui de forma oficial que seria a Butarque. En fi, surrealista tot plegat. Això és el que n'ha dit a la prèvia l'entrenador del Rayo, Beñat San José.
9: Nosotros nos enteramos ayer, digamos, que de manera oficial íbamos a jugar, más que de manera oficial desde el club, respecto a que siempre están las esperanzas de que hasta último momento podamos jugar en Vallecas. Lo que sí, bueno, yo creo que ha habido más que tiempo suficiente para que ya mañana pudiéramos estar jugando en Vallecas, y considero que va a haber más que tiempo suficiente para que el siguiente partido podamos jugar en Vallecas. Eso es lo único que puedo decir.
0: Doncs dit i fet, les declaracions de Beñat San José són abans d'aquest comunicat de la Comunitat de Madrid, que aixeca la suspensió de l'estadi de Vallecas. Això pel part del Rayo. Per part de l'Espanyol, Elena de Diego, què tal? Bona tarda.
10: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Els pericurs volen fer bona la victòria del cap de setmana contra Osasuna.
10: Sí, l'Espanyol vol confirmar el bon moment que viu l'equip, que és vuitè a la Lliga després de la victòria al Sadar en aquesta setmana de tres partits. El segon d'ells, demà contra el Rayo, a Butarque, amb un objectiu clar que apunta el tècnic Manolo González.
11: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és un moment de mirar més enllà, és un moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
10: Per aquest duel contra el Rayo, tot apunta que Brian Zaragoza continuarà com a suplent. Manolo li ha demanat que l'avisi quan ja estigui al 100%, però qui jugarà segur d'inici serà un Roberto Fernández, que està en ratxa. Porta 5 gols en les 5 primeres jornades, i això són paraules majors, Anna, perquè és el millor inici de Lliga d'un davanter perico des del que va fer Rafa Marañón el 1979. Manolo posa en valor el que està aconseguint el cordobès.
11: Si Roberto aconsegueix aquesta mitjana de gols i és el potencial real que té, doncs l'any que ve estarà al Manchester City. O sigui, hem d'anar amb cura. O sigui, no és normal que un jugador, un davanter de primera edició, marqui a tots els partits, i un davanter de l'Espanyol doncs encara menys. Pam a pam, Roberto, perquè ara potser està a dos partits o tres que no marca, i direm que Roberto està molt malament. No? I Roberto està fent el que fa sempre, amb la gran sort que ara mateix estan caient per ficar-les a dins. Llavors hem d'anar amb cura i tenir en compte que el que està fent Roberto ara mateix és molt, molt complicat, i més a clubs que no són el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, etc.
10: Amb les baixes de Jofre Carreras, amb molèsties al pubis, d'en Doni Gorosabel, que encara té falta de ritme, i dels lesionats Javi Puado i Quique García, s'espera que Manolo dosifiqui esforços dels jugadors i faci rotacions per afrontar aquest partit contra el Rayo i el de divendres contra l'Elx.
0: Gràcies, Elena, t'escoltem.
10: Fins ara, Anna.
0: De l'Espanyol al Madrid, perquè hem d'escoltar a José Mourinho.
12: AVE, destino, Madrid, Puerta de Atocha.

0: El Rayo Espanyol serà demà a les 7 de la tarda. Més tard, a 9:45, el Madrid visita l'Elx. I Mourinho, per una banda, està cansat de tantes rodes de premsa, però també demana preguntes, si és que no li fan.
1: Gràcies.
2: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No.
0: Doncs enfadat perquè no li preguntaven pels penals, Mourinho ha respost a les paraules de Lamine Yamal, on demanava que ell havia de guanyar la pilota d'or.
3: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
2: No opino, no voy a opinar sobre declaraciones de un jugador. Respeto las opiniones de todos, pero no comento.
0: Aquest Mourinho ja ens va recordant més el de la primera etapa al Madrid, oi que sí, Anton Meana? Què tal, com estàs? Bona tarda.
4: ¿Qué tal, Palet? Buena tarde, buenas tardes. Este es el Mourinho que siempre hemos conocido, que lanza estos pequeños dardos porque quiere que la prensa que sigue al Madrid apoye al equipo en causas que él piensa son justas y que habitualmente, según él, no seguimos. Pero él realmente está preocupado por el 11 del domingo en el Metropolitano. Está recuperando a Tchouaméni, que si está bien, en teoría jugará de inicio ante los de Simeone, y eso hace pensar que puede repetir en el derbi lo de toda la vida, es decir, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Güler, Mbappé y Vinicius. Pero antes tiene el partido de mañana en Elche, un encuentro complicado porque al Madrid se le atascan los rivales que se le encierran, y el Elche creo que va a jugar a esperar al equipo de un Mourinho que va a repetir el mismo dibujo arriba que el otro día con Mbappé y Vinicius, pero vuelve el equipo inicial. Arda Güler, que fue suplente del Rayo y que es el faro de un equipo que busca llegar con el mayor número de puntos posible al partido que el año pasado cambió la temporada, el derbi en el Metropolitano ante el Club Atlético de Madrid.
0: Gràcies, Anton. Ha explicat l'actualitat del Madrid. Anem a repassar què més ha passat en aquest dilluns. Quan falten 5 minuts per les 9 de la nit, Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Anna.
0: La Lliga avui tanca la cinquena jornada amb el Villarreal-Betis.
5: Sí, com has dit, el partit comença aquí a 5 minuts a l'Estadi de la Ceràmica. El Betis és setè i ha sumat 9 dels 12 punts possibles, 3 d'ells contra el Madrid. El Villarreal, en canvi, ha començat la temporada amb mal peu, 2 empats i 2 derrotes que el situen en 18a posició, tancant el descens.
0: A l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez no ha entrenat tampoc avui després de ser baixa contra la Reial Societat.
5: El club colchonero va fer un comunicat mèdic explicant que l'argentí patia una sobrecàrrega muscular en la zona del quàdriceps que hauria vingut d'una molèstia durant el partit de Champions a Anfield. Avui, però, la sorpresa ha estat que no ha entrenat amb l'equip, sinó que ha fet treball individualitzat al gimnàs. Tot això per aconseguir que diumenge pugui jugar contra el Madrid.
0: Veurem si té continuïtat o no Julián Álvarez. Avui, per cert, parlant de més comunicats mèdics, hem tingut el de Brian Hill, el jugador del Girona, pateix una lesió a l'isquio.
5: Sí, és una lesió muscular a la cama dreta, l'isquiotibial de la cama dreta, i tot i que el Girona no ha donat el temps estimat, com sempre ha dit allò de que la disponibilitat del jugador dependrà de la seva evolució, sí que s'espera que Brian Hill estigui fora dels terrenys de joc almenys 3 setmanes.
0: I anem a una notícia de futbol internacional sorprenent, perquè Coutinho, sí, Coutinho, tornarà a jugar amb Neymar.
5: Exacte, el davanter ha fitxat pel Santos fins al desembre, ara mateix estava sense equip, l'últim que havia jugat era el Vasco de Gama, i allà coincidirà també amb un altre exblaugrana, que és Artur, que també ha signat fins al desembre.
0: Quins hauria de dir que aquests tres s'unirien al Santos? Un altre comunicat mèdic, ja prou de males notícies.
5: Ha sigut un dilluns blau.
0: Sí, un altre, però aquest de Barça de bàsquet, i en aquest cas positiu. Perquè s'esperaven pitjors notícies per Darío Brizuela.
5: Exacte. Com dius, Darío Brizuela es va retirar lesionat de la Lliga Catalana, però avui el club ha confirmat que el jugador només té dolor, fruit d'aquella contusió que el va fer marxar de la pista, i s'han descartat lesions òssies i articulars, que això era el més important. Al comunicat també diuen que la tornada a la pista es valorarà també en funció de la resposta al tractament, però, per tant, calma, almenys al Barça de bàsquet.
0: Gràcies, Laia. Esperem que el pròxim dia no ens portis tants comunicats mèdics.
5: Jo també ho espero.
0: Vinga, que l'agradaria es va buidant.

Fins aquí la graderia d'avui dilluns, 14 de setembre. Ja ho sabeu que nosaltres tornem demà, com sempre, a 8:45 del vespre, amb tota la prèvia del Barça, perquè haurà parlat Hansi Flick. Escoltarem totes les seves reflexions. També a les 12, què t'hi jugues? Demà, programa especial. Fins aquí puc llegir, però serà molt especial. Ara us deixarem a Hora 25, com el José Luis Sastre. L'actualitat esportiva torna a 12:45 amb el Larguero. Moltes gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé. Fins demà.